0: find me.
1: Listen to the beat. iCat, els vespres de dissabte sonen diferent.
2: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
1: a partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
3: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
1: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
4: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, programa força lliure, on cada cop ho és menys...
1: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a iCat.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.

0: Aquest és el programa d'informació.
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents Cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Anna Alfonso. Els informes de l'UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero, que el situen com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències, eleven la pressió sobre Pedro Sánchez, que continua defensant la innocència de l'expresident espanyol. Els socis endureixen el to. El PNB veu irresponsable que l'executiu continuï més enllà del 2026. Els informes de l'UDEF que s'han fet públic aquest cap de setmana han estat la base perquè l'Audiència Nacional imputi Zapatero i el City a declarar dimarts de la setmana que ve, 2 de juny. Els investigadors tenen clar que hauria cobrat comissions per influir en la decisió de l'executiu de rescatar l'aerolínia Plus Ultra amb diners públics. Asseguren que tenen indicis suficients per afirmar-ho i que Zapatero i les seves filles en van ser els principals beneficiaris. La hipòtesi amb què treballa l'UDEF és que el rescat va ser possible gràcies a la influència de Zapatero, a qui atribueixen la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió de l'1%. Més notícies, Carola Gil.
2: Els Estats Units i l'Iran redoblen els esforços per negociar, malgrat que Donald Trump havia de decidir ahir si acceptava un acord o tornava a bombardejar el país. El president nord-americà ha canviat de to i assegura ara que no té pressa. El New York Times publica que s'hauria arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz.
1: Rússia ataca aquí i fan un dels bombardejos més massius de la guerra. El Kremlin ha fet servir centenars de drons i el poderós míssil Oreshnik, causant almenys 4 morts i uns 100 ferits. Alemanya i el Regne Unit acusen Putin de provocar una escalada i Ucraïna insisteix a demanar ajuda militar a Europa.
2: La compravenda d'edificis sencers a la ciutat de Barcelona va baixar un 31% el 2025 respecte a l'any anterior. En total, es van fer unes 150 operacions d'aquest tipus. Ho diu l'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, que ho atribueix a una regulació actual.
1: El Niño, un fenomen climàtic que s'està generant a les aigües del Pacífic, pot afectar el clima de Catalunya a mitjà termini. Segons els experts, pot provocar a casa nostra situacions meteorològiques extremes, com pluges molt intenses o sequera. Usuaris de Rodalies impulsen una campanya per exigir la gratuïtat del servei fins que no funcioni millor.
2: Els usuaris de l'R11 que connecta Barcelona amb Portbou han començat a recollir signatures per demanar que els bitllets de tren de Rodalies regionals i mitjana distància tornin a ser gratuïts. La iniciativa la promou la plataforma Ja n'hi ha prou. Cidro Fàbrega és un dels seus integrants.
3: Volen que la gent que utilitza aquest servei pagui quan no s'està complint uns mínims de decència i de normalitat.
2: El dia 9 d'aquest mes es va acabar la gratuïtat de 3 mesos al servei de Rodalies. En aquell moment, les associacions d'usuaris ja van mostrar la seva oposició i van posar en dubte la fiabilitat del servei.
1: Esports. Aquest diumenge el Barça femení ha celebrat la Champions, que va aconseguir dissabte a Oslo. L'escenari ha estat les Fonts de Montjuïc, amb la presència de les jugadores i l'staff tècnic del club i d'alguns dirigents, com Juste o Laporta.
2: El City ha acomiadat i homenatjat Pep Guardiola a l'Etihad, ple a vessar després de 10 anys al club de Manchester. El desempador marxa havent aconseguit 20 títols amb el club anglès, entre els quals 6 Premiers i una Champions.
1: A la segona divisió de futbol, el Deportivo de la Coruña ha aconseguit l'ascens matemàtic a primera després de guanyar 0-2 a Valladolid. Els gallecs tornen a primera 8 anys després. En canvi, un altre històric, com el Saragossa, ha consumat el seu descens a la primera federació.
2: A la Lliga ACB, victòria del Joventut davant del Burgos per 86-79. Aquest diumenge al migdia, derrotes del Girona a la pista del Bilbao, 86-80, i del Lleida a casa amb el Morabanc Andorra, 88-116.
1: I encara en bàsquet, l'Olympiacos ha guanyat la final de l'Eurolliga davant del Madrid per 92-85.
0: Fins aquí les notícies. Les

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 25 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que arribem a la recta final del mes de maig i de nou tindrem temperatura de juny o juliol durant el dia. Això sí, no pas a la nit. Màximes de 30 a 35 graus a l'interior i per sota dels 28 o 30 a la costa. Sol intens i només a la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu. Marta Viana, molt bon dia, bon dilluns.
1: Bon dilluns, bon dia, matiners. Avui a Manresa el sol sortirà a les 6 i 25 del matí i aquí el dia durarà 11 minuts més que fa una setmana, exactament 14 hores i 50 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Comencem la setmana recordant aquestes paraules de Madonna. No importa qui siguis ni d'on vinguis, sempre pots canviar i convertir-te en una millor versió de tu mateixa.
0: I és que, de fet, arrenquem la setmana recordant que, a vegades, ser una megaestrella del món de la música no és precisament un camí de roses. Per exemple, Madonna. Les seves provocacions, aplaudides per molts, però criticades per moltíssims d'altres, la van portar a situacions delicades i m'atreviria a dir que molt perilloses.

0: Into the Groove, un dels seus grans èxits. De fet, situem-nos, tal dia com avui, un 25 de maig, però de l'any 2004, Madonna va cancel·lar 3 concerts previstos a Tel Aviv, a Israel. Estava en plena gira de Reinvention Tour. El motiu van ser les greus amenaces de seguretat que va patir. De fet, la premsa britànica va ser l'encarregada d'informar que grups extremistes havien amenaçat directament d'atacar la vida de la cantant i la dels seus fills. Un portaveu de l'artista va declarar que el risc era imminent i que Madonna era objectiu per ser un símbol prominent de la cultura occidental i, sobretot, perquè a l'espectacle hi havia moltes crítiques a la guerra de l'Iraq, la pena de mort i escenes carregades d'erotisme que incluïen una coreografia de dones embarassades gairebé nues i diverses escenes lèsbiques. Però, de fet, Madonna va negar la versió de la premsa britànica quan li van preguntar sobre si havia rebut amenaces d'alguna mena. La cantant va ser rotunda, va respondre que no, i va tancar la polèmica afirmant que el seu representant no li havia deixat anar perquè, després de l'atac al líder de Hamas, no era una bona idea anar-hi a fer concerts. I sí, hi ha alguna cosa en aquesta història que grinyola i que va passar precisament un 25 de maig. Per sort tenim Madonna per estona, un artista que als seus 68 anys segueix i està en plena forma, i a veure qui té el valor d'arrencar-li la corona de la reina de la música pop. Ja us dic ara que nosaltres no.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia, bon dilluns.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Què tal, com estàs?
2: Molt bé, i vos?
0: Bé, és un dia d'aquells avui que hi ha gent que fa festa, hi ha gent que treballa, però nosaltres hi som, com sempre, en directe, encantats de la vida.
2: Només sempre faltaria al peu del canó, per qui faci festa, per qui treballi, per qui vulgui.
0: I a partir de les 6 del matí engega una altra edició del matí de Catalunya Ràdio, Maiol.
2: Doncs, mira, ben entretinguts parlant del futur del PSOE, perquè estan molt preocupats el partit després de tot el que ha passat amb el cas Zapatero, i en parlarem amb l'Ignacio Escolar, el director del diario.es. També parlarem de política catalana, perquè falta un any per les municipals i els partits es van movent i les perspectives per alguns són funestes i per altres són millors. En parlarem amb el politòleg Jordi Muñoz. I després parlarem de l'encíclica que prepara, que de fet es presenta avui, del Papa sobre intel·ligència artificial, perquè pot canviar una mica la perspectiva que tenen molt sobre tot plegat i serà interessant. Després, parlant d'intel·ligència artificial, parlarem de l'ús de la intel·ligència artificial en l'educació, arrel d'uns tuits que vam llegir la setmana passada de professors que deien com confiem ara en els alumnes, perquè ja no sabem què és IA i què no ho és. Farem una mica d'acord i després a una esportiva amb la ressaca alegre
0: Home,
2: de la victòria del Barça a la Champions i la ressaca trista del descens del Girona. Per tant, serà una agora, diguem-ne, agradolça en aquest sentit. I després els temes pendents, el concurs pendent i ximpum fet el dilluns. Què et sembla?
0: No et perdis per ser als matiners, perquè d'aquí uns moments també recordarem a Rafa Juste cantant l'himne del Barça, que crec que és un dels grans moments.
2: Un dels grans moments d'ahir, jo diria, juntament amb Quica Nazaret cantant La Perla a capella amb bastant bon nivell, hem de dir-ho, perquè primer per atrevir-se i després fer-ho de la manera que ho ha fet.
0: Està molt bé, està molt bé. Escolta'm, alegria i que ens desfermem una miqueta com està el panorama a nivell mundial i global és una meravella.
2: Oh, i tant.
0: Felicitats.
2: Alegria.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. Vinga, va, que en 3 minuts arribem a un quart de 6 del matí. Carola Gil, molt bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: I què ha passat al món mentre dormíem, Carola?
3: Doncs mira, molts fans de Rafael han celebrat a les xarxes socials que el cantant de 83 anys ja prepara un nou disc dedicat a Mèxic, que espera gravar abans que s'acabi l'any.
0: Ara, deixa-la sonar, que molts estan tornant de festa. No sé si alguns hauran tingut una bona nit o no. En tot cas,
3: esperem que sí.
0: Esperem que sí, que tornaran acompanyats i d'altres sols com mussols.
3: Amb música petarda, vinga. L'àlbum està previst per a finals del 2026. Manté una tradició que Rafael compleix gairebé religiosament, que és publicar un disc cada 2 anys. L'últim, ayer a un, va arribar just fa 2 anys. Si algú pensava que Rafael es prendria les coses ara amb més calma als 83 anys, la veritat és que anava molt equivocat. passat, el cantant de Linares ha tornat als escenaris aquest cap de setmana amb l'inici de la seva gira Rafaelissimo a Múrcia i ja té la vista posada en nous projectes. De fet, el pròxim 9 de juliol farà parada aquí a Barcelona, als Jardins de Pedralbes, abans d'emprendre una nova ruta internacional que el portarà per l'Argentina, Xile, el Perú i Colòmbia. I és que Rafael sembla que no té la intenció de baixar el ritme, tot i que hem de recordar que va tenir problemes de salut que el van obligar a apartar-se temporalment de la vida pública i també a cancel·lar diversos concerts. Doncs bé, l'artista torna amb les piles carregades i, per cert, no sé si ho sabeu, perquè al setembre Netflix estrenarà Aquel, una sèrie de 8 episodis inspirada en la vida real del cantant. La interpretaran Javier Morgade i Carlos Santos, que seran els encarregats de donar vida a una de les figures més icòniques de la música en castellà. Un artista que després de mig segle de carrera supera els 100 milions de discos venuts. Mare ja ho veieu. Meva. A Rafael, amb 83 anys, li queden piles per estona.
0: És espectacular veure Rafael amb aquesta bona energia.
3: Ja m'agradaria a mi arribar a aquesta edat, tu, amb
0: 83 anys, eh?
3: Molt.
0: Les gires són duríssimes, segueix fent gires, segueix traient música, segueix fidel al seu públic. Serà un artista que claríssimament es retirarà damunt dels escenaris i nosaltres ho celebrem, perquè veure Rafael en plena forma sempre és... El cert és que és un regal.
3: Que segueixi la festa.
0: I tant que sí. Gràcies, Carola.
3: Bon dia.
0: Fins ara. Doncs escolta, a veure si arribem nosaltres, noies.
1: I tant.
0: Amb 83 anys, aquí a la ràdio fent els matiners. Mira, l'Ara ja m'està aixecant les celles a aquestes hores.
1: 83, no sé, espero estar a les Canàries o...
0: Retirada amb 83 sí. anys? I qui et pagarà la jubilació?
1: No ho sé.
0: Perquè com està el tema de les jubilacions?
1: Molts, eh?
0: Però és que ens tocarà treballar fins tard, ja us aviso.
1: Potser ens morim abans i ja està.
0: L'altre també.
1: Bueno, a veure, no passa res. Millor, ja ho haurem viscut tot, eh?
4: Gairebé millor, eh? Que està als 83 treballant.
0: Sí. Jo prefereixo, mort que treballar.
1: Jo prefereixo marxar abans, tu.
4: Està, tu. Sí. Marxo abans, jo plego.
1: Està.
4: Plego
0: del tot. Vinga, va, posem-li optimisme aquest matí de dilluns, aquest 25 de maig, perquè volem saber, evidentment, per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor per iniciatives com la campanya Girem Full. Està impulsada per l'Hospital Clínic, el Gremi de Llibreters i la Fundació Collserola. I enguany se n'ha celebrat la tercera edició. La campanya fomenta la lectura i anima a generar ressenyes de llibres. Cadascuna activa una donació de 20 euros i se n'han recaptat més de 300.000 que aniran destinats a la investigació contra el càncer i la recerca en immunoteràpia.
0: Andreu Merino, estava gravant això al mig del bosc?
1: No sé, m'ha agradat molt.
0: O estava al parc de la Ciutadella de Barcelona? O estava al mig d'un bosc gravant aquesta crònica, que m'encanta?
1: No, no, ha quedat molt bé.
4: Després li preguntem.
0: Hi havia els piu-pius de fons.
1: No, m'ha agradat, estic molt sorpresa.
0: Molt bé. A partir d'ara, les cròniques amb ambient sonor, saps?
1: M'ha agradat molt.
0: Tant és si és al mig de la Diagonal com
1: igual,
0: si estem al mig
1: igual,
0: del bosc
1: clar.
0: O a sota de l'aigua. Crònica gravada per ambientar una miqueta al matí. Acompanyant-vos fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres. I a aquestes hores, Marta, volem saber de què parlarem poc avui.
1: Doncs atenció, del turisme negre a Montserrat, després de la detenció del fill Isaac Andic.
0: Això és.
1: Es veu que moltíssima gent va fins a Collbató per anar a veure el lloc exacte de l'accident on va morir el fundador de Mango. Es veu que fan tot el caminet fins a les coves, que és el camí, no, habitual, on es veu que hi ha moltíssima gent, i llavors fan encara un trosset més fins veure el punt just on va caure i on va morir.
4: Jo és a dir que havia pensat d'anar-hi, eh?
0: Veure, jo he de confessar
1: clar,
0: que jo també.
1: Crec que tots, eh?
0: He de confessar que jo també, però és que som uns morbosos.
1: Som uns morbosos.
4: Què ens passa?
1: Es veu ja que quan hi va haver l'accident, quan va passar, ja hi va haver un boom. Va fotre un pet, allò. I clar, evidentment, doncs, la setmana passada doncs, hi va haver una altra onada de gent que va anar allà. I fins i tot expliquen, la gent de Collbató, que s'estan pensant ja dir-li directament el camí de Mango, ja el camí és aquest,
0: Que
1: hi ha hagut treballadors de l'empresa de Mango que han anat allà només per dir a veure on ha mort el meu jefe, on ha mort el meu cap.
0: Jo, de veritat.
1: Treballadors, eh? Allí. Bon dia.
0: Bon dia. Camí de Mango.
1: Miri, perdoni.
0: És que
1: ho van preguntant.
4: Clar, es deuen anar preguntant entre ells.
1: Ho van preguntant als bars, als guies turístics de per allà.
0: Home, recordem com es va fotre a Tor quan hi va haver-hi la... Però clar.
1: No, és que és exactament el mateix.
0: És exactament el mateix. Ens encanta veure escenaris on hi ha hagut desgràcies.
1: Sí.
0: Si és que el món no pot anar millor. Un quart de 6 del matí, 2 minuts. Benvinguts i benvingudes al primer cafè del dia. Lara, per favor, posa llum a la foscor. Amb quina bona notícia ens haguem al matí.
1: Que l'aplec del Caragol de Lleida ha tancat
0: Apa,
1: una
0: Marta,
1: nova edició de
0: Desertora,
1: molt bé.
0: Desertora,
1: no.
0: Desertora.
1: Però he estat molt connectada allà, sí, perquè m'han enviat molts vídeos i he estat molt connectada.
4: No, això no val, eh?
0: Que no val,
4: això no val.
1: Mireu, però ja veuràs, Lara, ho explica-ho, perquè hi ha bones notícies per vosaltres.
0: A veure, Lara.
1: Hi ha més aplequistes que mai i més oferta per als visitants. Ara, aquest cap de setmana han passat pel recinte del Camps Elisis unes 200.000 persones. S'han reunit 17.000 aplequistes i 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragols.
0: Pobre caragols.
1: No són 15 perquè no hi era la Marta. A banda dels caragols, el protagonista es veu que ha estat també la calor, que aquest cap de setmana n'ha fet molta. I en aquest sentit, des de la Federació de Colles, la FECOLL, han dit que estudiaran millores per mitigar l'impacte de la calor de cara a les futures edicions. Sentim el president, en Ferran Pèrdrix.
6: Els visitants que han vingut a la Plex s'ho han passat molt bé, han gaudit d'aquests espais nous que hem aconseguit. La calor ha estat un tret diferencial d'aquest Plex, que els collistes no els afecta tant, als visitants una mica més, però que hem intentat doncs, mitigar, no?, amb aquests espais més oberts, més ombrejats, i que de cara a edicions futures mirarem alguns emplaçaments per si torna a tindre un any de calor, que ho puguem fer en les millors de les condicions.
0: Que els expliquin als cargols si ha fet calor o no.
1: Pobrets, pobres.
0: Sí, clar.
1: Però
0: ara hi ha totes les closques allà, pobres.
1: Clar. Però podreu venir, jo crec que ho podreu aconseguir algun any, nois.
0: A mi?
1: Bueno, la Lara va ser convidada.
0: Ah, sí?
1: Sí, em van convidar una colla per Instagram.
0: Doncs a mi, si no em conviden, no hi vaig.
1: Pues mira que
0: de perquè amb el que en parlem aquí, de la plec del Cargol, que cap d'aquestes associacions ens convidi, hauríem de fer un estand de matiners, directament.
1: Sens dubte, jo fa temps que ho dic, que el programa un dia del Matí Catalunya Ràdio com a mínim s'hauria de fer el divendres des d'allà.
0: Digue'ls amb els teus amics lleidatans que s'ho apuntin això i que ens convidin algun dia.
1: Estan escoltant, perquè jo crec que estan a dormir ara.
0: Doncs apunteu-vos-ho, o desperts. Quin motiu tenim per saltar del llit? Ot Serra, bon dia.
7: Bon dia, matiners. Ara. Un bon motiu per saltar del llit és escriure, ja sigui per escoltar-nos o per fomentar la creativitat i la imaginació. La pel·lícula colombiana Un poeta ens mostra un poeta frustrat que intenta esprimar el talent amagat d'un alumne. Doncs a Esterri d'Àneu, la Biblioteca Pública i l'Institut Ramon Murelló organitzen un certamen literari amb categories infantil, juvenil i adulta. Hi han participat 62 persones. Aquest any havien d'incloure els relats la frase següent: i va prendre una decisió, no ho faria. Els guanyadors han sigut Pau Reverter, Laia Jiménez i Laia Torné, i el diari Segre publicarà els seus textos aquest estiu. Enhorabona i ganes de llegir-vos.
0: Escolta'm, ara estava pensant, quant temps fa que no escriviu una carta manuscrita? Una carta manuscrita, eh? No un he d'anar a comprar iogurts perquè tinc la nevera buida.
1: Carta
0: manuscrita.
1: Fa anys.
0: Doncs jo fa 3 setmanes.
1: Aquí.
0: Ah, mira!
1: No, jo n'he dit 3 anys.
0: Ah, 3 anys.
1: Aquí?
4: Aquí?
0: Oh.
1: D'amor, eh? Una carta d'amor. Ah, potser per
0: Sant
1: Jordi.
0: Jo no he dit res, eh? No he dit res. Jo dic que vaig escriure una carta... És que no s'escriuen cartes manuscrites.
1: No, estic...
0: Haurem de començar a escriure cartes manuscrites.
1: O que ens anaven vint, els oients dels matiners.
0: Vosaltres en deixeu dibuixets allà a la taula de l'ordinador.
1: I després no els valores.
0: Home, fill, que...
1: Bueno, és que...
0: No falta que escriviu la meva vida en vers allà, en els pòssits que tota la gent del suplement veu allà a l'ordinador.
1: Però era una obra d'art que et vam deixar.
0: Una obra d'art boníssima.
1: Allò, d'aquí uns anys...
0: Valdrà diners.
1: Allà un imperi.
0: Per això la tinc guardada a casa. Vinga, va, volem saber com batega el cor aquest matí.
1: Batega amb Sara Carbonero. La periodista ha parlat del dol que està passant per la mort de la seva mare. Diu que és una etapa que li toca travessar, malauradament, i que no pot evitar el patiment.
8: O sea, toca pasarlo mal, sufrir, pues eso, entrando de lleno en el sufrimiento para... atravesándolo para luego entiendo que con el tiempo pues nunca voy a estar bien, porque o sea, nunca voy a estar bien, nunca voy a... Mi vida no va a ser nunca igual, pero por lo menos que no duela tanto, porque ahora todavía es muy reciente. Así que bueno, intento hacer cosas en el día, que mis hijos me vean bien, rodearme de buenos amigos y ya está, pero realmente estoy mal, o sea, mal. entiéndase, no es que esté mal que me pase nada, pero estoy muy triste.
0: Doncs normal, si se't mor la mare, evidentment, no pot ser més meridianament clara, Sara Carbonero, en aquesta situació. Vaja, fàcilment empatitzable...
1: Sí, però molt ben explicat.
0: Sí, perquè és, jo sempre dic que Sara Carbonero és una dona que, almenys en aparença, és molt tranquil·la, sempre contesta molt bé, té les paraules justes, i està molt bé que tingui la premsa d'aquesta manera. A veure, ja, què està passant, per favor, amb Dulceida i Maria Pombo?
1: No, la cosa és que segurament no passa res, però durant molts anys sempre s'especula lo malament que es portaven. Recordem que són les influencers més importants d'Espanya, entre totes dues acumulen més de 6 milions de seguidors, i, com dèiem, sempre s'ha especulat i molt sobre com es portaven. I una vegada més, Dulceida ha sortit del pas i ha negat qualsevol mal rotllo que hi hagués entre totes dues. Ho ha dit aquest cap de setmana en una festa que ha muntat un altre influencer com és Lola Lolita, i Dulceida ha dit això.
9: Sí, sí, sí, estábamos hablando para venir juntas, pero al final hemos dicho, bueno, quedamos, llegamos a la vez, porque nuestra relación es muy buena. Obviamente antes íbamos mucho más juntas, pero son circunstancias de la vida, ¿no?, de cada uno, pero nos queremos mucho y está todo súper bien, como siempre hemos dicho.
0: Quina mania també que tenim sempre, que ens encanta que la gent es porti malament.
1: Sí,
0: és que
1: sí.
0: ens agrada que la gent es
1: fiqui... Ens encantaria que s'odiessin, però no s'odien tu i nosaltres, vinga, que tomi, no?
0: No, es porten bé, es porten bé. Ben. Ja està, no passa res, que aquí ens encanta sempre ara aquesta que ha dit no sé què. No, bé, està bé, molt bé.
1: Està bé.
0: Avancem?
1: Sí, sí.
0: És que estàs aquí, que vols mal rotllo, mal rotllo, mal rotllo.
1: Sí. Tota la Dària
0: que es porta així. És que, per favor, de veritat.
1: Safareig, saps?
0: 7 minuts, 6:15 del matí. Quins sons deixa la ràdio, Malrullera?
3: El matí de Catalunya Ràdio. Divendres passat ens va visitar la cantautora mallorquina Maria del Mar Bonet.
0: Meravellosa.
3: Ens explicava què és l'esperit hippie que algú ha tingut de jove i que es té per sempre.
10: Jo no recordo res més bonic que veure un nen petit dormir. Això és de les coses més boniques que he vist mai a la vida, no? I de pau, em dóna la sensació d'un sentiment de pau.
11: Tot està en pau, no?
10: Tot està en pau quan ell dorm, no? I això, doncs, a mi em sembla que la vida, doncs, ens ensenya que hauríem d'estar més en pau amb tot, no? I no tan trasbalsats.

0: potser molts de vosaltres ara mateix esteu fent el primer cafè i dieu, em sona aquesta veu? Em sona aquesta melodia? A on em transporta? Doncs avui, 25 de maig, és una data important, sobretot per una de les grans bandes pop dels últims anys, Marta.
1: Sí, perquè el 1998 Coldplay llançava el seu àlbum de debut, Safety. De fet, l'EP tenia només 3 cançons, Bigger, Stronger, Such a Rush i aquesta que sentim. Es va gravar, es veu l'EP en un sol cap de setmana, amb un pressupost d'unes 1.500 lliures, que de fet van posar ells mateixos, el mateix grup. Es van fer només 500 discos, se'n van vendre 50 en alguns dels concerts que van fer, i per tant, a hores d'ara, sens dubte, és una relíquia a aquells que el tinguin.
0: Coldplay, el 1998, del 98 al 2026, tot el que ha plogut d'aquests 500 discos, d'aquestes 500 còpies,
1: que
0: a veure
1: fort,
0: com hi ha un estadi Lluís Companys a vessar.
1: Sí, sí, sí.
0: I les seves gires mundials. Meravellós, sens dubte, la carrera ascendent que ha tingut Chris Martin i companyia. És dilluns, molts de vosaltres avui teniu festa, esteu de vacances, d'altres esteu treballant. Sigui com sigui, ens connectem amb els astres ara mateix i amb la gent d'astrocat.cat. Bon dia, Cristina Borreguero.
2: Bon dia, matiners. Avui, dilluns 25 de maig, comencem el dia amb la lluna encara a Verge, després del quart creixent d'aquest cap de setmana. Una energia que ens ajuda a ordenar idees, separar el gra de la palla i quedar-nos amb allò que realment és útil. A la tarda, la lluna entra a balança i el focus canvia. Més equilibri, més bellesa i més consciència en les relacions. Bona setmana, matiners.
0: Prou bellesa i equilibri ens falta avui si us toca treballar, també t'ho dic. Lara, ah, sí. La nostra bufadora d'aniversaris. Qui bufarà espelmes avui, Lara?
1: Avui toca felicitar dues megaestrelles de Hollywood. El primer és l'actor Cillian Murphy, molt conegut pel seu paper a la sèrie Peaky Blinders.
0: Sí?
1: Avui en fa 50. I un altre megaactor, Mike Myers, el famós Austin Powers, bufarà 63 espelmes. També moltes felicitats a totes les persones que avui feu anys.
3: I tu, per què matines?
4: No, ara mateix no caigo, no.
3: Explica'ns-ho.
4: A veure, dame el paper.
3: 93 201 7474.
4: A quina ràdio?
3: Catalunya Ràdio.
4: Molt bé.
0: Vinga, va, que amb només 3 minuts, pràcticament, que ràpid passa el temps. Arribem a 6:15 del matí. Benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Per cert, justament ahir, 24 de maig, però de l'any 2023, ens deixava un artista imprescindible. I avui la recordem als matiners de Catalunya Ràdio. Us estem parlant de la gran, de l'enorme Tina Turner amb una de les seves bones cançons. És aquesta que ja està sonant de fons i que es diu Private Dancer.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: A la tarda, coneixerem a meteoròlegs aficionats i repassarem la crònica negra amb Rebeca Carranco. Al Catalunya Nit, entrevista a John Hernández, autor del llibre La hòstia que viene, sobre l'impacte de la intel·ligència artificial.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes, tant si esteu treballant com si teniu el dia de festa. Aquest dilluns 25 de maig, nosaltres treballem. En Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Ara, com sempre, repassem els titulars del matí. Els informes de l'UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero, que el situen com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències, eleven la pressió sobre Pedro Sánchez.
1: Que continua defensant la innocència de l'expresident espanyol. Ara bé, els socis endureixen el to. El PNB veu irresponsable que l'executiu continuï més enllà d'aquest any. Sentim el seu president, Aitor Esteban.
2: Ya van 9 casos abiertos. Esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones. Vamos a seguir muy de cerca este asunto, como otros que también tiene el PSOE en tribunales. Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
1: Per tant, d'alguna manera estaria demanant eleccions anticipades. També ho fa el PP des de ja fa temps. Això mentre el PSOE, com dèiem, continua defensant Zapatero. Ahir el seu portaveu al Congrés, Patxi López, va dir que no hi ha proves per acusar-lo.
3: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años.
0: Catalunya Ràdio ha tingut accés a aquests escrits de l'UDEF que s'han fet públics al cap de setmana.
1: Són els informes en què s'ha basat l'Audiència Nacional per imputar Zapatero i per citar-lo a declarar dimarts de la setmana que ve, el dia 2 de juny. Els investigadors tenen clar que hauria cobrat comissions per influir en la decisió de l'executiu de rescatar l'aerolínia Plus Ultra amb diners públics. Asseguren que tenen prou indicis per afirmar-ho i que Zapatero i les seves filles en van ser els principals beneficiaris. La hipòtesi amb què treballa l'UDEF és que aquest rescat va ser possible gràcies a la influència de Zapatero, a qui atribueixen la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió de l'1%.
0: Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les negociacions, malgrat que Donald Trump havia de decidir ahir si acceptava un acord o tornava a bombardejar el país.
1: Ara el president nord-americà ha canviat el to, assegura que no té pressa, diu que les converses amb els iranians són cada vegada més productives. El New York Times va publicar ahir al vespre que els negociadors havien arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz, però aquesta notícia no l'ha confirmada cap font oficial. De tota manera, la bona marxa de les negociacions ja han fet baixar avui el preu del barril de Brent als mercats asiàtics.
0: El govern aprovarà demà incorporar als centres educatius gairebé 1.800 professionals.
1: Entre docents, personal d'atenció educativa i administratius, el curs que ve, segons ha publicat l'Agència Catalana de Notícies. Aquest increment comportarà una inversió de 93 milions i mig d'euros, però aquests 1.800 efectius queden lluny de les demandes dels sindicats, que en l'últim document que van fer arribar al departament reclamaven un augment de més de 6.000 professionals. Demà passat, dimecres, hi torna a haver vaga als centres de tot Catalunya.
0: També tenim dades sobre l'habitatge. La compravenda d'edificis sencers a la ciutat de Barcelona va baixar un 31% el 2025 respecte a l'any anterior.
1: L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge ho atribueix a la regulació actual. En total es van fer unes 150 operacions d'aquest tipus. El comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona és Joan Ramon Riera.
4: Això ho atribuïm a tota la regulació que hem desplegat per protegir els preus i per protegir l'ús residencial dels habitatges, perquè no acabin en co-livings, perquè no acabin en lloguer vacacional, etc.
0: Usuaris de Rodalies impulsen una campanya per exigir que el servei sigui de franc fins que no funcioni millor.
1: Els usuaris de la línia R11 han començat a recollir firmes per demanar que els bitllets de tren de Rodalies regionals i mitjana distància tornin a ser gratuïts. Una iniciativa que promou la plataforma Ja n'hi ha prou. Cidro Fàbrega n'és un dels integrants.
5: Volen que la gent que utilitza aquest servei pagui quan no s'està complint uns mínims de decència i de normalitat.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: Fins ara. 6:15 del matí, 4 minuts a aquestes hores, com sempre. Saludo en Marc Jurado. Bon dia, Marc.
6: Què tal? Bon dia.
0: També la Maria Fernández Noguera. Bon dia.
7: Bon dia.
0: Bon dilluns i ànims, que hem de treballar.
7: Som-hi.
0: Compto ja les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Avui un dia més amb José Luis Rodríguez Zapatero com a tema principal de totes les portades. Un Zapatero que s'enfronta a noves revelacions. En el sumari Plus Ultra explica La Vanguardia. Un Zapatero a qui l'UDEF atribueix guanys de 4 milions amb la trama, revela el diari Ara. Un Zapatero que hauria cobrat entre ell i les seves filles més de 700.000 euros per informes de dues pàgines i idees.
7: Les altres protagonistes, les que surten en fotografies a les portades. De fet, les jugadores del Barça, reines de tot, titula el periòdico. Campiones, diu l'Ara, que recull paraules de Pere Romeu. Continueu creient en aquest equip. I festa del Barça amb gust de comiat. Llegim a La Vanguardia, a tot arreu, amb instantànies, fotografies de la festa d'ahir a la Barcelona de les campiones de Supercopa, Lliga i Copa de la Reina i també Copa d'Europa.
6: Altres temes de portada. Trump avança la negociació amb l'Iran per reobrir Hormuz. És el tema d'obertura del País.
7: I el periòdico fa un exercici de... i sí, de ficció, diguem-ne. Què hauria passat si no s'hagués posat topall al preu del lloguer? I titula que els nous lloguers costarien 157 euros, més sense límits de preu.
0: I avui diversos editorials parlen sobre Zapatero i els nous informes de l'UDEF d'aquest cap de setmana.
7: El periòdic assegura que a l'expresident se li acumulen les preguntes que ha de respondre.
6: I en destaca una, si els encàrrecs eren tan clars i tan legals, per quina raó es recorria a múltiples societats?
7: El Mundo titula l'editorial Agonia institucional i eleccions i assegura que el cas Zapatero situa Pedro Sánchez en una situació políticament insostenible.
6: El rotatiu considera que cada setmana que passa sense convocar eleccions s'agreuja la sensació de bloqueig, decadència i provisionalitat del govern espanyol.
7: L'ABC conclou que els informes de la Policia Nacional no només afecten un expresident, sinó el nucli polític i institucional del sanchisme.
6: Afegeix que si les sospites descrites per l'UDEF s'acaben confirmant, el mal afectarà tota una forma d'entendre el poder basada en la confusió entre partit, govern i influència personal.
7: El vicedirector de La Vanguardia, Enric Sierra, diu que calen reformes per frenar la corrupció.
6: Però demana que implementar-les no suposi més burocràcia, més lentitud de les administracions i una tendència a la paràlisi.
7: Canviant de tema, tant a l'Ara com al País es fixen en Putin en l'editorial.
6: L'Ara es pregunta si el president rus és més dèbil que abans i conclou que ara les cartes europees no són tan dolentes i les russes no són tan bones.
7: Per al rotatiu, la possibilitat que hi hagi un cop d'estat a Rússia té poc pes, però en canvi sí que hi ha fragilitat econòmica.
6: Per la seva banda, el País es fixa en el fracàs dels Estats Units per avançar cap al final de la guerra.
7: I diu que Europa ha de preparar-se per estar a la taula de qualsevol hipotètic diàleg sobre el futur d'Ucraïna.
0: I quan passen ja pràcticament 8 minuts de 6:15 del matí, saludo la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
8: Hola, bon dia.
0: Amb la Sílvia repassem, com sempre, la premsa digital. Un telèfon que censura.
8: Sí, no deixa que vegis petons de persones del mateix sexe, però en canvi sí que l'algoritme juga a favor de vides de sants.
0: A veus?
8: Ho veiem al País. L'operador de mòbil d'una companyia nord-americana de nom Radiant Mobile veta ja d'entrada el que considera que és contingut nociu per 26 euros al mes. Tot el que ell considera que no està bé.
0: Ok, hi ha vides de sants, però censurem petons entre homes o dones?
8: Correcte.
0: Caramba, sí. Noi, si és que aquest 26 ens està quedant guapíssim.
8: Sí, sí.
0: T'està en Nova York a Barcelona.
8: Sí, ha obert a Gràcia un lloc on ofereixen l'autèntica recepta del bagel nord-americà, en què abans d'entrar al forn s'ha de bullir. Es tracta del local Bagel Boy, llegim al web de BTV, que el copropietari...
0: Perdona,
8: del local...
0: Bagel Boy sembla el nom d'una discoteca, també t'ho dic, eh?
8: Sí, sí. Sí, sí. Sí, si no veus el que hi ha dins, vagui el boi, llumetes vermelles, no entres.
0: Allò és una discoteca o una sauna, no hi ha gaire d'això.
8: Sí, sí, no et porta a pensar que hi trobaràs allà un vagui el ple de salmó. A veure, doncs això, llegim al web de BTV, que el copropietari del local explica que vol portar als Estats Units a totes aquelles persones que ara viuen aquí, que se senten una mica orfes, diu que els que més sortida tenen són els de bacon, pastrami i salmó, i insisteix en això, que n'hi ha molts per la ciutat, però que l'autèntic bagel, abans de posar al forn, s'ha de bullir.
0: Bagel Boy. Qui és l'arbre més bonic, o quin és l'arbre més bonic del món?
8: Sí, una alzina de 400 anys, on sota la seva ombra hi caben tots els 1.300 habitants del seu poble. I on és aquest arbre? Doncs és el municipi sevillà de Coripe. Té una copa de gairebé 579 metres quadrats i més de 12 metres d'alçada. El van declarar com a arbre més bonic fa 2 anys a un concurs que organitza Bosques sin Fronteres. A nivell europeu va quedar 6è. Des d'aleshores, cada any rep milers de visitants, ho mostra el periòdico.
0: Uns arquitectes avançats.
8: Els de la Gran Piràmide de Giza, a Egipte, van crear una estructura que ha permès resistir terratrèmols sense patir danys estructurals. Ho recull un article que ha publicat la revista Scientific Reports, al qual se'n fa ressò a La Vanguardia, davant tot el misteri de com aguanten aquestes estructures. Van estudiar tots els moviments, van descobrir que 3 de cada 4 tremolors impacten de manera uniforme tota l'estructura, que és capaç alhora d'esmorteir les vibracions.
0: Veus? Escolta'm.
8: Vinga.
0: És que...
8: abans feien les coses
0: sí,
8: bé.
0: Ara. No hi havia Bagelboy, però hi havia piràmide resistents, també t'ho dic. Marc Jurado, que estem pràcticament ja a temperatures de juny a juliol. Jo us ho dic, l'audiència potser no estarà d'acord amb mi, però jo sóc feliç amb aquesta calor.
6: De fet, jo anava a dir, parlant de coses que abans no passaven, abans no passava aquesta bogeria de tenir tanta temperatura a un mes de maig. Recte final ja d'aquest mes, perquè és l'última setmana. De nou tindrem temperatura de juny o fins i tot juliol. Això sí, durant el dia, per tant, a la nit, com a mínim, podrem descansar millor. Màximes de 30 a 35 graus a l'interior i per sota dels 28 o 30 a la costa. Sol intens i només a la tarda hi haurà alguna nuvolada, però serà al Pirineu.
0: Després ho comentarem amb l'Eloi Cordomí, que tot i que és cert que la nit estan baixant les temperatures, aquesta nit en especial jo hi vaig entrar al llit i vaig pensar... compte que comença a fotre calor de veritat,
9: sí,
0: eh?
9: Ha fotut el ventilador ja, eh?
0: Jo és que tinc aire corrent a casa. Obro una mica la finestreta i passa com aquella briseta marina, que s'està bé, però calor...
9: Calor.
0: La Marta i jo som de calor, per tant, som
9: sí,
0: feliços
9: però...
0: de la vida.
9: Som molt feliços ara mateix, però fa certa por de com estarem d'aquí un mes, noi?
0: No, però d'aquí un mes...
9: Estarem a l'aigua, en remull.
0: Exactament, no et preocupis, sí, Marta, no et preocupis. I amb la Marta a aquestes hores, 44 minuts, arribem a 6:15, repassem també alguns apunts culturals. Marta.
9: A veure, ha sigut un cap de setmana realment molt intens, culturalment parlant, va venir a Barcelona...

0: Que és evident que a títol personal ha sigut un any de remuntada per tots dos.
1: I tant, recordem any que els, complicat.
0: Que els Gavis han tingut ruptura, però que, malgrat tot, diguem que la seva empresa, el seu talent...
1: Això em sembla admirable.
0: Segueix unit. Han de fer... Aquí hi ha hagut una comunicació important, eh? No
1: sembla
0: tothom
1: increïble.
0: Seria capaç, eh? De seguir amb aquest ritme.
1: I que estan junts i seguiran junts amb això. Vull dir, em sembla molt xulo. Dit això,
0: què?
1: Avui és dilluns i, per tant, ja comencem una gran setmana i ho fem amb Los Chunguitos.
0: La cançó que dediquem a tots els que estan tornant cap a casa de mateix.
1: Vinga.
0: Després de festa. Però què passa amb Los Chunguitos?
1: Doncs Los Chunguitos, que els tenim aquesta nit a Ras Matas, ho faran amb una gira única, es diu el Reencuentro 50+1, i celebrem doncs, tota la seva trajectòria dels escenaris. Per si voleu anar, ens esteu escoltant i teniu moltes ganes de veure'ns. El concert és a les 7 del vespre, a, com dèiem, a la sala Ras Matas.
0: Hi ha més coses, en aquest cas?
1: Algo molt diferent és al Palau de la Música.
0: Caramba. No, deixem clar que no és una xunguita.
1: No és una xunguita.
0: Es queda clar, no?
1: Avui, si sí, sou d'un altre registre, que no sou de Los Chunguitos...
0: Oh, no, pot ser de Chunguitos i de música clàssica.
1: Sí, el que passa és que per ara no ens acaba de quadrar.
0: Ah, no, està clar.
1: Però, bueno, podeu comprar entrades, si no és per avui, és per demà, perquè avui s'estrena Madame Butterfly de Puccini al Palau de la Música. Són dues hores increïbles que podreu gaudir a partir de les 8 del vespre, com dèiem, al Palau.
0: Doncs vinga, ja ho sabeu, podeu anar a veure Puccini al Palau de la Música o, en aquest cas, veure els Chunguitos a la sala Ras Matas de Barcelona.
1: Som un programa que té de tot, no? És agenda cultural.
0: I que m'encanta que culturalment un dilluns hi hagi aquests concerts tan diversos per començar la setmana. És un programa mític d'aquesta casa. Ha tingut moltes veus. Durant molts anys ha estat presentat per Sílvia Tarragona. Avui mourem el dial... Uns quants anys enrere per recordar la nit dels ignorants. Ens ho explica molt millor en Jan Soteres. Jan, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui movem el dial entre els anys 1996 i 2000, quan Sílvia Tarragona va presentar la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Un so de fons que no fallava mai era dels braçalets que portava la Sílvia, que se sentien cada vegada que s'obria el micròfon. Aquesta és una de les moltes trucades nocturnes que complien les hores del programa.
3: Un quart de 3 de la matinada després de Van Morrison, el que continuarem fent és parlar amb l'Ingrid, la primera trucada d'aquesta segona hora del programa. Ingrid, bona nit.
4: Hola, bona nit.
3: Tu diràs.
4: Mira, doncs és que he vist un programa, el Canal 33, cap allà a les 11.
3: Sí.
4: M'agrada moltíssim. Que era sobre els nens de Txernòbil. I m'agradaria saber com puc aconseguir-lo. Si puc adreçar-me a TV3 i allà me'l podrien passar o... No sé si puc acudir a alguna mena d'arxiu, potser.
3: O potser hi haurà algun ignorant que haurà enregistrat aquest vídeo i aquest programa, i tot i que no és la pràctica habitual del nostre espai, potser serà tan amable de trucar.
4: Doncs m'agradaria molt i ho agrairia moltíssim.
0: Quina meravella recordar aquests braçalets mítics de la Sílvia Tarragona, Maiol.
5: Oh, i tant. I qui nerviós es devia posar algú. Saps que aquestes coses, els puristes, de no, els sorolls i això, doncs...
0: Abans més, eh?
5: Aquests braçalets acompanyaven.
0: Totalment.
5: També diré que la nit dels ignorants té un clima que també aquest so és diferent que en un altre programa, segurament.
0: És com aquells aeris que quan bufa el vent van fent clinc-clinc-clinc, els braçalets de la Tarragona t'acompanyaven també.
5: Hi ha vida a l'altra banda del micròfon.
0: Exactament. Petonàs des de la ràdio, l'estimada Sílvia Tarragona. I quan falten pràcticament 14 minuts per arribar a les 6 del matí, al Japó falten 14 minuts per arribar a la 1 del migdia. I qui tenim allà? Home, doncs el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
6: Bon migdia, matiners. Tot a punt a la ciutat de Yagamata per retornar per uns instants al segle X amb el festival de Soroka, que aglutina a milers de persones als carrers. Soré, soré, soré, soré, soré, soré, soré. El punt fort del festival és una processó d'unes 2.500 persones que caminen cap a la tomba de Sugawara no Mizane, que era un erudit conegut com el déu de la saviesa. Els participants van vestits amb vestimentes de l'època i estan envoltats de ballarins que dansen al seu voltant. també tenen molta presència els fantasmes, persones vestides amb kimonos que amaguen els seus rostres amb barrets de palla i tovalloles i que ofereixen sake, que és licor d'arròs, als espectadors. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des del Japó pels matiners de Catalunya Ràdio.

0: No para Guillem Soler de voltar i, escolta'm, de descobrir-nos algunes festes que desconeixem.
1: Qui no aniria aquest matí a la tomba de Nogarau a Moizaue? Jo ho estava pensant avui quan m'he llevat. Ostres, com m'agradaria, com m'agradaria. Però no, estem aquí i també som feliços, la veritat.
0: I tant que sí. Escolta'm, no tenim sake de beure, però tenim sake per treballar. Perquè a partir de les 6 del matí... Avui amb el Fred Llón sembla...
2: Has anat molt tard, no?
1: No, he dit que ben treballat.
2: No, vull dir que la broma...
0: És el sol director del matí de Catalunya.
2: No, però
1: respecte, per favor. No passa res.
2: No, però perquè tu, mai, normalment ets molt ràpid a agafar-les.
1: S'accepta les ofenses.
2: Perdó.
0: Maiol, a partir de les 6 del matí, avui amb Frederic Vincent, què ens heu preparat al matí de Catalunya Ràdio?
1: Doncs amb la rapidesa mental que requereix aquest programa, el que hem preparat són una anàlisi de com està afectant el Partit Socialista tot el cas Zapatero, perquè estan molt preocupats amb l'Ignacio Escolar, el director del diari, que coneix molt bé la realitat del partit. Després parlarem dels partits a Catalunya, perquè falta un any per les municipals, de fet, 364 dies, perquè són...
0: Dada Maiol.
1: Exacte. No, espereu-vos parlar d'aquella
2: manera. Ara pillaré
1: Amb el Jordi Muñoz, i després parlarem de l'encíclica que avui publicarà el Papa sobre intel·ligència artificial. També parlarem d'intel·ligència artificial a les aules, perquè cada cop més es fa servir a les aules i en l'educació. I hi havia professors que reflexionaven sobre la confiança que poden tenir en els alumnes al ja no poder saber si una cosa està generada amb intel·ligència artificial o no, si està una mica ben feta. I després, Àgora Esportiva, agradolça amb l'alegria del Barça a la Champions i l'amargor del Girona, que va baixar el dissabte a segona. Una mica d'alegria després amb els temes pendents i el concurs pendent per arribar a un quart d'una i posar punt i final aquest dilluns
0: 25 de maig.
1: Està, d'aquí 7 mesos, Nadal.
0: Hòstia, mare. Moment, és que diràs això i el mes que ve començaran a penjar llums de Nadal a la ciutat de Barcelona.
1: A la redacció del matí de Catalunya Ràdio ha aparegut un barret de Pare Noel.
2: A la taula del Freddy.
0: Com?
2: Sí.
1: Això mateix, a la taula del Freddy ha aparegut un barret de Pare Noel que el Freddy em diu, ja només veure'l ja fa calor.
0: Però quins jocs fan Freddy al cap de setmana?
1: No. El Freddy desconeix l'origen d'aquell barret. És un misteri que ja veurem.
0: Això que es diu una abraçada, que és el canvi de programa, li preguntaré què feia...
1: Ell assegura que no és cosa seva, sinó que se l'ha trobat. Deu ser cosa del suplement que ocupen la nostra taula al cap de setmana.
0: Haurem d'investigar entre suplement i el matí de Catalunya Ràdio. Anem a la dada?
1: Vinga, va.
0: Dada, Maiol, oients de Catalunya, que esteu desperts, que comenceu la setmana i que us toca treballar. Vinga, afineu una miqueta les orelles, perquè de què ens parlaràs avui, Maiol?
1: Doncs avui, que segueix sent notícia, Zapatero, una dada sobre expresidents.
3: Oi.
1: Zapatillas.
0: Sí, molt bé, Maiol. Gràcies per explicar-ho.
2: Molt bé.
1: I en concret... Vinga, llestets, quina és la pensió vitalícia que cobra un expresident del govern espanyol?
0: Hosti, jo sé el català.
1: Euros any. Saps el català, sí?
0: Més o menys, no? Vale,
1: demà ho comprovarem.
0: Val.
2: Euros any.
0: Euros l'any.
1: Sí, perquè no cobren còpex, cobren euros.
0: Doncs jo diria que uns... 30? 30.000?
2: 50.000.
0: Més, no?
2: Sí, 100.000.
0: Jo dic 100.000.
2: 100.000, em moro.
0: Menys. Mira la cara del Maiol.
2: 85.
0: Més, molt més.
2: Més.
1: La pensió vitalícia d'un expresident espanyol són 74.580 euros l'any.
2: Són, aviam, tu has
1: dit 30.000 i 100.000 i la mitjana...
2: No, clar, si fem una forquilla...
1: Heu fracassat tots, no passa res. Són diners que, teòricament, haurien d'anar destinats al lloguer d'immobles, compra de mobles, és a dir, bàsicament al manteniment d'una oficina, però no s'han de justificar. També tenen dret...
0: Feta la llei, feta la trampa, perdona.
1: No, aquí no hi ha trampa, perquè no els han de justificar. Tenen dret, a més, a dos treballadors i un xòfer. I són diners que són compatibles amb qualsevol sou privat o públic. I que, de fet, tots han cobrat mentre rebien diners per ser consellers d'Estat, diputats o d'activitats privades i, ja veurem en el cas de Zapatero, sí, il·legals.
2: Uau!
0: Lara, alguna cosa més a afegir?
2: No,
0: ja està, que l'enteta,
1: no? A la punt editorial de Lara García, com si els expresidents no es mereixessin tenir un sou vitalici.
2: Podem debatre.
0: Com has dit això? Quina ha sigut l'expressió?
2: No. has dit?
0: Jo crec que avui te'n vas directe al millor moment del matí de Catalunya Ràdio els matiners.
1: La indignació antipolítica de la negació. La concessió del populisme. No, després se guanya l'extrema dreta i ens preguntem per què.
2: I serà culpa meva, ara.
1: Per gent com l'Ana García.
2: Sí, home.
0: Nois, relaxeu-vos una mica de te, una mica d'estiraments, que encara ens queden...
2: Aquí sí que no passo, eh?
0: No, tu trepitja'm, no et preocupis, que encara queden 8 minuts pels matiners. D'aquí uns moments, entre d'altres, repassem a Rafa Juste cantant l'himne del Barça.
3: Senyores i senyors, bon dia.
4: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Estàs confonent correlació amb causalitat.
2: No,
5: és un problema de primer, de filosofia, de lògica, de l'orilla.
2: No, ja ho sé.
5: Que és
2: lo mateix que la IA.
5: Que tots els pobres siguin delinqüents.
6: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
7: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
8: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
9: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
4: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
10: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, és que cantes somrient sempre.
4: Amb Ricard Ostrell.
11: Em van passant coses.
10: Sí.
12: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
13: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
14: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
15: Com volguem dir si volien aprendre algo.
16: Sí, vaig dir que no el coneixia.
15: Ja,
16: i bueno,
15: sí. Va quedar així.
17: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Automàticament dic que m'haig de pensar.
4: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
18: En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
19: Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això ens pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
18: Perquè estimem el que fem, i estimar és el més important.
19: Estimar és molt revolucionari. I ets la força que ens pot salvar.
18: I sabem celebrar els bons moments.
19: Pa-da-pam!
1: Uau!
18: I com diu l'escriptor Biel Mesquida, visca la veu.
19: M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
4: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
18: La tarda dona molt de joc.
4: Els matiners.
20: ¿Cuál de todos los mamíferos conocidos es el único que puede volar?
21: ¿Ballena?
20: ¿Cómo se llaman los objetos que no dejan pasar la luz?
21: Los objetos que no dejan pasar la luz. La gafa de sol.
20: ¿Cómo se llama a la persona que va de un lugar a otro y no se establece en ningún sitio de forma permanente?
21: Inmigrante.
20: ¿Cuántas flores hay en docena y media de rosas?
21: 12 y media.
20: ¿De dónde viene el azúcar?
22: ¿De dónde viene el azúcar? Pues de las abejas.
20: ¿Quién pintó la Gioconda?
21: DiCaprio.
4: A Catalunya Ràdio, Els matiners, amb Xavi Canalies.
0: Vinga, va, que avui anem una mica tard al programa. Escolta'm, qui va pintar la Gioconda, Leonardo DiCaprio,
2: em sembla fort.
0: Poesia radiofònica per aquestes hores del matí, t'ho dic.
2: Estem fatal.
0: Repassem alguns dels sons que ens ha deixat la televisió aquest cap de setmana, com per exemple el de Rafa Juste, desfermadíssim, cantant l'himne del Barça.
23: Bona tarda a tothom, culers. Els hi deia a aquestes jugadores, abans de sortir al camp, que si guanyàvem, els hi dedicaríem una cançó, que és, escolteu, tot el camp és un clam. Som la gent blaugrana, tant se val d'on venim, si del sud o del nord. Ara estem d'acord, estem d'acord. Ei! Una bandera ens agermana, va paurant el vent, un crit valent. Somiarà, tenim un nom alçat, tothom. Barça, Barça, Barça!
0: Ha quedat amplíssim, per cert.
2: És boníssim.
0: Quina meravella, Rafa Juste, per favor.
2: Quanta energia.
0: Per cert, deixeu-me dir que en Sergio, un oient de Cerdanyola del Vallès, que ens escolta habitualment, ens va fer arribar 3 vinils d'un grup de música que ens escoltarem amb molt carinyo, que són Cool Frog, que ens va enviar un vinil per tots tres.
2: Sí, moltíssimes gràcies.
0: Agrair-li des de la ràdio. Aquest, escolta'm, que vam rebre un paquetet moníssim, fantàstic, amb una carta, amb una lletra preciosa.
2: Sí.
0: Una lletra preciosa. M'encanta la lletra. Per tant, Sergio, moltíssimes gràcies, que no t'havíem dit res. Escolta'm, que a vegades, amb la son que portem, se'ns obliden aquestes coses, que tenim uns oients fantàstics. I parlant d'oients fantàstics, deixeu-me saludar la Vanessa. Vanessa, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: Ui, que estàs al cotxe, Vanessa.
3: Vaig conduint.
0: I cap on vas, exactament?
3: Vaig al Mercat del Lleó de Girona, perquè allà tenim dues parades.
0: Molt bé.
3: Tenim una de Pollastres i la camp de Contra i Cavall.
0: I avui entenc que et toca treballar, eh?
3: Sí, sí.
0: A quina hora t'has llevat, Vanessa?
3: A les 4:30.
0: Cada dia ho fem a aquesta hora o no, això?
3: Sí, més o menys. Aquesta hora ja quasi anem sortint. Només els dilluns anem una mica més tard.
0: Escolta'm, he de dir-te que, Vanessa, són les 6 del matí. Un aplaudiment perquè la Vanessa té una veu desperta. Que
2: sí,
0: no es pot
2: molta bona energia.
0: Molt bé, Vanessa. M'encanta. Escolta'm, fins a quina hora estarem treballant?
3: Pues 9:30, tanquem el mercat i a partir de... entre que laborem i no laborem, pues les 3:30, 4 de la tarda.
0: Déu-n'hi-do, tens fills, filles, Vanessa, o no?
3: Sí, a l'Àlex, que té 10 anys.
0: Sí.
3: I res.
0: Ah, val. Que no sé si...
3: Sí.
0: No sé si és que no te'n recordes del nom del segon o la segona.
3: No, l'Àlex.
0: I l'Àlex, tu creus que seguirà el camí de treballar al mercat o no?
3: Bueno, al principi m'ha dit que m'escoltaria. Li han deixat el mòbil perquè
0: sí?
3: L'he deixat a casa els avis.
0: Molt bé. Doncs a veure si des d'aquí ens escolta i li enviem una forta abraçada. Vanessa, que vagi molt bé el dia. Gràcies per passar pels matiners.
3: Moltes gràcies.
0: Una abraçada. Adéu, Vanessa, adéu, adéu. I, home, jo el veuria ell a una parada del mercat venent els galls que va matant del seu corral, l'Eloi Cordomí. Molt bon dia, Eloi.
5: Bon dia, bona hora.
0: No?
5: A veure, tinc una bona notícia.
0: Ah, ah!
5: Tinc una bona notícia, i és que el gall ja no el tenim a casa.
0: Oh, no m'ho dic. Però no l'hem matat.
5: Però s'ha salvat. Hi ha hagut una veïna que l'ha padrinat, el gall.
0: Sí?
5: Ah. I ara mateix està vivint a Ripoll, en aquests
0: moments.
2: Ah, molt bé!
5: Sí, té una feliç jubilació a Ripoll protegint unes gallines que les ataquen els falcons.
0: Oh!
5: I llavors...
2: necessitaven un gall. Gall.
5: Sí, necessitaven un gall.
0: Quin panorama!
5: Si es porta bé el gall, sobreviurà.
0: Perfecte.
5: Ha donat una segona oportunitat.
0: Eloi, tu no ho estàs veient, però l'Ara Garcia, que era que deia, si el gall no es porta bé a la cassola, ara aplaudint que el gall s'ha salvat, també. Hi ha una doble moralitat en aquest programa que tela, eh?
5: Sí. Sempre hem de donar una segona oportunitat a la gent i als galls. Als galls.
0: Has dit una cosa importantíssima. Jo estic molt a favor de les segones oportunitats, eh? Tant si és una vaca com si és un gall.
5: Que t'ha passat alguna cosa aquest cap de setmana?
0: Ah. Jo estic molt bé, Eloi, jo estic molt bé.
5: Que susto, que no hagués passat alguna cosa traumàtica.
0: Tot bé, tot bé.
5: Val, escolta, per cert, que tot flueixi igual, doncs.
0: Deixa'm que digui adéu a la Marta García i a la Lara.
5: Ai, adéu, Marta, adéu, Lara.
0: Marta Viana, Lara García, adéu.
2: Adéu.
0: Eloi, vinga, fes-m'ho rapidet, això. Quin temps ens espera per avui?
5: Ho podem fer molt ràpid. Avui farà sol i la temperatura es mantindrà igual que el cap de setmana, fins als 33-34 graus les més altes a Ponent, i això continuarà així fins dimecres. A partir dijous puja una mica més la temperatura i sembla que augmenta la inestabilitat. Per tant, a partir de dijous hi haurà més ruixats i tempestes de tarda al nord del país.
0: N'estarem pendents. Gràcies, Eloi.
5: Adéu, fins ara.
0: Una abraçada, estimat. Adéu, Frederic Vincent. Molt bon dia.
1: Molt bon dia, com estàs?
0: Escolta'm, què tal? Bon Nadal, per cert, eh?
1: Sí, no sé d'on ha sortit.
0: Ja.
1: També diré que divendres ja hi era, eh? Vull dir que...
0: Alguna cosa passa la nit a la redacció.
1: Exacte.
0: Engega el matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent. Gràcies per ser-hi. Tornem demà. Bon dia, matiners.
6: Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: els experts, amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: cantant de Sant Feliu de Llobregat publica el seu quart disc d'estudi titulat Nexo.
1: Un disc del que ja n'havíem sentit alguns avançaments, com aquesta cançó que sona de fons, Me acuerdo de ti. Moliner publica nou material després de 2 anys, impulsat per una aturada d'any i mig sense concerts. Moliner publica 10 cançons, connectades entre elles, d'aquí el títol Nexo, on dona molta més importància a les emocions i també la connexió amb els seus seguidors a través de la música.

0: Entre les cançons inèdites d'aquest nou àlbum hi ha la que sentim ara mateix, T'escriviré, que ens parla de deixar-se portar i que el Nil va escriure a Cadaqués, i un tema en català que ens parla d'una història real d'amor adolescent que crec que a la Laia li encantarà. Llàstima que no sigui aquí, espero que ens escolti mentre ve de la Renfe.
1: Si algú pateix per la Laia, està encallada en un tren.
0: Exacte, però és que és una història d'amor emmarcada a on? A la muntanya, i es diu Bona nit.

0: esperant.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: L'hora del conte, estic mirant el monitor de la Laia, que ens porta aquest compte d'història d'Instagram. Es diu La història que no sabies, i veig que aquí al capdavall, al capdamunt, tenen un post sobre Orient Viaix d'Urgell, aquest nom que Lleida es torna a posar de moda, perquè és un nom de la zona.
3: Avui no que... només a Lleida, jo em conec a Barcelona, sí.
2: Ah, també, nats aquí, tenen, tenen lleiditis, Bé, avui comença...
4: Orient Viaix?
2: Sí, és el nom com d'una baronesa, comtessa.
3: Mira,
2: una...
3: és la comtessa que va convertir l'amor en una estratègia política.
4: És un nom femení, Orient Viaix.
3: Sí.
2: Els Aurem, no? Algunes noies.
3: Aquesta que conèixer diuen Aurem Viaix.
2: Ja, però... Viaix té com un viaix de gènere. Bé, doncs...
3: Va, que encara no s'ha dit el nom del compte.
2: La història que no sabies.
3: La història que no sabies, exactament. De fet, veu d'un podcast que és en català, i ha l'episodi 9 cada diumenge, justament sobre històries... Barreja curiositats i història, d'acord? És la Natàlia Moreno aquí darrere d'aquest compte. I la veritat és que, a més, combina forces d'imatges tan històriques com recreades amb intel·ligència artificial...
2: Clarament, aquí no enganya.
3: No, però n'hi ha que són històriques,
2: Sí, sí, no, però clarament aquí no te la juga. Vull dir, les que són IA, és claríssim.
3: És claríssim, exacte, ja, no pretén dissimular-ho. I m'agrada perquè això, com us deia, més enllà de... Són episodis concrets de la història, o bé... A curiositats, per exemple, 5 coses que no sabies del barri xino de Barcelona, no? Per exemple, la història del barri més mític, contradictori i estigmatitzat de Barcelona. I, per exemple, em diu un nom que va ser un nom inventat per un periodista, això de barri xino,
2: Que ho va fer el Francesc Madrid. La gent no ha vingut al nostre país, que n'hi ha molts, escoltant el programa, no va haver-hi xinesos, o no va haver-hi una onada de xinesos. És una manera de parlar.
3: Ah, exacte.
2: Que també té bastant de debat sobre què volia dir exactament amb aquest nom, que ara és el Raval, també puc dir pels nouvinguts.
4: Jo crec que un bon despectiu. No?
3: És a dir, sí, mireu,
4: aquests que venen de lluny, doncs, què és el més lluny que tenim tots a la ment? Xina, no?
3: De fet, en aquest article periodístic que es va combatejar aquest barri, doncs es deia que la mina és la gran taverna del barri xinès, deia, perquè el districte 5è, com Nova York, com Buenos Aires, com Moscou, tots tenen el seu barri xinès. Doncs una mica com per dir, fent el paral·lelisme amb grans ciutats del món.
2: Com si fos la Chinatown d'aquí sense ser-ho.
3: Exacte,
2: Però
3: sense ser-ho.
2: La mina que hi té a veure?
3: Parla d'aquí perquè el reportatge parlava d'això. I llavors, en aquest cas, doncs, parlava també del barri això, xino, perquè a més no es deia xinès, és el barri xino, no? Sí, així, com en castellanisme. També ens parlen de... Però no només de... Bueno, hi ha moltes més curiositats, Però llavors, per exemple, paraules que no sabies que venen d'una persona. Aquest també m'ha fet bastanta gràcia. La nicotina es diu així per un tal Jean Nicot, que va ser un diplomàtic francès, etc.
2: I l'ajudava una científica que era la Tina.
3: És com
2: Marie Curie i...
3: O el sandwich, que no sé si sabíeu...
2: Era un comte.
4: El comte de sandwich.
2: Sí, un baró, un duc.
3: Exacte, comte de sandwich, sí, sí.
2: Comte, qui ho havia dit?
3: Es deia John Montagu, però com que era comte, doncs li deien pel seu nom del comtat, diguéssim, comte de sandwich.
4: Menys el Núñez, que li deia sangus.
3: És veritat. La guillotina...
2: Els Núñez i Navarro també eren dos científics.
4: Exacte.
3: La guillotina no porta el nom de qui va guillotinar, sinó de qui...
2: El marquès de Guillotenc.
3: No sé si era marquès, també era marquès.
2: Estic donant títols nobiliaris una mica random, però vull dir que...
4: Bueno, això també ho fa la monarquia espanyola,
3: Josep Ignàs Guillotén, es deia, era metge,
2: De la plebs no era.
3: No, però era metge, diguéssim.
2: A veure, burgès no ho devia ser, perquè llavors s'acabaria... Ah, no, clar, que burgesos eren els bons.
4: Anastasista, una mica, sí. És veritat.
3: I en Boicot, sabíeu que Boicot ve d'un senyor que es deia Charles Boicot?
4: Ah, sí?
3: Sí, és interessant, també.
2: Bueno, com els condons, també, la gent que es diu còndom ja està marcada per tota la vida, pel científic els va inventar.
3: Dièsel també ve d'un senyor que es deia així, o fins i tot saxofon, l'instrument que porta el nom d'Adolf Sax, que va ser un inventor belga que volia fer un instrument i va fer el saxofon. Vull dir que tot és molt interessant. Ja us dic, moltes converses, Aquests comptes que ens donen converses de sobre taula trobo que són essencials.
4: Per cert, quantes haurem viatge a Catalunya? N'hi ha 82.
3: Veus?
4: La majoria són al Segrià i a la Noguera.
2: Quin és el lloc més allunyat de Ponent on hi ha Aurem Viaixes?
4: Doncs mira, al Maresme.
2: N'hi ha quatre. Aquestes tenen lleiditis,
3: Potser tenen família. La que conec jo és veritat que la mare és de Lleida.
4: Ja pot ser.
2: De fet, ara que ho dius, a mi em fa molta gràcia portar de cognom, un cognom que només és de Lleida, terra en la qual tinc un contacte, crec que nul, però portar-lo tota la vida em fa com riure.
3: Un cognom o un nom?
2: El meu cognom... No, el nom és germànic. Sí, no, el meu cognom és només quasi només ni a Lleida.
3: És veritat. No, doncs podries anar-hi de visita un cop a l'any per retre homenatge al teu cognom. We'll be right back.

0: i cat.
1: El fil una mica de la salsa i de tot allò crocanti, avui a l'espai de consells sexoafectius de la Laura per altres persones. En quin caire d'aquest tema entrem?
2: Mira, avui és un dels dies en què no aplico a la meva vida personal absolutament res del que diré a continuació, però jo us ho he de dir perquè penso que és realment el millor que podeu fer. El que
3: passa sí, és la teoria.
4: És el correcte, però tu
2: és
4: no estàs
2: correcte,
4: en el camí.
2: Però jo mai ho faig.
1: Ja.
2: Perquè jo ho ventilo tot.
1: A veure.
4: I avui va... la següent pregunta serà per què no ho fas.
2: Bueno, avui va sobre què dir i què no dir quan estàs coneixent algú.
3: Hosti, noi.
1: A mi això de donar exemple sempre m'ha semblat molt presumptuós, eh? Vull dir o saps coses o les fas. No li exigiu a la Laura les dues.
3: Què dir i què no dir quan estem coneixent algú?
2: Però no a aquesta persona, sinó a l'entorn, vale? Vull dir, hi ha com tota aquesta
4: queirejar i què no queirejar.
2: Cosa de la comentata i del safreig i d'explicar-li a les teves amigues i als teus amics més propers he quedat amb algú i ha passat això, jo ho ventilo absolutament tot perquè és de mala educació tenir el mòbil sobre la taula mentre tu vas tenint la cita i tal, perquè jo, si no, aniries fent minuto resultado. Com tu creus que m'acaba de dir això? Ara m'està mirant d'aquesta manera.
3: Això, si
2: jo
3: ho faria.
4: La Laura retransmetria en streaming la seva pròpia cita.
2: Hòstia, i ja. Bueno, tampoc això. Això seria la gran cita.
3: I demanar-li a la parella al davant, un moment, que vaig a reproduir que això que m'acabes de dir.
4: Que estic fent un tuit.
2: A mi a vegades m'han vingut ganes de dir, un moment... Bueno, fins i tot ho he fet, he anat al lavabo i he enviat una nota de veu a alguna amiga meva dient tu creus que m'ha de dir això? Què representa que ets a fer amb aquesta situació?
3: A la desena vegada que ha anat al lavabo, la parella em costa allà. Aquesta noia té alguna mena de problema. Sí.
2: Llavors, jo no m'ho aplico perquè jo ho ventilo absolutament tot i després té conseqüències dolentes. Per això jo us vinc a donar consells perquè no ho feu, vale?
3: Val.
2: Llavors, què dir i què no dir? Per exemple, coses que es poden dir, que crec que s'han de dir... Doncs una mica de titular del que ha passat, no? Has tingut una cita amb una persona, t'ha agradat, no t'ha agradat, quatre detalls bàsics sobre qui era, d'on ha sortit, si us heu agradat o no, si hi ha hagut petó o no, si es morreja bé o no, i detalls del que pugui haver passat a continuació. Detalls fins a on? Jo penso que està bé preservar la intimitat de les persones. És a dir, clar, a vegades ens hem hagut de controlar amb les meves amigues perquè hem començat a explicar històries de persones amb diverses disfuncions sexuals i amb... experiències rares i traumes i tal, que hi ha una fina línia entre coses que són saludables d'explicar, perquè potser algú altre s'hi troba i així doncs, tens l'experiència compartida de què pots fer en aquesta situació, normalitzar temes i tal, i coses que formen part de la intimitat de la gent i que no has de per què explicar una taula amb 10 desconeguts.
3: I que segurament carrega persona... cap a l'esquerra, carrega cap a la dreta. Això.
4: Aquella persona no voldria que tu ho expliquessis, ja. Sobretot, no?
2: Exacte, no? Que dius, després no saps a on arribarà aquesta informació.
4: Clar. És que et volia preguntar, Laura, això és diferent si aquesta persona amb qui tu has tingut la cita és coneguda del grup d'amigues amb qui tu estàs compartint aquesta informació?
2: Jo crec que és indiferent.
4: Sí, però home, si és coneguda, has de callar més, no? No?
2: Clar, aquí entra una mica el tema de la secció d'avui, que és que quan s'ajunten les persones d'un mateix entorn i hi ha intercanvis sexuals entre gent que es coneix i amics,
3: malament,
2: amics i tal, no sé què...
3: Malament.
2: El lema sempre és la mínima informació possible.
4: Sí, clar.
2: Però s'ha de dir, perquè jo estic a favor de que hi ha vegades en què justament compartir que t'has enrotllat amb algú d'un cercle proper et pot proporcionar una informació valuosa, com per exemple, s'està veient aquesta persona amb altra gent, perquè si és col·lega d'un col·lega teu segurament ho sabrà. També que t'avisin una mica de les red flags, o sigui que et diguin, mira, vigila amb aquest, perquè aquest sempre fa això, juga aquest joc, bla, bla, bla, bla, però després t'enganxaràs els dits perquè ja ens el coneixem.
4: Essencial, això està bé que t'ho diguin. Sí.
2: Però sí que hi ha un punt que compartir massa aquesta informació amb els cercles que els dos teniu en comú, hi ha un punt de rum-rum i de safreig que a mi també m'ha jugat males passades, que llavors tothom et pregunta per això. I tothom, i amb aquest tal, i no sé què, i tal, i públicament, i allà davant seu, i tal, que dius, esteu callar la puta
4: clar,
2: boca.
4: Clar, no.
2: Que esteu trencant tota la màgia.
3: Totalment.
2: Bueno, doncs això, que hi ha un equilibri molt fràgil aquí amb la gent que teniu en comú. Jo ja us dic, com que ho ventilo tot després...
4: Pilles.
2: Pillo perquè se'n fan comentaris molt estranys davant de l'altra persona.
4: I no et passa mai que l'altra persona s'enfada una mica? Com de dir, jo no hagués agraït que no expliquessis tanta cosa? O
2: ningú
4: no?
2: M'ho ha dit mai explícitament, però estic segura que sí.
4: Com han pensat?
2: Segura que la gent ha dit, aquesta tia no pot callar o què? Inclús que m'he carregat una mica històries perquè les he explicat massa aviat i llavors l'altra gent s'ha ratllat i ha dit, bueno, pues ja està, perquè és que això se m'està fent massa bola i no ha passat gairebé res amb aquesta tia.
4: Crec que s'ha de diferenciar si ho expliques en un cercle realment molt concret de dues amigues o si tu ja vas a tot el grup gran, no?
2: Clar, jo m'he de controlar. Jo us dic que estic, donant els consells que m'hauria de donar a mi mateixa.
3: Oients, expliqueu-nos, si us heu trobat en situacions com aquesta, que heu estat, jo què sé, parelles d'amics amb parelles d'amigues i aleshores la informació ha anat pululant que no vegis.
2: Bueno, i el joc del telèfon, clar, que, que no saps si s'han dit bé, o sigui, si són correctes o no.
4: Les heu interpretat igual perquè va arribar per un cantó una cosa i dius, però la mateixa cita o no? Perquè heu tingut una impressió i l'altra una altra.
2: Però bueno, també està bé que es posin en comú el feedback, clar, això també a mi m'ha funcionat molt. Que si jo m'enrotllo amb un amic d'un amic i després aquest amic veu que no coincideixen les expectatives... Clar. De futur, amb aquesta persona, t'avisi.
3: També hi ha gent que llença merda perquè sí, i penses, ep, aquí hi havia una informació distorsionada. No,
2: però tenint en compte que tu tens amics, bons amics, que són honestos amb tu, si tu estàs enamoradíssima, clar, i voldries tenir alguna cosa més amb aquesta persona, i ella veu que l'altre ho ha fet per fer, perquè, mira, perquè aquell dia tenia el dia divertit, està bé que t'ho
4: diguis. Que t'avisi, que et digui vigila, perquè aquesta persona no s'ho ha pres igual que tu.
3: Sí, sí.
2: Llavors, aquí entra també la informació digital, ¿vale? Jo soc molt de passar un pantallazo. I més des de que hi ha l'opció d'enviar pel WhatsApp allò que només ho pots veure un cop, per tant, saps que estàs
4: clar, això sí que
2: segura.
4: És una bona, això ha sigut una gran cosa, de WhatsApp.
2: Sí. Clar, perquè si no aquella captura de pantalla no saps on arribaria.
4: Sí, però sí.
2: Si ho pots enviar, que no has pogut veure una vegada, doncs tu a la teva amiga li dius, mira què m'ha dit, mira com estan en aquesta conversa, mira aquest like, aquest story, mira aquesta interacció digital, bla, bla, bla, bla. I llavors això està bé perquè t'ajuden a interpretar correctament aquesta informació, perquè si tu estàs sola a casa... menjant-te la olla de què voldrà dir aquest missatge, què voldrà dir aquest like, tal, no sé què, t'inventes unes pel·lícules que està bé com a mínim construir-les conjuntament. Tu després pot ser de l'ulo igual i seguir pensant que tot el que estàs veient a través de la pantalla vol dir que aquesta persona es vol casar amb tu i vol tenir 8 fills i tal, ¿vale? Que és el que a mi em passa habitualment. Però si tens algú que t'estigui dient, a veure, això que m'estàs explicant, perquè jo primer ho explico verbalment, no? En plan, ai, és que estem parlant, ja, no sé què... Passa amb captura, vale, jo passo la captura i llavors la meva amiga, la meva
3: que
2: honesta...
3: Que no, que això Laura vol dir això. Altra,
2: em diu,
3: no?
2: Sí. Esteu tenint una conversa completament de censor. O sigui, calla ja, perquè és que no hi ha res aquí on rascar, saps? Però clar, si tu et vols il·lusionar, et pots il·lusionar amb qualsevol merda.
1: Laura, si et passo jo la captura i tot el que diu la meva interlocutora és sí, no, ok, jaja...
2: No, clar, efectivament, Roger, com no estem anant bé. També hi ha un factor molt important, que és t'escriu o et respon.
4: Ah, això és bàsic, eh?
2: Clar, és que si sempre ets tu la persona que envia... Ei, què tal?
3: La proactiva,
2: Home, potser això també t'està dient alguna cosa, però com que hi ha gent molt maja que sempre respon perquè li sembla de mala educació fer ghosting, cosa que em sembla molt bé, tu acabes interpretant la senyal molt més tard del que hauries. Llavors, a vegades una mica de ghosting, no dic molt de ghosting, però una mica de desinterès de dir, mira, és igual, no et contesto en unes quantes hores perquè no m'agrades tant, també està bé com per poder enviar aquesta senyal.
3: S'està fent l'interessant.
2: No, s'està fent l'interessant.
4: Els autoenganys aquí, els autoenganys fan molt mal.
2: Mentre estan parlant per altres grups, que compartiu, penjant històries, aquestes coses. Bueno, a vegades toca fer-ho.
1: Que estrany, no? M'ha penjat una història però no he vist el meu missatge. Li donava malament.
2: Sí, s'està fent l'interessant, bueno, a saco.
3: Li va malament no pot... només el meu WhatsApp.
1: Sí, el seu Instagram té un bug, el seu.
2: Sí. Llavors, a vegades, fins i tot hi ha gent que sap greu perquè et diuen... Ai, ho has rebut, ho has pogut llegir. I és com, no, perdona, estic en un búnquer de guerra.
3: Perdona, és que te tinc arxivat.
1: A mi em surt el SIN, el missatge de SIN, a mi em surt. Què et surt a tu, el que t'he dit jo abans? Perquè jo he vist SIN, el participi,
2: Roger,
1: sabeu?
2: Fas patir moltíssim.
1: Els verbs irregulars, SIN, el participi, jo, a mi em surt. És bueno. Per si no l'has rebut.
2: Per últim, la cosa que sí hauries de dir, o sigui, d'informar les teves amigues, és d'on viu aquesta persona. Mm. Primer de tot, perquè per si et passa alguna cosa, que sàpiguen on ets.
3: Exacte.
4: Molt bé.
2: I després també perquè això et dona molta informació de l'entorn. És a dir, és veritat que hi ha gent que no es mou gaire pel barri on viu, però si és una persona mínimament arrelada, sabràs quin tipus d'entorn té al voltant, com són els comerços del seu barri, quines entitats hi ha, qui poden ser els veïns, si hi ha algú que visqui a prop que et pugui donar més informació sobre coses que passen per allà, on podeu tornar a coincidir...
3: Bona
2: aquesta
3: info.
2: Informació també.
4: Aquí obres un bon meló, que és aquest de l'estalquejada quan acabes de conèixer algú. Si vols, un altre dia fes-nos la secció aquesta de quan acabo de conèixer algú, fins a quin punt és saludable o quan ja és red flag, l'estalquejada que li faci.
2: Molt bé, tornarem a fer una secció on diré moltes coses que jo no m'aplico.
4: Exacte.
1: Sí, bueno, fins al punt que tingui les xarxes tancades o obertes o no.
2: No sabeu fins on he arribat, jo. No voleu saber.
1: Vaja, pista, aneu al Facebook, allí la gent no se'n recorda i penja àlbum sencers, eh? Bé, consell pel 2026 sobre els dipòsits de la memòria de la gent.

0: els experts. I cai. Alfons Gorina.
1: Un oient nostre, l'Esther, sí, estava parlant de cinema al WhatsApp dels oients, que sí, són gent molt entesa, i la pel·li Love Me Tender la van a veure amb un passi previ, que és una pel·li que n'havia sentit a parlar jo molt, molt bé. Diu l'Esther, a mi sembla genial l'actriu que fa de Clemens, és una pel·li d'un home que no accepta l'homosexualitat de la seva ex i mare del seu fill, i també la lluita d'ella per seguir sent mare i dona lliure. Diu, em sembla que està tractat amb molta delicadesa per part de la directora. Un drama molt tender, com diu el títol, molt tendre. Love Me Tender. És així de sensible, com diu la nostra oient Esther?
2: Sí, és sensible, també és dura, perquè sí, és això, és una dona que de cop descobreix que li agraden les dones, que vol fer la seva vida, però que això li costa la custòdia del seu fill o de la seva filla, ara no recordo si era, crec que era fill, i estar molt ben tractat realment, perquè no només és com a drama social, visualment és una pel·lícula molt ben dirigida, la Vicky Krieps està increïble, però això ja no és novetat. Potser només li trauria uns minutets, perquè dura 2 hores i quart, i potser pel tipus de pel·lícula que és no ho necessiten, però vaja, sens dubte, és una de les recomanacions d'aquesta setmana.
1: Ja teniu ja estrenada el blockbuster de la setmana, la nova pel·li de Star Wars.
3: Hey, never touch the buttons.
1: The Mandalorian, en Grogu. Queda clar, al fons, que Disney, clar, 7 anys després, sense cap pel·li a sales, vol seguir munyint la vaca galàctica i porta aquesta sèrie de la tele al cinema. Però jo penso, tenint en compte, jo que no l'he vista, tenint en compte que la sèrie sí que està bé, no altres merdotes que han fet Star Wars, mira, em sembla bé que acabi, que no hi hagi més temporades i que culminem amb una pel·li. És la festa final del Mandalorian?
2: Sí, no, totalment. És veritat que és una pel·lícula que alguns diran que és un capítol allargat. Jo no acabo d'estar d'acord, crec que té moments de cinema realment potents, no només seqüències d'acció. Hi ha una escena, no diré res més, que és una escena muda, són 20 minuts, 25 gairebé.
1: Tants?
2: Sí, una escena, és a dir, és tot una seqüència on el protagonista és el Grogu i el Grogu no parla, com ja sabem, i és una delícia aquella escena, ja veureu, no vull donar...
1: Muda i sense diàlegs, però hi ha so.
2: Sí. Però ja veureu de què parlo, no?
1: És a dir, la gent s'emocionarà, la gent que ja li té estima aquest ninotet.
2: Oh, totalment, és la millor creació animal de Star Wars des de fa moltíssim temps, no? I a mi m'ha agradat, potser perquè no tinc aquest llistó tan alt del tema Star Wars, no? Que la gent encara està esperant com grans pel·lícules. Jo crec que les grans de Star Wars ja s'han fet. Mira, una aventura ben feta, emocionant, trepidant, no sé, és que jo no li demanava molt més, és veritat que no hi ha una gran evolució respecte a la sèrie i que no és una pel·lícula que portarà de cop un nou univers ni res per l'estil, però està molt bé.
1: I parlant amb l'univers i sense fer spoilers, hi ha alguna connexió amb les trames principals, com aquell capítol que apareixia el Luke Skywalker fet a Mia, o és el Mandalorian amb el seu camí?
2: Més aviat el segon. Són ells dos complint missions i coses d'aquest estil, sí.
1: The Mandalorian en Grogu, avui li podeu dir adéu a aquest personatge del Pedro Pascal, en el qual mai se li veu, bueno, almenys fins ara, el que veig el Roger, mai se li ha vist la cara en aquesta sèrie, perquè porta el casc.
2: Doncs hauràs de veure la pel·li per comprovar-ho.
4: No pots anar pel camí de dalt. La meua tona necessita calma.
5: I si sa vaca és més rara que les merles blanques.
1: Cowgirl, aquesta pel·li catalana que ens arriba del BSN Film Fest fa una setmana, si no m'equivoco.
2: Sí.
1: I és una drama rural aquí, al nostre país.
2: Sí, és com un contrast enorme, no? Passem dels blockbusters especials a la terra més propera, perquè sí, és un drama rural, però té molt de feel good francès, per entendre'ns, saps? Aquelles pel·lícules del camp franceses. El que passa és que no és tan anem a dir, tan bucòlica i en fi, tan, com et diria, tan pel·liculera com aquelles, sinó que té un punt més de drama, doncs, per exemple, reflectir com de difícil és viure al camp quan depens d'animals, depens del clima, depens de les collites, etc. Però, a banda d'això, és una pel·lícula que té una miqueta més de història, no? La protagonista és la Isabel Rocati, que té aquesta vaca que és el seu mitjà de vida, i de cop se li apareix a casa un noi jove que no se sap molt bé d'on ve, que és el Carlos Cuevas, i que ni ell té mare, ni ella té fill, i estan com condemnats a trobar-se, i a més hi ha un altre personatge, que és el del Pep Moner, que per cert està molt bé el Pep Moner en aquesta pel·lícula, que és com el senyor, el terratinent, que tot li va bé, per entendre'ns, no? I és la competència de l'Isabel Rocati, però a la vegada estan una mica enamorats per històries del passat. Per tant, escolta, una miqueta de tot, una miqueta de comèdia, una miqueta de drama, una miqueta això, de vida al camp, a mi m'ha funcionat bé, per això us la poso la segona.
6: Molt bé.
1: Si voleu anar a donar suport també al cinema català, estrena Cowgirl.
6: So you leave the CIA, you get yourself a nice civilian job.
1: I ara, per tota aquella gent que no pot separar la imatge de l'actor John Krasinski amb el gym de The Office, n'heu de fer un nou exercici perquè segueixen havent-hi pel·lis de Jack Ryan.
2: Sí, això és una altra Mandalorian, en el fons. És una altra pel·lícula treta d'una sèrie de televisió de Jack Ryan, però en aquest cas no l'han estrenat en cines, la teniu només a Prime Video, i sí que podem dir aquí que sí que és una mica més capítol allargat, una mica més profund, amb una mica més de pressupost, de allargada, òbviament, en quant a metratge. Si us agrada la sèrie, doncs tindreu allò un digne final, i el que passa és que a mi em passa, com a tu, Roger, que jo, Jack Ryan, segueixo veient a Harrison Ford només, o sigui, quan llegeixo les novel·les de Tom Clancy, a mi Krasinski és un tio que m'agrada molt per unes coses, però no li veig com aquesta mena d'autoritat o presència que tenia, doncs, Harrison Ford al seu dia, per exemple, per interpretar el personatge. Però vaja, bon cinema d'espies i d'acció, vaja.
1: Jack Ryan, coma, de Tom Clancy, dos punts, guerra encoberta. Recordeu que Tom Clancy sempre s'ha de posar, a mi em fa gràcia inclús que ho posen als videojocs. Tal videojoc i a sota de Tom Clancy, que feia llibres. Però ell li dona la prova del signe i cobra també, per posar.
2: Sí. Bueno, està mortíssim ja Tom Clancy.
1: Bueno, ara, quan sortien jocs a la Xbox de Tom Clancy, cobrava. Bé, anem a més pel·lícules. Les catadores de Hitler, drama italià de la Segona Guerra Mundial. Per tant, a mi de partida ja m'interessa.
7: Prendete posto.
8: Non siate timide, si raffredda.
7: La prego di rimanere seduta. Non vi è permesso alzarvi.
9: Perquè?
8: Solo tra un
2: sí, aquesta és una pel·lícula que jo intento no recomanar, és a dir, no perquè tingui res en contra, però tenim tal quantitat d'històries sobre la Segona Guerra Mundial que esdevé un gènere en si mateix, moltes vegades molt televisiu, però o poc interessant, no? Sempre aquell personatge que va fer allò, tal, i dius, ostres, és que n'hem vist tant ja. Però...
1: És d'aquestes pel·lis que són molt formals en l'aspecte, que veig que al pòster ja hi ha dos esvàstiques perquè la gent s'impressioni.
2: Sí, sí, sí, una mica, però aquesta sí que l'he posat perquè aquesta val la pena. La història realment, que és una història real, és realment colpidora, no? Perquè és això, un grup de noies italianes que viuen molt properes a... Recordeu Valkyria, la pel·lícula de Tom Cruise, on hi havia aquell intent d'assassinat? Viuen a prop del búnquer on està Hitler i són segrestades, literalment, per tastar el menjar de Hitler per si de cas està enverinat. Per tant, cada vegada que es posen a menjar, pot ser que estiguin a punt de morir, no? I a partir d'aquí és una pel·lícula que parla més de les relacions que tenen entre elles, de les relacions que tenen amb els soldats nazis, que també hi ha allò de... Bé, no tots estan d'acord amb el que s'està fent. És una pel·lícula que està molt bé, perquè a més és molt distreta i sense frivolitzar, perquè, òbviament, és un tema molt seriós, però és una pel·lícula que es veu molt, molt fàcilment i més maca d'imatges que la formalitat que se li suposen al pòster, per entendre'ns. Per tant, bé, aquesta és una altra bona recomanació.
1: Les catadores de Hitler, que si voleu saber com es diu en italià, és le assaggiatriaci. Això vol dir tastadores. Anem ara a una comèdia que jo me l'he apuntada només pel fet que apareix Sacha Baron Cohen, una de les persones que més admiro jo d'aquest planeta, però això no vol dir que em surti Sacha Baron Cohen, moli o no moli, eh?
10: Once upon a time, there was a man named Damien.
1: Arriba a Netflix, i en el fons, com sempre, ja l'ha pogut veure abans, perquè és el nostre crític, Ladies First, Les dames primero, amb Sacha Baron Cohen, sí.
2: Sí, aquesta li agradarà molt a la Laia, perquè és una mena de Barbie a la inversa. És a dir, és el Sacha Baron Cohen, que tant li agrada al Roger, és com un superdirectiu d'una empresa que l'acaben d'ascendir i cada cop se li presenta un àngel, com si fos Que bellos vivir o Family Man, i li diu, ah, sí, doncs ara tindràs una visió del que és viure en un matriarcat en lloc d'en un patriarcat.
11: Molt bé.
2: I llavors, la que és la seva... el seu braç dret a la feina, que és una pobra dona, la que té absolutament martiritzada, és la superjefa, que és Rosa Montpai, que, a més, una actriu que m'agrada moltíssim, i ell ha passat a ser allò el no-res. I no aconseguirà tornar a la seva vida normal si no puja per mèrits propis al capdavant de l'empresa.
1: No, per tant... Però no em diguis que en aquest món paral·lel... El...

també et dic, té algun moment de vergonyeta aliena, eh? També t'ho dic, però escolta, si teniu, esteu a casa avorrits a Netflix, te'l direu, mira, una hora i mitja que us passarà de meravella, vaja.

0: experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Anem a l'Espluga Calba, Laura.
2: Oh! És que em va sortir fa molt poquet un reel de Som Tres Cats, que a vegades tenen bones sortides, sobre un community manager, un portador d'Instagrams, no, com ho va dir l'altre dia la meva amiga de la Sotana, la Clara? Gestor de comunitat, GC.
3: Molt bé.
2: De l'Espluga Calba, que és un senyor de 70 anys.
4: Unes ocurrències molt bones.
3: Molt originals i molt ben fets.
5: Soc un community manager senior.
6: Té el càrrec d'IMES.
5: Idees més divertides. Porto les xarxes socials de l'Ajuntament d'una manera una mica més entretinguda que li agradi a la gent.
3: Un jiji continu.
6: Si hem de fer algun comunicat oficial per xarxes es fa, però a partir d'aquí, quan està

0: fa els posts aquests doncs, que són una mica divertits.
1: Per exemple, el servei de recollida de residus. Vaig fer un post que l'Ajuntament havia subcontratat la vigilància del dimoni. Un altre post davant de la botiga del poble, un pàrquing de tacataques, que de fet reflexava una realitat de poble.
0: Té un sentit de l'humor molt especial.
2: Al matí busco a veure què ha penjat, a veure què ha posat. M'agrada, m'ajuda a passar una mica l'estona.
3: Sempre millor que et coneguin per coses bones, simpàtiques.
1: La veritat és que jo m'ho passo molt bé. 76 anys que he fet ara fa poc.
4: 76 anys, la criatura.
5: Com es diu aquest home?
4: Doncs Walter, em sembla que li diuen, però Walter. No es diu així de veritat, però és com el seu sobrenom.
6: Josep Maria Cots, no és, em sembla?
5: Josep Maria
4: Cots. Sí, però surt allà entre cometes Walter, un nom així en anglès, que penso, que divertit que li diguin així.
6: Ara us diré que un dels que surt del vídeo aquest reel és cosí meu.
5: Què dius ara?
6: Sí, perquè la meva avia era d'Espluga Calba.
4: Doncs mireu, a mi m'impacta molt que un senyor de 76 anys hagi entès millor els codis de les xarxes socials que moltes institucions d'aquest país que l'únic que es dediquen a fer és comunicats oficials que no s'entén una merda, que ningú els llegeix, i fotos que no tenen cap tipus de gràcia de molt bé, avui ens hem llevat a Blanes i fan 21 graus de temperatura. Aviam si comencem a aprendre a gestionar les xarxes socials.
5: Això ho anaves entenent, com si fossis el senyor Barça.
4: No,
5: la
4: però ho has
5: Gimbo.
4: De fer de manera espontània, reflexant una mica la comunitat d'aquest poble. Jo és que estic tan a favor del perfil d'Instagram de l'Espluga Calba, que us convido a tots a fer-hi un cop d'ull.
6: Visca l'Espluga!
4: És que és un estil digital que, a més, penso que als joves ens pot fer molta gràcia, perquè és com aquesta fina línia entre la vergonya aliena i la tendresa, que dius, que divertit que és aquest senyor, i, en canvi, la gent de la seva edat, jo crec que deu pensar, doncs molt bé, perquè així és com jo penso i com el que a mi m'agrada rebre, no? Per exemple, el segon post que veiem al perfil Instagram de l'Espluga Calba és un petit poble de Lleida surt a 3CAT, i no és a Crims.
6: És
4: absolutament el millor. La següent foto que a mi m'ha fet infinita gràcia també és una foto on surt l'Espluga Calba, borrosa així com foto de paisatge de lluny, primera plana, o sigui, primer, la cosa enfocada que surt és un card, i la descripció és: bon dia, segons com es miri, estem cardats. No em pot fer més gràcia aquest senyor portant les xarxes socials de l'Espluga Calba. Llavors, ell tira molt d'IA, també, d'intel·ligència artificial, per fer cartellets de coses, com, per exemple, primer concurs de dutxa ràpida de l'Espluga Calba. Estalviem aigua, guanyem temps fent poble. Això va ser quan, en el moment de la sequera, m'imagino que t'havien restringit una mica el tema de l'aigua i tal, i ell va decidir comunicar-ho,
5: no?,
4: d'aquesta manera.
5: Sí, Laia, recomanem també sempre dutxes ràpides.
6: Totalment.
4: Bueno, jo estic encantada de la vida, tant de bo el meu poble també es portés les xarxes d'aquesta manera. A més, tothom entra al joc, perquè els comentaris també, per exemple, d'aquesta publicació de la dutxa ràpida, la gent fa preguntes, no? Hi haurà competició per equips, hi ha categories, no és el mateix ser calb que tenir melena. Vull dir, aquí tothom li juga a les coses.
5: Que xulo. A veure si obre un manager. Corrent, no?
4: Potser, jo crec que la gent...
5: Potser altres ajuntaments agafen la idea de l'Espluga de Calba.
4: Clar, hi ha una idea que jo crec que no té cap sentit, que és que, clar, com que és un poble petit, és una mica igual, no? No cal que sigui institucional, no cal que sigui seriós. Bueno, a mi, que el community manager de Sabadell també fos d'aquest estil, crec que seria un gran...
6: Total, sí.
4: Un gran avantguardista.
6: Sí.
4: Sí, crec que és la manera de connectar una mica amb els veïns i veïnes i que hi hagi una mica de bon rotllo, també, perquè també hi ha perfils d'ajuntaments que l'única cosa que foten és mala maror, perquè tota l'estona és... hi ha massa soroll a no sé quin barri, hem enviat més patrulles, ara hem de delimitar els decibels i no sé què, tio. No sé, doneu-nos alguna alegria, macho, perquè és que si no costa molt.
5: Clar que sí,
4: també connectar amb els governs municipals, i són en realitat la base de la democràcia, vull dir, són l'eina que tenim més a l'abast per intentar canviar les coses del nostre entorn. Per tant, una mica d'ambientillo, molt a favor del gestor de comunitat de l'Espluga Calba, i jo segueixo ja com a influencer, diguem-ne.
6: Visca l'Espluga!
4: I tant de bo que més ajuntaments s'assumin a aquests codis, que penso que són els que toca portar ara mateix a les xarxes.
5: Bravo, molt a favor, doncs, d'iniciatives com aquesta.
7: Els experts, ICAT.

El músic empordanès li ha tret partit, això de ser pare, perquè si fa un parell d'anys composava aquesta cançó que sentim, Serem un de més, que s'ha viralitzat a xarxes després de convertir-se en la banda sonora d'aquest país per anunciar un embaràs. Ara l'Ernest ha publicat com li ha canviat la vida un cop ja és pare, amb el tema Quina sort.

sona aquesta cançó que el va donar a conèixer, et prometo, una cançó romàntica que s'ha convertit en un dels himnes del darrer Sant Jordi, eh? Doncs lluny de repetir la fórmula, ara l'Ivan llança el seu nou senzill Des de lluny, on intenta esbrinar què passa amb totes aquelles promeses fetes a l'inici d'una relació quan aquesta arriba al seu final.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. El govern ampliarà la plantilla a les escoles de cara al curs vinent en gairebé 1.800 professionals amb l'objectiu de baixar les ràtios. Aquest gest arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents i amb la mirada posada a la reunió de demà entre el Departament d'Educació i els sindicats. La mesura, que s'aprovarà demà al Consell Executiu, suposa la creació de més d'un miler de places noves per a docents, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva, un dels cavalls de batalla de la negociació sindical. També es crearan més de 700 places d'atenció educativa i d'administració i serveis. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 25 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Govern espanyol i PSOE continuen defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació en el cas Plus Ultra el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. Aquest cas ha obert una nova crisi a l'executiu de Sánchez i socis com el PNB posen en entredit el seu suport. El PP apunta justament cap als socis d'investidura perquè facin caure el govern. Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos, com els de Nestlé, Nissan o Ficosa. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36%. Tot seguit analitzarem aquesta situació amb Rashid Karrum, economista i consultor en estratègia empresarial. La taula del tercer sector social ha encetat una campanya informativa amb el lema És odi, que denuncia a través d'un spot la normalització dels discursos d'odi i d'extrema dreta. L'anunci mostra un fenomen que asseguren que cada cop és més habitual al carrer, a les xarxes socials, als mitjans de comunicació i fins i tot expliquen a les institucions. L'Aplec del Cargol ha tancat una nova edició de rècord amb més aplequistes que mai i amb més oferta per als visitants. Des de l'organització s'ha fet una valoració molt positiva de les tres jornades que han reunit uns 200.000 visitants i 124 colles, tot plegat amb unes temperatures molt elevades. Dels esports, el Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olympique de Lió. Les jugadores van exhibir els quatre trofeus aconseguits aquest curs, la Lliga, la Copa, la Supercopa i la màxima corona continental, davant els 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Una de les grans protagonistes va ser Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat. I en cultura, Tàrraco Viva tanca l'edició d'enguany superant els 80.000 assistents de l'any passat, en una edició on hi ha hagut més de 500 activitats entre l'11 i el 24 de maig. Una edició que ha apropat a la ciutadania el funcionament de l'antiga Roma amb recreacions històriques i tallers. Passen 3 minuts i mig de les 7 del matí, obrim plana de serveis pendents de l'operació tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, on avui és festiu a la majoria de municipis d'aquesta àrea. El Servei Català de Trànsit preveu que s'hi facin al voltant de 600.000 desplaçaments i s'esperen retencions, sobretot a l'AP7. Volem saber com se circula, però, a aquesta hora la xarxa viària catalana, connectant amb el RAC i amb en Vicenç Llorca. Molt bon dia, Vicenç.
3: Bon dia. Comencem la jornada d'avui dilluns amb normalitat a les carreteres. Ara mateix circulació fluida a les vies d'entrada a l'àrea metropolitana, a la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i a la confluència amb el Nus de la Trinitat, amb la C33 i també amb la C31 a l'altura de Sant Adrià de Besòs. A la Ronda de Dalt i a la Ronda Litoral, en els dos sentits de circulació, no hi tenim cap incidència. Normalitat també a l'entrada a la capital catalana des del Llobregat, tant a la B23 com a la A2 a l'altura de Sant Feliu. La P7 i la C58 a l'altura de Sabadell també mantenen trànsit fluid en tot el seu pas cap a l'àrea metropolitana, sense complicacions. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: Pel que fa al transport públic, el servei de trens de ferrocarrils de la Generalitat entre les estacions de Balaguer i la Pobla de Segur es fan amb un servei d'autobusos alternatiu per treballs de manteniment a la via. I pel que fa a la previsió del temps, en Lluís Miquel Pérez ens l'acosta com cada dia. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia. Comencem una setmana que ha de ser de ple estiu i ja veurem si arribem a temperatures rècord. Tot indica que sí i, per tant, suarem la cansalada al llarg de les properes jornades. De fet, comença ja aquest dilluns amb un ambient que és molt suau, a molts indrets de la costa, ja per sobre dels 20 graus. I de núvols aquest matí, ben poquets, algun de prim, i poca cosa més, també alguna boirina ha tocat el cap de Creus. Pel que fa aquesta tarda, alguns núvols creixeran al Pirineu Lleidatà, també al voltant del Principat d'Andorra, però serà difícil que arribin a deixar tempestes aquestes nuvolades. A la resta del país, un cel ben clar i una temperatura com la d'ahir. Per tant, a Ponent fregant els 35 graus, però molts indrets del país al voltant dels 30 graus. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El govern aprovarà demà en Consell Executiu l'ampliació de la plantilla a les escoles. Una mesura que arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents. El Departament d'Educació crearà més d'un miler de places noves per a docents i més de 700 de personal d'atenció educativa i d'administració i serveis. En total, una ampliació de gairebé 1.800 professionals que ha de contribuir a baixar ràtios i impulsar l'escola inclusiva. El que s'entén com una picada d'ullet als sindicats abans que demà es reprenguin les negociacions. Ens en dona més detalls Arnau Olmos.
5: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
6: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
5: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
2: El PSOE continua tancant files al voltant de José Luis Rodríguez Zapatero, a qui l'Audiència Nacional investiga pel cas Plus Ultra. Les indagacions judicials situen l'expresident al centre d'una trama de tràfic d'influències i caldrà esperar el 2 de juny, dia en què declararà davant del jutge, per saber quina serà la seva estratègia de defensa. Mentrestant, el govern espanyol i el Partit Socialista mantenen tot el suport a Zapatero. En aquest sentit, el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha reclamat més proves a la justícia i ha defensat la presumpció d'innocència de l'expresident. Ho ha dit durant la Festa de la Rosa a Granollers.
7: Que la justícia ejerza su papel, que investigue, que ponga pruebas encima de la mesa, porque en democracia hay una cuestión que es fundamental, que es la presunción de inocencia. No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años prácticamente con Zapatero.
2: Les crítiques al govern de Pedro Sánchez per aquest cas van augmentant dia rere dia. Aquest diumenge l'atac arribava per part del líder del Partit Nacionalista Basc, Aitor Esteban, que veu irresponsable, diu, que l'executiu espanyol continuï governant més enllà d'aquest 2026. Més dur ha estat el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, que des de Barcelona ha atacat els socis d'investidura de Sánchez.
8: ¿Dónde está Esquerra Republicana? ¿Dónde están los señores del PNV? ¿Dónde están los señores de Junts? Por los de Bildu ya no preguntamos. Hay que decirlo, todos ellos, con su decisión, con su apoyo, abrieron la etapa de mayor saqueo y de mayor decadencia de la historia democrática de España. Son tan responsables como Sánchez y son tan responsables como Zapatero.
9: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
2: Mentrestant, i pel que fa a l'esfera política catalana, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, defensa l'acord per a l'aprovació dels pressupostos signat amb Salvador Illa. Al seu torn, des del govern, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, reclama a Junts que ajudi a aprovar un nou model de finançament. Ho ha dit en declaracions a La Vanguardia i ens ho explica la Norma Lebrero.
10: Els socialistes els retreu la falta d'ambició nacional i social i a Junts prioritzar la confrontació per damunt la responsabilitat institucional.
11: Tothom hauria de votar aquests pressupostos perquè tothom hauria de voler que hi haguessin més recursos per lluitar contra la sequera, per ajudar els nostres pagesos, per ajudar les nostres universitats, per ajudar els nostres hospitals.
10: Un cop de mà que hauria de ser necessari, segons el PSC, també per acordar un nou model de finançament.
12: Junts és un partit important del país i m'agradaria que no decidissin mirar-se el partit des de la barrera i decidissin que quan es tracta de sumar en favor de Catalunya volguessin formar part de la solució i no part del problema. No? A mi aquesta actitud de bloquejar-ho tot, criticar-ho tot i condemnar el país a no avançar, crec que és una mala recepta per Catalunya.
10: Els socialistes han defensat l'acord de pressupostos per construir el tren orbital com una infraestructura que no es pot menystenir.
13: Un canvi, un avenç significatiu en la concepció del país. Diguem-ne, superant una visió excessivament radial de les connexions i de les infraestructures, també ferroviàries, partint de Barcelona.
10: Si es compleix el calendari previst, els pressupostos es podrien aprovar definitivament a principis de juliol.
2: Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERO's ha augmentat més d'un 36%. Nestlé, Nissan, Ficosa, Limac o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos del 2026 aquí, a Catalunya. Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment dels expedients d'extinció, els més durs, ja que comporten tancaments de plantes. Ens ho desxifra tot plegat en aquesta crònica en Marc Pijuan.
14: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan en van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4%, segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu. Uns ajustos que impacten a diferents sectors. Els acomiadaments a Ficosa, Adient Seating o Serra Soldadura s'atribueixen a la transformació en el sector de l'automoció. Els dubtes generats a la indústria afecten la fabricació de caixes i embalatges, de cartonajes internacionals, les pintures d'Axonobel, les cafeteres de Quality Espresso, el fabricant de circuits electrònics per electrodomèstics Ego Appliance Controls o a Innovin, l'empresa britànica del sector químic. Els expedients també colpegen Majorel, empresa del sector de l'atenció al client, a l'IMAC, la constructora del nou Camp Nou, i la intel·ligència artificial afecta un centenar de llocs de treball a Capgemini. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Glovo. Una llista que pot augmentar en breus amb l'ERO encara per confirmar que pot dur a terme l'Etxe Pascual a la seva seu de Gurb. Un escenari d'incertesa que preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest any i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
2: Doncs ho sentíem, Catalunya crea feina, però al mateix temps les empreses estan retallant com no vèiem des del 2021. Què explica aquesta paradoxa? Hi ha algun moviment de fons en el model productiu? Ho analitzem tot seguit amb l'economista Rashid Karroom. Ell és consultor en estratègia empresarial, anàlisi econòmica i optimització de costos. Senyor Karroom, bon dia i gràcies per atendre'ns.
15: Hola, molt bon dia, encantat.
2: Estem en rècord d'ocupació, ho explicàvem ara, però els ERO's no paren de créixer. Quin és, segons el seu entendre, el factor de fons que explica aquesta paradoxa?
15: Hi ha diversos factors. Un dels més importants és que està havent com un trasbàs, no? Basat en la productivitat. Hi ha molts canvis, sobretot amb intel·ligència artificial, que afecten a molts sectors, també a l'industrial, i feines de poc valor, diguéssim, o fàcilment automatitzables, s'estan substituint per processos automàtics. Llavors, hi haurà d'haver com una transformació d'aquests treballadors cap a altres àrees que puguin ser més productives, o altres sectors, com el sector serveis.
2: Moltes d'aquestes retallades, després parlarem en tot cas del sector serveis, però moltes d'aquestes retallades de plantilla també s'atribueixen a decisions estratègiques de multinacionals. Què creu vostè que pesa més en aquestes decisions? Que els hi surt massa car produir aquí? Que no veuen clar el futur? O que estan deslocalitzant part de la seva feina cap a altres països?
15: Home, hem de tenir clar que nosaltres vivim en un entorn global en el qual competim amb tot el món i aquestes empreses, o moltes d'elles, són mundials. Llavors, Catalunya ha de ser atractiva per poder retenir aquests llocs de treball en aquí. I això afecta a molts actors, no només als polítics, sinó també a altres condicions, com per exemple els costos de producció, on l'energia, el preu de l'energia augmenta, o, per exemple, doncs, també s'han de generar seguretat jurídica, menys burocràcia, agilitat, no? Fer competitiu tot l'entorn a Catalunya.
2: Apuntava vostè abans, parlava del sector serveis. Catalunya està substituint ocupació industrial de valor afegit per llocs de treball, això, més temporals i menys qualificats, com podria ser el del sector serveis. Quines conseqüències pot tenir això a mitjà termini per al teixit productiu i per als mateixos salaris?
15: Bueno, la primera conseqüència és que els números no es veuran realment o no serà una conseqüència molt òbvia perquè semblarà com que el treball es manté igual. Però sí que el traslladar llocs de treball cap a sectors menys productius, diguéssim, doncs tindrem una pèrdua tant en la recaptació d'impostos com en del benestar del conjunt de la societat. Al final són feines menys productives, menys automatitzables, com per exemple l'hostaleria, que estan molt bé, però hi ha d'haver una estratègia de país que també ens ajudi doncs, a triar quins sectors volem que siguin els estratègics per a Catalunya.
2: Acabo ja amb una darrera pregunta, senyor Carrum. Si Catalunya vol evitar perdre això que dèiem, més indústria, i continuar generant ocupació de qualitat, quina creu que és l'estratègia que hauria d'activar-se ara mateix?
15: Bueno, hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar-la.
2: Doncs, Reixit Carrum, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Bon dia, que vagi molt bé. Gràcies per les explicacions.
15: Molt bon dia, moltes gràcies.
2: Més coses. La taula del tercer sector llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per d'aquí a un any. La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial dels missatges discriminadors contra determinats col·lectius i fa una crida a la societat a frenar la normalització amb què es tracta. És una informació de la Maite Polo.
16: Tots els marroquins roben.
17: Ens treuen treballs.
18: Com a trans, et veuen com un monstre.
19: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
20: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
21: Una soledat. La
22: gent gran.
23: Són gent que roben.
24: Paràcid. Marimatxo.
25: Estic solo.
26: Terroristes.
27: Ve a menjar plàtans.
28: Tot això és odi. Aturem-lo.
2: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El president és Xavier Trabado.
29: Sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i amb les i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
2: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front. De setmana especialment tràgica a les carreteres catalanes, amb 3 morts en poc menys de 48 hores. Aquest diumenge al vespre, dues persones han perdut la vida en un accident a l'A2 a Jorba, una topada entre una furgoneta i un turisme que, a més, ha deixat 4 ferits que han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. Dissabte, un motorista també va morir en un accident a Collformic, a Osona. Amb aquestes 3 víctimes ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany en accidents en carreteres a casa nostra. I un centenar de veïns de les comarques gironines s'han concentrat aquest diumenge a la plaça del Vi de Girona per condemnar el crim de Figueres, en què va morir la Quim, una dona trans assassinada presumptament per la seva exparella el passat dimarts. Els assistents, convocats per l'espai LGTBI, han reclamat més mesures per les víctimes de violència masclista i han denunciat comentaris transfòbics arran del cas. Laia Cruanyes és membre de l'Associació Trans de Girona.
0: El fet de ser una dona trans s'invisibilitza. I després també tenim el que és sagnant, el comentari de feministes de Catalunya, que per fet de ser una dona trans, elles ho consideren que no és un femicidi, sinó que és un dels tios que s'han matat entre ells. Tenim col·lectius feministes, suposadament feministes, diríem millor, que ens estan atacant pel fet de que elles consideren que no són dones.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual la matinada de diumenge a Lleida. Una dona que tornava dels actes nocturns de l'aplec del Cargol hauria estat agredida per dos individus a la zona de l'estació central d'autobusos. Segons que han confirmat els Mossos a la xarxa, s'ha obert una investigació per esclarir els fets i trobar-ne els autors. També es manté oberta la investigació per l'incident produït la matinada de dissabte a Calafell, al Baix Penedès, en què una persona va resultar ferida per arma de foc, tot i que la seva vida no corre perill. L'agressió, segons apunta el digital El Caso, hauria estat conseqüència d'una baralla al passeig marítim en una zona d'activitat d'oci nocturn. Per ara no s'ha practicat cap detenció relacionada amb aquests fets. I a Badalona, l'alcalde Xavier García Albiol ha defensat a les xarxes socials el paper dels Mossos d'Esquadra en un incident divendres a la nit. Els fets es van produir en una benzinera a prop de la B20 a l'altura del barri de Montigalà, quan una patrulla que circulava per la zona va localitzar un cotxe que constava com a robat i va demanar que s'aturés. Els quatre ocupants, que podrien formar part d'una banda de taloners, van fer cas omís de les indicacions i van accelerar investint el vehicle policial de paisà. Els agents van respondre amb diversos trets i es va iniciar una breu persecució que va acabar amb tres dels ocupants fugint a peu. Els agents van poder detenir finalment un dels sospitosos i s'ha obert una investigació per tractar de localitzar els altres tres ocupants del vehicle. Us ho hem dit amb titulars, l'aplec del Cargol ha tancat una nova edició de rècord amb més apleguistes que mai i més oferta per als visitants. Des de l'organització s'ha fet una valoració molt positiva de les tres jornades que han aplegat uns 200.000 assistents. Els detalls ens els apropa ara Jordi Sebastià, de Lleida Televisió.
3: Lleida ha tancat un aplec amb rècord de participació assolint els 200.000 visitants, amb 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragols. Han estat jornades multitudinàries, començant pel Caragolasso, les diverses rues i tot el seguit d'activitats que hi ha hagut als Camps Elisis.
4: Van deixar de funcionar els mòbils al recinte, perquè hi havia tanta gent al recinte concentrada que la telefonia doncs, anava batzegades. No? Ha estat una edició rècord, una edició realment molt positiva.
3: Es destaca les valoracions positives dels participants amb un increment de la neteja, dels serveis i dels espais com l'ubicat a la plaça central, amb una carpa ampliada que ha servit com a refugi climàtic. I és que la calor ha apretat de valent, amb temperatures que han arribat als 34 graus. Pel que fa a la zona dels Camps Elisis, les 7,5 hectàrees no permeten fer més gran l'aplec, si bé es treballa en millorar les actuacions al recinte, a l'espera de poder traslladar-se en un futur a un altre espai més ampli.
2: El Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olympique de Lió. Les jugadores van exhibir els quatre trofeus aconseguits aquest curs, la Lliga, la Copa, la Supercopa i la màxima corona continental davant dels 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Els seguidors van gaudir amb els cants i balls de la plantilla al ritme de figaflaues, als quals s'hi van unir el president electe Joan Laporta i en Rafa Juste. Una de les grans protagonistes va ser la capitana Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat, malgrat la insistència dels seguidors, que van aprofitar per demanar-li que es quedi al Barça.
21: Totes aquestes increïbles companyes, aquestes jugadores que són les millors del món i que a sobre són culers. Crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
2: Pep Guardiola s'ha acomiadat de la banqueta del Manchester City després d'una dècada. El tècnic català va rebre l'homenatge dels citizens a l'Etihad Stadium en el partit de Lliga contra l'Aston Villa. Amb l'equip anglès, Guardiola ha aconseguit un total de 20 títols, entre els quals destaquen la Champions de 2023, un Mundial de Clubs i 6 campionats de la Premier League, entre d'altres. Uns èxits que l'afició ha volgut agrair-li amb pancartes i lones gegants mentre li demanaven que continuï 10 anys més al club.
1: Why you love me so much? Why you do that to me?
5: Per què m'estimeu tant? Per què em feu això? Ha estat un honor increïble ser el vostre entrenador, poder estar aquí durant 10 anys. El vídeo era molt llarg i la raó és la quantitat de trofeus guanyats i les increïbles emocions viscudes.
1: And incredible emotions.
2: El seleccionador espanyol Luis de la Fuente farà pública aquest migdia la llista dels 26 convocats per al Mundial. S'espera que entre els escollits hi hagi molts jugadors del Barça. A banda de fixes com Lamine Yamal, Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Ferran Torres, també podrien entrar-hi Joan Garcia, Gavi, Gerard Martín i Eric Garcia, i jugadors catalans com Cucurella, David Raya, Mingueza i Marc Pubill. I el Vila-sana s'ha avançat a les semifinals del play-off de l'Hockey Lliga Femenina davant el General i Palau, amb un còmode triomf per 5-1 en el primer partit. Les del Pla d'Urgell van deixar clares les seves intencions des de l'inici i als 7 minuts el gol d'Elsa Salvanyà ja donava avantatge a l'equip. Gaete i Aina Florença van situar el 3-0, però abans del descans Puigdueta va reduir diferències. A la represa, Luchi Agudo i Aina Florença van sentenciar amb dues dianes més. Dissabte vinent, al pavelló Maria Víctor, segon partit de l'eliminatòria, el millor de 3. Més de 80.000 persones han assistit a aquesta edició del Tàrraco Viva, que aquest cap de setmana ha posat el punt final al Camp de Mar de Tarragona amb recreacions històriques o tallers sobre el funcionament de la Roma antiga. En total, han estat més de 500 les activitats que s'han dut a terme entre l'11 i el 24 de maig. Després de 28 edicions, el director sortint, Magí Seritjol, treu pit d'haver apropat i fer créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutat.
6: Crec que hi ha continuïtat, hi haurà innovació i, per tant, el camí del festival és enorme i jo crec que en tenim per molts anys i només animo el Julio que faci, que porti el festival més enllà i ho farà, perquè el conec i ho farà.
2: I aquest cap de setmana també s'ha celebrat el festival Ludivers a Girona. Aquest esdeveniment es defineix com el festival de les cultures de la imaginació dedicat a tot allò que forma part del món lúdic, la joguina i el joc. Tot un univers de propostes que giren entorn la imaginació, la creativitat, la diversió, l'aprenentatge i el coneixement.
7: La xarxa de comunicació local.
22: Tots els marroquins roben.
23: Ens treuen treball.
24: Com a trans et veuen com un monstre.
25: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
26: Aquest amb un trastorn mental és violent.
27: Una soledat, la gent gran.
30: Són gent que roben.
31: Paràsit. Marimacho.
32: Estic sol.
33: Puto mono.
34: Té a menjar plata.
35: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
36: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
37: El diccionari Termcat.
38: 40 anys, 40 paraules.
39: 1987. Espagat.
40: Element que consisteix a mantenir les cames completament obertes damunt d'un aparell gimnàstic de manera que formin una única línia recta.
41: Jordi Bové, director del Termcat.
42: El 17 d'octubre de 1986, Barcelona va ser escollida com a ciutat organitzadora dels Jocs Olímpics de 1992. Poc després de la nominació, el Termcat començava un ambiciós projecte per disposar de tota la terminologia olímpica en català abans de la celebració dels Jocs. El març de 1987, el Consell Supervisor va començar a normalitzar termes esportius. L'espagat, adaptació al català de l'italianisme espacata, terme emblemàtic de la gimnàstica, és un dels neologismes aprovats aquell any. Fruit de tota la feina feta, l'any 1992 es disposava en català de 28 diccionaris olímpics, un per l'esport que han estat referència per als organitzadors de tots els Jocs Olímpics posteriors.
38: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
7: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el govern ampliarà la plantilla a les escoles de cara al curs vinent en gairebé 1.800 professionals amb l'objectiu de baixar les ràtios. Aquest gest arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents i amb la mirada posada a la reunió de demà entre el Departament d'Educació i els sindicats. La mesura, que s'aprovarà també demà al Consell Executiu, suposa la creació de més d'un miler de places noves per a docents, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva, un dels cavalls de batalla de la negociació sindical. També es crearan més de 700 places d'atenció educativa i d'administració i serveis. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 25 de maig. Govern espanyol i PSOE continuen defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació en el cas Plus Ultra el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. Aquest cas ha obert una nova crisi a l'executiu de Sánchez i socis com el PNB posen en entredit el seu suport. El PP, justament, apunta cap als socis d'investidura perquè facin caure el govern. Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos, com els de Nestlé, Nissan o Ficosa. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERO's ha augmentat més d'un 36%. Segons l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karum, si Catalunya vol evitar perdre més llocs de treball i continuar generant ocupació de qualitat, ha de formar treballadors amb capacitat d'adaptació a diferents sectors industrials.
0: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar-la.
2: La taula del tercer sector social ha encetat una campanya informativa amb el lema És odi, que denuncia a través d'un spot la normalització dels discursos d'odi i extrema dreta. L'anunci mostra un fenomen que asseguren que cada cop és més habitual al carrer, a les xarxes socials, als mitjans de comunicació i fins i tot expliquen a les institucions. L'Aplec del Cargol ha tancat una nova edició de rècord amb més aplequistes que mai i més oferta per als visitants. Des de l'organització s'ha fet una valoració molt positiva de les tres jornades que han reunit uns 200.000 visitants i 124 colles, tot plegat amb unes temperatures molt elevades. Dels esports, el Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olympique de Lió. Les jugadores van exhibir els 4 trofeus aconseguits aquest curs, Lliga, Copa, Supercopa i la màxima corona continental, davant dels 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Una de les grans protagonistes va ser Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat. I en cultura, Tàrraco Vivo tanca l'edició d'enguany superant els 80.000 assistents de l'any passat amb més de 500 activitats dutes a terme entre l'11 i el 24 de maig. Una edició que ha apropat a la ciutadania el funcionament de l'antiga Roma amb recreacions històriques o tallers.

0: Quan passen 4 minuts de 2:15 del matí, obrim plana de serveis amb el trànsit i obrim plana pendents de l'operació, justament de l'operació tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, on avui és festiu a la majoria de municipis d'aquesta àrea. El Servei Català de Trànsit preveu que s'hi facin al voltant de 600.000 desplaçaments i s'esperen retencions, sobretot a l'AP7. Segons el RAC, ara mateix, justament en aquesta via, a l'AP7, un accident obliga a tallar la calçada a l'altura de Roda de Barà, en sentit sud, amb fins a 4 quilòmetres de retenció. També se circula amb lentitud a l'altura de Mollet del Vallès a causa d'un altre accident que talla també un carril, també en sentit sud. A la resta de vies, a aquesta hora, la circulació és fluida i sense retencions destacables. Pel que fa al transport públic, el servei de trens de Ferrocarrils de la Generalitat entre les estacions de Balaguer i la Pobla de Segur es fa amb un servei d'autobús alternatiu per treballs de manteniment a la via. I ara sí, temps pel temps, comencem una setmana que s'espera que sigui de ple estiu amb possibles temperatures rècord. A aquesta hora, de fet, ja hi ha termòmetres per sobre dels 20 graus. De cara a la tarda, hi haurà 4 núvols que poden enterbolir el cel al Pirineu Lleidatà i a tocar d'Andorra. Però, en general, destacarà una calor més pròpia de l'estiu que no pas del temps que estem ara. A Ponent es poden fregar, fixeu-vos, els 35 graus.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Hem tancat portada amb el temps i ara sí entrem ja de ple en matèria explicant-vos que el govern aprovarà demà en Consell Executiu l'ampliació de la plantilla a les escoles, una mesura que arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents. El Departament d'Educació crearà, diu, més d'un miler de places noves per a docents i més de 700 de personal d'atenció educativa i d'administració i serveis. En total, una ampliació de gairebé 1.800 professionals que han de contribuir a baixar ràtios i impulsar l'escola inclusiva, el que s'entén com una picada d'ullet als sindicats abans que demà es reprenguin les negociacions. Ens en dona més dades l'Arnau Olmos.
2: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
3: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
2: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
0: El PSOE continua tancant files al voltant de José Luis Rodríguez Zapatero, a qui l'Audiència Nacional investiga pel cas Plus Ultra. Les indagacions judicials situen l'expresident al centre d'una trama de tràfic d'influències i caldrà esperar el 2 de juny, dia en què declararà davant del jutge, per saber quina serà la seva estratègia de defensa. Mentrestant, el govern espanyol i el Partit Socialista mantenen tot el suport a Zapatero. En aquest sentit, el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha reclamat més prou a la justícia i ha defensat la presumpció d'innocència de l'expresident. Ho ha dit durant la festa de la Rosa a Granollers.
4: Que la justícia ejerza su papel, que investigue, que ponga pruebas encima de la mesa, porque en democracia hay una cuestión que es fundamental, que es la presunción de inocencia. No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación. No hay reuniones en 5 años prácticamente con Zapatero.
0: Les crítiques al govern de Pedro Sánchez pel cas Zapatero, per aquest cas que us expliquem, van augmentant dia rere dia. Aquest diumenge l'atac arribava per part del líder del Partit Nacionalista Basc, Aitor Esteban, que veu irresponsable, diu, que l'executiu espanyol continuï governant més enllà d'aquest 2026. Més dur ha estat, en canvi, el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, que des de Barcelona ha atacat els socis d'investidura de Sánchez.
5: ¿Dónde está Esquerra Republicana? ¿Dónde están los señores del PNV? ¿Dónde están los señores de Junts? Por los de Bildu ya no preguntamos. Hay que decirlo, todos ellos, con su decisión, con su apoyo, abrieron la etapa de mayor saqueo y de mayor decadencia de la historia democrática de España. Son tan responsables como Sánchez y son tan responsables como Zapatero.
6: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
0: Preocupació, mentrestant, al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERO s'ha augmentat més d'un 36%. Nestlé, Nissan, Ficosa, Limac o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos del 2026 a Catalunya. Ens ho desxifra tot plegat en aquesta crònica en Marc Pijuan.
7: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan en van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4% segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu. Uns ajustos que impacten a diferents sectors. Els acomiadaments a Ficosa, Adient Seating o Serra Soldadura s'atribueixen a la transformació en el sector de l'automoció. Els dubtes generats a la indústria afecten la fabricació de caixes i embalatges, de cartonajes internacionals, les pintures d'Axonobel, les cafeteres de Quality Espresso, el fabricant de circuits electrònics per electrodomèstics Ego Appliance Controls o a Innovin, l'empresa britànica del sector químic. Els expedients també colpegen Majorel, empresa del sector de l'atenció al client, a l'IMAC, la constructora del nou Camp Nou, i la intel·ligència artificial afecta un centenar de llocs de treball a Capgemini. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Glovo. Una llista que pot augmentar en breus amb l'ERO encara per confirmar que pot dur a terme l'Etxe Pascual a la seva seu de Gurb. Un escenari d'incertesa que preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest any i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
0: Doncs en declaracions fa només uns instants, aquí al Notícies en Xarxa, l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karrum, diu que el full de ruta perquè Catalunya es deixin de perdre més llocs de treball i, per contra, continuïn generant ocupació de qualitat, ha de passar per formar treballadors amb capacitat

0: tercer sector llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per just d'aquí a un any. La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial dels missatges discriminadors contra determinats col·lectius i fa una crida a la societat a frenar la normalització amb què es tracta. És una informació de la Maite Polo.
1: Tots els marroquins roben.
2: Ens treuen treballs.
3: Com a trans, et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
6: Una soledat. La gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Paràcid, marimatge.
9: Jo estic solo.
10: Terroristes.
11: Vé a menjar, matant.
12: Tot això és odi. Aturem-lo.
13: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El president és Xavier Trabado.
14: Sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
13: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És odi, que ensenya a identificar discursos d'odi per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
0: Cap de setmana especialment tràgic a les carreteres catalanes, amb 3 morts en poc menys de 48 hores. Aquest diumenge al vespre, dues persones han perdut la vida en un accident a l'A2 a Jorba. Una topada entre una furgoneta i un turisme que, a més, ha deixat 4 ferits que han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. Dissabte, un motorista també va morir en un accident a Collformic, a Osona. Amb aquestes 3 víctimes, ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany en accidents en carreteres a casa nostra. I els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual la matinada de diumenge a Lleida. Una dona que tornava dels actes nocturns de l'aplec del Cargol hauria estat agredida per 2 individus a la zona de l'estació central d'autobusos. Segons que han confirmat els Mossos a la xarxa, s'ha obert una investigació per esclarir els fets i trobar-ne els autors. I a Badalona, l'alcalde Xavier García Albiol ha defensat a les xarxes socials el paper dels Mossos d'Esquadra en un incident divendres a la nit. Els fets es van produir en una benzinera a prop de la B20 a l'altura del barri de Montigalà, quan una patrulla que circulava per la zona va localitzar un vehicle que constava com a robat i va demanar que s'aturés. Els 4 ocupants, que podrien formar part d'una banda de taloners, van fer cas omís de les indicacions i van accelerar embestint el cotxe policial de paisà. Els agents van respondre amb diversos trets i es va iniciar una breu persecució que va acabar amb 3 dels ocupants fugint a peu. Els agents van poder detenir finalment un dels sospitosos i s'ha obert una investigació per tractar de localitzar els altres 3 ocupants del vehicle. Unió de Pagesos demana més coordinació dels cossos de seguretat i acabar amb la reincidència davant l'augment de robatoris al camp, que cada vegada són més greus. Demanen mesures urgents i també insisteixen a la pagesia afectada de la importància de denunciar aquests robatoris. Ens ho explica en Jordi Sebastià, de Lleida TV.
15: El passat 20 de maig, un pagès de Serós s'adonava que havia patit el robatori de 6.000 quilos de cireres. La fruita estava a punt de ser collida i tenia un valor d'uns 20.000 euros. A més, recentment també es van produir diversos robatoris a explotacions agràries del Segrià per endur-se material de coure.
16: Hi ha animals a dins, roben tot el cablejat elèctric, és a dir, deixant la granja ingovernable. Imagineu que això passi al mes de desembre, que amb aquests recursos, pels recursos que tenen els Mossos d'Esquadra, que detenen a gent que al matí entren i a la nit surten, pues que aquest entrar i sortir no sigui això, perquè a nosaltres no s'hi val pa.
15: Unió de Pagesos insisteix a la pagesia afectada pels robatoris de la importància de denunciar els fets.
0: A Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil. Per això fa anys que el Cat 112 instal·la pals i senyalitza refugis des d'on sí que es pot trucar en cas d'emergència. Ara, aquest sistema es consolida amb un mapa complet, orientat fins i tot a l'ús pràctic, que permet saber on hi ha cobertura i fins i tot planificar rutes amb tota seguretat. En parlem

0: amb Jordi González. Ell és director de Tecnologia i Innovació del CAT 112. Senyor González, bon dia i gràcies per atendre'ns.
1: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Partint d'aquesta xifra que dèiem, del 15% del territori català sense cobertura, amb aquest mapa deia fins a quin punt podem dir que ningú queda desconnectat en una emergència?
1: Bueno, dir que ningú es queda desconnectat és una mica, seria una mica agosarat. Ja voldríem, ja. El que passa que, bueno, la realitat és que les operadores de telefonia són les que fan el desplegament de la seva xarxa i tot i que cada vegada el territori cobert és més extens, no s'arriba, i dubto que s'arribi mai al 100%. Això va millorant perquè amb el desplegament de les noves xarxes són 4G i 5G, la cobertura és millor. I sí que és cert que estem a un 85% de cobertura de territori, però també és cert, i això també diuen les operadores, que pel que fa a la població estem a un 99%. Llavors, nosaltres com a 112 no podem millorar la cobertura, això és competència de les operadores, i el que sí que podem fer són mesures com les que estem dient. No? No podem millorar la cobertura, com he dit, però sí que podem informar la població d'allà on hi ha cobertura, i és el que fem amb aquest mapa.
0: Per tant, entenc que el que és interessant d'aquest mapa i de la consolidació d'aquest mapa és que les persones, quan hagin d'anar a la muntanya o quan vulguin fer una excursió, el que se'ls aconsellaria, en tot cas, és que planifiquin abans de sortir. Aquesta seria la principal recomanació que feu, perquè, és clar, si no podeu garantir el 100%, podria ser que algú marxés en un punt on no hi hagi cobertura, que li passi alguna cosa i que, evidentment, no pugui fer res per això, per reclamar ajut. Per tant, entenc que aquesta seria la principal recomanació que feu?
1: Sí, just és aquesta. De la mateixa manera que quan surts a la muntanya has de planificar la ruta, has de portar calçat adequat, has de portar la roba adequada, has de mirar si fas nit a quin refugi on et quedaràs, doncs també el que diem és que mires aquest mapa, que mires les zones que hi ha cobertura i els pals on hi ha cobertura, perquè si mai passa alguna cosa, doncs que tingués la capacitat de contactar amb el 112.
0: Una última pregunta. En una situació d'angoixa o de desorientació, allò que vostè ens explicava, els pals i els refugis tenen matrícula i localitzen automàticament la trucada. Mm. Com funciona exactament i què resol? Expliqui'ns una mica, encara que sigui a grans trets.
1: A veure, resol dues problemàtiques. La primera és que a la gent se li informa d'on té cobertura, és a dir, ara jo estic, jo què sé, doncs, caminant per aquí, no tinc cobertura, però sé que 200 metres, 500 metres, o cap a un costat o cap a l'altre, podré contactar amb el 112. Aquesta és la primera, és a dir, que sabem o s'explica a la gent on pot contactar amb nosaltres. I la segona va lligat amb la localització, és a dir, quan tu estàs a la muntanya pots conèixer molt bé el territori, però tot i així, explicar-li a un operador del 112 que està o a Barcelona o a Reus on estàs és molt complicat, perquè no tens referències. Val? No hi ha, si estem a una població, tens l'adreça i tens el número. Això és molt senzill de localitzar per un operador. Però si estàs a la muntanya és molt complicat. Llavors, aquests mapes, com aquests pals, com ha comentat, tenen una matrícula i nosaltres tenim geolocalitzades tots els pals amb totes les matrícules. Llavors, quan una persona ens diu la matrícula on es troba, la M3426, el nostre operador, simplement introduint aquesta dada, ja està veient al mapa la ubicació exacta on està la persona.
0: Doncs moltes gràcies, Jordi González. Entenem que venen caps de setmana de bonança. Aquest és un cap de setmana llarg. Mm. És una informació útil per a les persones, això, que vulguin sortir a la muntanya. Gràcies, doncs, per la informació i bon dia.
1: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Nou minuts per arribar a les 8 en punt del matí. L'Aplec del Cargol ha tancat una nova edició de rècord, amb més aplequistes que mai i més oferta per als visitants. Des de l'organització s'ha fet una valoració molt positiva de les 3 jornades que han aplegat uns 200.000 assistents. Ens n'apropa tots els detalls en Jordi Sebastià, de Lleida TV.
3: Lleida ha tancat un aplec amb rècord de participació assolint els 200.000 visitants, amb 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragols. Han estat jornades multitudinàries, començant pel Caragolasso, les diverses rues i tot el seguit d'activitats que hi ha hagut als camps elicis.
4: Van deixar de funcionar els mòbils al recinte perquè hi havia tanta gent al recinte concentrada que la telefonia doncs, anava batzegades. No? Ha estat una edició rècord, una edició realment molt positiva.
3: Es destaca les valoracions positives dels participants amb un increment de la neteja, dels serveis i dels espais com l'ubicat a la plaça central, amb una carpa ampliada que ha servit com a refugi climàtic. I és que la calor ha apretat de valent en temperatures que han arribat als 34 graus. Pel que fa a la zona dels Camps Elisis, les 7,5 hectàrees no permeten fer més gran l'aplec, si bé es treballa en millorar les actuacions al recinte, a l'espera de poder traslladar-se en un futur a un altre espai més ampli.
0: Aquest cap de setmana hi ha hagut temperatures de ple estiu, ho dèiem, per una massa d'aire extraordinàriament càlida que afecta tota Europa i que a Catalunya ha disparat els termòmetres fins als 35 graus al Pla de Lleida i a les comarques gironines. A Barcelona s'ha arribat als 30 graus, amb una aigua del mar que ja voreja els 20 graus de temperatura. I amb aquest bon temps, el turisme de sol i platja ja ha arribat a municipis com S'Agaró, al Baix Empordà. Aquest episodi càlid s'allargarà durant gran part de la setmana amb valors d'entre 6 i 8 graus per sobre de la mitjana.

0: El Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olympique de Lió. Les jugadores van exhibir els 4 trofeus aconseguits aquest curs, Lliga, Copa, Supercopa i la màxima corona continental davant dels 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Els seguidors van gaudir amb els cants i balls de la plantilla al ritme de figaflaues, als quals s'hi van unir el president electe, Joan Laporta, i Rafa Juste. Una de les grans protagonistes va ser la capitana, Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat, malgrat la insistència dels seguidors, que van aprofitar per demanar-li que es quedi al Barça.
1: Totes aquestes increïbles companyes, aquestes jugadores que són les millors del món i que a sobre són culers. Crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
0: I Pep Guardiola s'ha acomiadat de la banqueta del Manchester City després d'una dècada. El tècnic català va rebre l'homenatge dels Citizens a l'Etihad Stadium en el partit de Lliga contra l'Aston Villa. Amb l'equip anglès, Guardiola ha aconseguit un total de 20 títols, entre els quals destaquen la Champions de 2023, un Mundial de Clubs i 6 campionats de la Premier League, entre d'altres. Uns èxits que l'afició ha volgut agrair-li amb pancartes i lones gegants mentre li demanaven que continuï 10 anys més al club.
2: Why you love me so much? Why you do that to me?
3: Per què m'estimeu tant? Per què em feu això? Ha estat un honor increïble ser el vostre entrenador, poder estar aquí durant 10 anys. El vídeo era molt llarg i la raó és la quantitat de trofeus guanyats i les increïbles emocions viscudes.
2: And incredible emotions.
0: A la Lliga ACB, nova victòria del Joventut. La quarta consecutiva va superar el Burgos per 86-79 en un duel que es va trencar en el tercer quart quan els verd i negres van obrir un forat de 15 punts al marcador. Cameron Hunt, amb 13 punts, va ser el màxim anotador. L'equip badaloní, que demà completarà el partit ajornat amb l'Unicaja per problemes amb l'electrònic, arriba en un gran moment de forma al play-off. Per contra, el Girona va encaixar la quarta derrota seguida, la setena, en els darrers 8 partits. Va caure a la pista del Bilbao per 86-80 en un duel igualat que va acabar decidint-se en l'últim quart. Martina Esgueven, amb 24 punts i 13 rebots, va ser el més destacat del conjunt gironí que acomiadarà el curs divendres contra el Joventut a Fontejau. I el Hajo Pos Lleida, amb la permanència ja assegurada, no va poder oferir un triomf a l'afició en l'últim partit de la temporada al Barris Nord. Va perdre davant el Morabanc Andorra per un contundent 88-116. Els de Gerard Encuentra van començar dominant el marcador, però Kyle Kuric, amb un gran percentatge d'encert, va capgirar el resultat per als andorrans, que van ampliar l'avantatge fins als 28 punts de marge finals. Més de 80.000 persones han assistit a aquesta edició del Tàrraco Viva, que aquest cap de setmana ha posat el punt final al Camp de Mar de Tarragona, amb recreacions històriques o tallers sobre el funcionament de la Roma antiga. En total, han estat més de 500 activitats. El director sortint, Magí Seritjol, treu pit d'haver fet créixer la curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania.
4: Crec que hi ha continuïtat, però també hi haurà innovació i, per tant, el camí del festival és enorme i jo crec que en tenim per molts anys i només animo el Julio que faci, que porti el festival més enllà i ho farà, perquè el conec i ho farà.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Propostes en xarxa.
7: Tot i que la literatura o la pintura sovint tendeixen a representar el món rural de manera bucòlica i des de la perspectiva de les ciutats, la realitat és habitualment una mica més complexa del que imaginem. Per això el Museu Morera de Lleida qüestiona aquesta imatge romantitzada. L'abandonament del camp, l'hegemonia de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de camps de conreu en benefici de les energies alternatives o el debat entre ciutat i camp són només algunes de les problemàtiques amb les quals conviu la pagesia catalana i que es contraposen a l'exposició Contrapastoral, art i pagesia. La mostra reuneix i contraposa obres històriques amb peces actuals per oferir-nos una nova perspectiva dels últims 150 anys del món rural a casa nostra. Una setantena d'obres de més de 50 artistes que dialoguen, creen contrapunts i tensions i mostren una evolució tan crítica com antropològica. Les podeu visitar fins a finals de setembre al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Hi trobareu fotografies, pintures, escultures, cartells o audiovisuals que ens parlen del paisatge, de les lluites del camp, les dones pageses, la despoblació, l'especulació o la capitalització de la terra. Fins al 29 de setembre, exposició Contrapastoral, art i pagesia al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Més informació a morera.paeria.cat.
5: La xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Amb Balena Puigdueta.
0: Bon dia. El govern ampliarà la plantilla a les escoles de cara al curs vinent en gairebé 1.800 professionals amb l'objectiu de baixar les ràtios. Aquest gest arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents i amb la mirada posada a la reunió de demà entre el Departament d'Educació i els sindicats. La mesura, que també s'aprovarà demà al Consell Executiu, suposa la creació de més d'un miler de places noves per a docents, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva, un dels cavalls de batalla de la negociació sindical. També es crearan més de 700 places d'atenció educativa i d'administració i serveis. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 25 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Govern espanyol i PSOE continuen defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació en el cas Plus Ultra el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. Aquest cap de setmana ha obert una nova crisi a l'executiu de Sánchez i socis com el PNB posen en entredit el seu suport. El PP apunta cap a justament aquests socis d'investidura perquè facin caure el govern. Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos, com els de Nestlé, els de Nissan o Ficosa. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERO's ha augmentat més d'un 36%. Segons l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karum, si Catalunya vol evitar perdre més llocs de treball i continuar generant ocupació de qualitat, el que ha de fer és formar treballadors amb capacitat d'adaptació a diferents sectors industrials.
8: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
0: Els activistes de la flotilla continuen denunciant la violència i els maltractaments per part de l'exèrcit d'Israel després que els interceptessin en aigües internacionals. La comitiva, que des de dissabte ja és a Barcelona, també critica la manca de protecció per part de la Unió Europea i del govern espanyol. En parlarem en uns minuts amb Pau Pérez, un dels activistes interceptats per Israel. La taula del tercer sector social ha encetat una campanya informativa amb el lema És odi, que denuncia a través d'un espot la normalització dels discursos d'odi i d'extrema dreta. L'anunci mostra un fenomen que asseguren que cada cop és més habitual al carrer, a les xarxes socials, als mitjans de comunicació i fins i tot expliquen a les institucions. Dels esports, destaquem que el Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olympique de Lió. Les jugadores van exhibir els 4 trofeus aconseguits aquest curs: Lliga, Copa, Supercopa i la màxima corona continental davant dels 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Una de les grans protagonistes va ser Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat. I en cultura, Tàrraco Viva tanca l'edició d'enguany superant els 80.000 assistents de l'any passat, amb més de 500 activitats dutes a terme entre l'11 i el 24 de maig. Una edició que ha apropat a la ciutadania el funcionament de l'antiga Roma amb recreacions històriques o tallers. 8 i 4, obrim plana de serveis pendents de l'operació tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, on avui és festiu a la majoria de municipis d'aquesta àrea. El Servei Català de Trànsit preveu que s'hi facin al voltant de 600.000 desplaçaments i s'esperen retencions, sobretot a l'AP7. Segons el RAC, precisament un accident ara mateix en aquesta mateixa via, l'AP7, obliga a tallar la calçada a l'altura de Roda de Barà en sentit sud, amb fins a 4 quilòmetres de retenció. També se circula amb lentitud a l'altura de Mollet del Vallès, en aquesta mateixa AP7, a causa d'una incidència, també en sentit sud, i que deixa 5 quilòmetres de retenció. A la resta de vies, a aquesta hora, la circulació és fluida i sense retencions destacables. Pel que fa al transport públic, el Servei de Trens de Ferrocarrils de la Generalitat, entre les estacions de Balaguer i la Pobla de Segur, es fa amb un servei d'autobús alternatiu per treballs de manteniment a la via. I ara repassem el temps, ho fem com sempre, com cada dia, amb en Lluís Miquel Pérez. Ens explica un temps d'estiu quan encara falta un mes per al solstici. Lluís Miquel, molt bon dia.
9: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, queden ben bé 25 dies perquè arribi el solstici d'estiu, perquè arribi oficialment l'estiu astronòmic, però les temperatures són de rigorós estiu ja, i des de fa 4 o 5 dies. I atenció, perquè avui no afluixa ni gota aquesta calor. De fet, ja a aquesta hora la temperatura s'està espavilant de seguida, ni tan sols fa fred a les valls del Pirineu, on també a hores d'ara va pujant de seguida aquesta temperatura, i el sol és ben present en aquests moments a tot el país, ni tan sols amb boires o núvols que puguin fer ombra. Aquesta tarda algun nuvolet creixerà cap al Pirineu, sobretot al Lleidatà, no gaire important, no tindran esma com per deixar xàfecs, i per tant moltes hores de sol, moltes hores de sol picunador i moltes hores de calor. I és que aquesta tarda estarem, si fa no fa, com els últims dies, de 30 a 35 graus a més de la meitat del territori català. També aquesta tarda una mica més de vent, sobretot tossut, a les comarques de Lleida. I Helena, atenció, perquè aquesta setmana parlarem d'una calor històrica. Segons les previsions, a partir del dimecres farà una calor de rigorós, molt rigorós estiu. I n'estarem pendents a la xarxa.
5: Notícies en xarxa, edició matí.
0: És la nostra notícia de portada. El govern aprovarà demà, en Consell Executiu, l'ampliació de la plantilla a les escoles. Una mesura que arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents. El Departament d'Educació crearà més d'un miler de places noves per a docents i més de 700 de personal d'atenció educativa i d'administració i serveis. En total, una ampliació de gairebé 1.800 professionals que ha de contribuir a baixar ràtios i impulsar l'escola inclusiva, el que s'entén com una picada d'ull als sindicats abans que demà es reprenguin les negociacions. Ens en dona més dades l'Arnau Olmos.
10: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
11: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu, i també una part important tant que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
10: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
0: El PSOE continua tancant files al voltant de José Luis Rodríguez Zapatero, a qui l'Audiència Nacional investiga pel cas Plus Ultra. Les indagacions judicials situen l'expresident al centre d'una trama de tràfic d'influències i caldrà esperar el 2 de juny, dia en què declararà davant del jutge, per saber quina serà la seva estratègia de defensa. Mentrestant, el govern espanyol i el Partit Socialista mantenen tot el suport a Zapatero. En aquest sentit, el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha reclamat més proves a la justícia i ha defensat la presumpció d'innocència de l'expresident. Ho ha dit durant la Festa de la Rosa a Granollers.
12: Que la justícia ejerza su papel, que investigue, que ponga pruebas encima de la mesa, porque en democracia hay una cuestión que es fundamental, que es la presunción de inocencia. No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación. No hay reuniones en 5 años prácticamente con Zapatero.
0: Les crítiques al govern de Pedro Sánchez per aquest cas van augmentant dia rere dia. Aquest diumenge l'atac arribava per part del líder del Partit Nacionalista Basc, Aitor Esteban, que veu irresponsable, diu, que l'executiu espanyol continuï governant més enllà d'aquest 2026. Més dur ha estat el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, que des de Barcelona ha atacat els socis d'investidura de Sánchez.
13: ¿Dónde está Esquerra Republicana? ¿Dónde están los señores del PNV? ¿Dónde están los señores de Junts? Por los de Bildu ya no preguntamos. Hay que decirlo, todos ellos, con su decisión, con su apoyo, abrieron la etapa de mayor saqueo y de mayor decadencia de la historia democrática de España. Son tan responsables como Sánchez y son tan responsables como Zapatero.
14: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
0: I quan són les 8:10, també us expliquem avui que hi ha preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERO's ha augmentat més d'un 36%. Nestlé, Nissan, Ficosa, Limac o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos del 2026 aquí a Catalunya. Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment dels expedients d'extinció, o sigui, els més durs, ja que comporten tancaments de plantes. Ens ho desxifra tot plegat en aquesta crònica en Marc Pijuan.
15: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan en van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4% segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu. Uns ajustos que impacten a diferents sectors. Els acomiadaments a Ficosa, Adient Seating o Serra Soldadura s'atribueixen a la transformació en el sector de l'automoció. Els dubtes generats a la indústria afecten la fabricació de caixes i embalatges, de cartonajes internacionals, les pintures d'Axonobel, les cafeteres de Quality Espresso, el fabricant de circuits electrònics per electrodomèstics Ego Appliance Controls o a Innovin, l'empresa britànica del sector químic. Els expedients també colpegen Majorel, empresa del sector de l'atenció al client, a l'IMAC, la constructora del nou Camp Nou, i la intel·ligència artificial afecta un centenar de llocs de treball a Capgemini. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Glovo. Una llista que pot augmentar en breus amb l'ERO encara per confirmar que pot dur a terme l'Etxe Pascual a la seva seu de Gurb. Un escenari d'incertesa que preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest any i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
0: Doncs en declaracions aquí al Notícies en Xarxa fa uns instants de l'economista i consultor en estratègia empresarial Rashid Karum apunta que el full de ruta perquè a Catalunya es deixin de perdre més llocs de treball i per contra es continuï generant ocupació de qualitat ha de passar per formar treballadors amb capacitat d'adaptació a diferents sectors industrials.
8: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar-la.
0: La taula del tercer sector llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per d'aquí un any. La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial dels missatges discriminadors contra determinats col·lectius i fa una crida a la societat a frenar la normalització amb què es tracta. És una informació de la Maite Polo.
16: Tots els marroquins roben.
17: Ens treuen treballs.
18: Com a trans, et veuen com un monstre.
19: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
20: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
21: Una soledat.
22: La gent gran.
23: Són gent que roben.
24: Paràssim, marimats.
25: No estic solo.
26: Terroristes.
27: Ve a menjar plàtans.
28: Tot això és odi. Aturem-lo.
0: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El president és Xavier Trabado.
29: Sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
0: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És odi, que ensenya a identificar discursos d'odi per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front. Aquest cap de setmana han tornat a Barcelona una vintena d'activistes de la flotilla Global Summit després de ser interceptats per Israel en aigües internacionals. Han denunciat violència, maltractaments i una absoluta manca de protecció per part de la Unió Europea i del govern espanyol. En parlem tot seguit amb Pau Pérez, ell és portaveu i voluntari de la Global Summit Flotilla i és també un dels activistes interceptats per l'exèrcit Israel, com us dèiem, en aquestes aigües internacionals. Pau, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
30: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
0: Les denúncies que heu fet públiques són molt greus. Parleu de violència física, d'agressions sexuals, detencions en contenidors. De fet, en una nota de premsa que heu fet pública fa poca estona, que vam de fet d'arribar, parleu d'una campanya coordinada de tortura sistemàtica, de greus traumes físics i psicològics, en fi, el que apuntàvem. I, a més, desglosseu tot un seguit de persones, de nous testimonis que han estat víctimes de totes aquestes... com qualificar-les, Pau. No sé com ho has viscut tu a nivell personal. Em sembla que no cal afegir gran cosa més, eh? Pau, sembla que no tenim aquesta trucada a punt. Intentarem recuperar-la d'aquí una estona. Anem a explicar-vos més coses interessants d'avui, que som dilluns i que passen ara mateix 16 minuts de les 8 en punt del matí. Cap de setmana, deia, especialment tràgic a les carreteres catalanes, amb 3 morts en poc menys de 48 hores. Aquest diumenge al vespre, dues persones han perdut la vida en un accident a l'A2 a Jorba, una topada entre una furgoneta i un turisme, que, a més, ha deixat 4 ferits que han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. Dissabte, un motorista també va morir en un accident a Collformic, a Osona. Amb aquestes 3 víctimes, ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany en accidents en carreteres a casa nostra. I els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual la matinada de diumenge a Lleida. Una dona que tornava dels actes nocturns de l'aplec del Cargol hauria estat agredida per 2 individus a la zona de l'estació central d'autobús. Segons que han confirmat els Mossos a la xarxa, s'ha obert una investigació per esclarir els fets i trobar-ne els autors. També es manté oberta la investigació per l'incident produït la matinada de dissabte a Calafell, al Baix Penedès, en què una persona ha resultat ferida per arma de foc, tot i que la seva vida no corre perill. L'agressió, segons apunta el digital El Caso, hauria estat conseqüència d'una baralla al passeig marítim en una zona d'activitat d'oci nocturn. Per ara no s'ha practicat cap detenció relacionada amb els fets. I a Badalona, l'alcalde Xavier García Albiol ha defensat a les xarxes socials el paper dels Mossos d'Esquadra en un incident divendres a la nit. Els fets es van produir en una benzinera a prop de la B20, a l'altura del barri de Montigalà, quan una patrulla que circulava per la zona va localitzar un cotxe que constava com a robat i van demanar que s'aturés. Els quatre ocupants, que podrien formar part d'una banda de taloners, van fer cas omís de les indicacions i van accelerar el vehicle embestint el cotxe policial de paisà. Els agents van respondre amb diversos trets i es va iniciar una breu persecució que va acabar amb tres dels ocupants fugint a peu. Els agents van poder detenir finalment un dels sospitosos i s'ha obert una investigació per tractar de localitzar els altres tres ocupants del vehicle. I Unió de Pagesos demana més coordinació de cossos de seguretat i acabar amb la reincidència davant l'augment de robatoris al camp, que cada vegada són més greus. Demanen mesures urgents, però també insisteixen a la pagesia afectada per aquests robatoris de la importància de denunciar-los. Ens ho explica Jordi Sebastià, de Lleida Televisió.
1: El passat 20 de maig, un pagès de Serós s'adonava que havia patit el robatori de 6.000 quilos de cireres. La fruita estava a punt de ser collida i tenia un valor d'uns 20.000 euros. A més, recentment també es van produir diversos robatoris a explotacions agràries del Segrià per endur-se material de coure.
2: Hi ha animals a dins, roben tot el cablejat elèctric, és a dir, deixant la granja ingovernable. Imagineu que això passi al mes de desembre, que amb aquests recursos, pocs recursos que tenen els Mossos d'Esquadra, que detenen a gent que al matí entren i a la nit surten, pues que aquest entrar i sortir no sigui això, perquè a nosaltres no s'hi val pa.
1: Unió de Pagesos insisteix a la pagesia afectada pels robatoris de la importància de denunciar els fets.
0: Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil. Per això fa anys que el Cat 112 instal·la pals i senyalitza refugis des d'on sí que es pot trucar en cas d'emergència. Ara, aquest sistema es consolida amb un mapa complet orientat a l'ús pràctic que permet saber on hi ha cobertura i fins i tot planificar rutes amb seguretat. N'hem parlat fa uns minuts al Notícies en Xarxa amb Jordi González, que és director de Tecnologia i Innovació del Cat 112.
3: Resol dos problemàtiques. La primera és que a la gent se li informa d'on té cobertura i la segona va lligat amb la localització. Quan tu estàs a la muntanya pots conèixer molt bé el territori, però tot i així explicar-li a un operador del 112 que està o a Barcelona o a Reus on estàs és molt complicat. Llavors aquests mapes, com aquests pals, com ha comentat, tenen una matrícula. Quan una persona ens diu la matrícula on es troba, el nostre operador, simplement introduint aquesta dada, ja està veient al mapa la ubicació exacta.
0: Ara sí, reprenem. Hem pogut recuperar l'entrevista amb Pau Pérez, que és portaveu i voluntari de la flotilla i un dels activistes, dèiem, interceptats per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Pau, molt bon dia i gràcies per atendre'ns, deia.
30: Hola, merci, gràcies i perdoneu.
0: Cap problema. Les denúncies que heu fet públiques explicava que són molt greus. Parleu de violència física, agressions sexuals, detencions en contenidors. Fèieu pública fa pocs instants una nota de premsa que hem rebut que parleu d'una campanya coordinada de tortura sistemàtica. Greus traumes físics, psicològics, en fi, una sèrie d'aberracions que no tenen nom. No sé com ho has viscut tu personalment, Pau. Què diries? Com estàs? Quins són els ànims?
30: Bueno, estic bé, jo per sort estic bé, estic recuperant-me encara. Han sigut uns dies molt durs i jo diria que tothom que ha passat per la flotilla i per aquest segrest ha patit tortures de diferent intensitat. Jo, per sort, tortures físiques en vaig rebre poques. Vaig rebre cops a les costelles que les tinc molt adolorides, però no tinc cap traumatisme, però tinc companys que amb el nas trencat, amb pneumotòrax, amb canells trencats, han patit agressions sexuals. Llavors, jo crec que la paraula adequada és tortures, jo crec que hem patit tortures sistemàtiques, i hem tingut, diguem-ne, l'experiència de viure com a palestins i ser torturats com a palestins durant 3 dies. Nosaltres hem pogut viure l'experiència i sortir-ne vius, però ser molt conscients de que el que nosaltres hem viscut durant 3 dies, els palestins porten 8 dècades vivint aquestes tortures i aquests segrestos en el seu propi territori.
0: Pau, l'ONU s'ha mostrat consternada també pels fets i ha reclamat rendició de comptes a Israel després d'aquestes denúncies, però, en canvi, acuseu la Unió Europea de no haver mogut un dit per la flotilla. Què li demaneu que faci ara de manera immediata i concreta o què denuncieu, en tot cas, per part de la Unió?
30: Home, és que la Unió Europea no ha fet absolutament res veient que segrestaven centenars dels seus ciutadans en aigües internacionals. No ha mogut absolutament ni un dit. Veient com una potència no europea segrestava a 500 quilòmetres o a 1.000 quilòmetres de les seves costes ciutadans dels seus països, no ha mogut absolutament ni un dit. Què els hi demanem? Tenim poca fe en que facin alguna cosa, però evidentment els hi demanem l'aïllament i el trencament de totes les relacions tant comercials com econòmiques com militars amb aquest estat sionista d'Israel, perquè creiem que és evident que amb aquest tipus d'estats no pots tenir ninguna relació perquè no respecten cap dret internacional ni respecten la vida humana ni dels palestins ni de cap ciutadà del món, com s'ha pogut demostrar ara.
0: I acabo, Pau, tampoc esteu massa contents amb el paper que en tot això ha jugat el govern espanyol i per acabar-ho d'adobar, veiem també aquest cap de setmana la imatge de les Resines a Bilbao carregant contra alguns dels membres de la flotilla i familiars. Tampoc s'acaba d'entendre massa. Què li demaneu explícitament al govern Sánchez que faci ara?
30: Bueno, el govern Sánchez, diguem-ne que té dos cares, no? Té la cara de mediàtica, que sí que fa moltes declaracions a favor de Palestina, no? I en contra d'Israel. Però els demanem accions de trencament, d'aïllament, de no tenir cap tipus de relació amb nosaltres. De fet, jo, per exemple, soc bomber, sí que vaig veure que la meva superior, diguem-ne, la Núria Parlon, la consellera d'Interior, va fer un tuit demanant el meu alliberament, però jo no he rebut cap missatge personal d'aviam com està, com estic, si necessito alguna cosa. Llavors, crec que és el manual clàssic del PSC de cara a la galeria del PSC i del PSOE, de cara a la galeria fer moltes declaracions, però després, a l'hora de la veritat, no fa absolutament res. No? Llavors els demanem això, que trenquin totes les relacions amb aquest estat que no respecta la vida de la resta de ciutadans del món.
0: Pau Pérez, benvingut a casa. Ens n'alegrem d'haver-vos com a mínim bé íntegrament. Gràcies, que vagi molt bé. Molta sort.
30: Moltes gràcies.
0: Minuts per arribar a 9:15. Abordem ara la crònica esportiva explicant-vos que el Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olympique de Lió. Les jugadores van exhibir els 4 trofeus aconseguits aquest curs, Lliga, Copa, Supercopa i la màxima corona continental davant dels 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Els seguidors van gaudir amb els cants i balls de la plantilla al ritme de figaflaues, als quals s'hi van unir el president electe, Joan Laporta, i també Rafa Juste. Una de les grans protagonistes va ser, però, sens dubte, la capitana Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat, malgrat la insistència dels seguidors, que van aprofitar per demanar-li que es quedi al Barça.
4: Totes aquestes increïbles companyes, aquestes jugadores que són les millors del món i que a sobre són culers. Crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
0: Pep Guardiola s'ha acomiadat de la banqueta del Manchester City després d'una dècada. El tècnic català va rebre l'homenatge dels Citizens a l'Etihad Stadium en el partit de Lliga contra l'Aston Villa. Amb l'equip anglès, Guardiola ha aconseguit un total de 20 títols, entre els quals destaquen la Champions de 2023, un Mundial de Clubs i 6 campionats de la Premier League, entre d'altres. Uns èxits que l'afició ha volgut agrair-li amb pancartes i lones gegants mentre li demanaven que continuï 10 anys més al club.
6: Why you love me so much? Why you do that to me?
7: Per què m'estimeu tant? Per què em feu això? Ha estat un honor increïble ser el vostre entrenador, poder estar aquí durant 10 anys. El vídeo era molt llarg i la raó és la quantitat de trofeus guanyats i les increïbles emocions viscudes.
6: And incredible emotions.
0: Més de 80.000 persones han assistit a aquesta edició del Tàrraco Viva, que aquest cap de setmana ha posat el punt final al Camp de Mar de Tarragona amb recreacions històriques o tallers sobre el funcionament de la Roma antiga. En total han estat més de 500 activitats entre l'11 i el 24 de maig.
5: La xarxa de comunicació local.
9: Tots els marroquins roben.
10: Ens treuen treballs.
11: Com a trans et veuen com un monstre.
21: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
22: Aquest amb un trastorn mental és violent.
23: Una soledat, la gent gran.
24: Són gent que roben.
25: Paràsit. Marimacho.
26: Estic sol.
27: Puto mono. Ve a menjar plates.
24: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
31: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
32: Hi ha persones que volen accedir al govern només per tenir poder. Són capaces de donar-ho i arriscar-ho tot.
33: Què passaria si tot el que coneixes desapareix?
34: Què pot fer trontollar una democràcia?
35: I si demà deixés d'existir?
36: El primer pas per destruir alguna cosa és saber-la identificar. Així doncs, què és una democràcia?
37: Destruir la democràcia. Un podcast que repassa les costures de la democràcia a través d'un líder populista imaginari.
38: Destruir la democràcia. A la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
39: Quantes escriptores han quedat amagades entre les pàgines de la nostra literatura? A Veus Indispensables reconeixem la vida i l'obra de 7 autores imprescindibles. Víctor Català, Clementina Arderiu, Aurora Bertrana, Mercè Rodoreda, Teresa Pàmies, Montserrat Roig, Maria Antònia Oliver. La situem en primera línia per comprendre la importància del seu llegat.
40: Veus Indispensables, un podcast literari d'Ona la Torre amb Mònica Socies, a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
5: La xarxa de comunicació local.
41: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
0: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el govern ampliarà la plantilla a les escoles de cara al curs vinent en gairebé 1.800 professionals amb l'objectiu de baixar les ràtios. Aquest gest arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents i amb la mirada posada a la reunió de demà entre el Departament d'Educació i els sindicats. La mesura, que s'aprovarà també demà al Consell Executiu, suposa la creació de més d'un miler de places noves per a docents, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva, un dels cavalls de batalla de la negociació sindical. També es crearan més de 700 places d'atenció educativa i d'administració i serveis. Govern espanyol i PSOE continuen defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació, en el cas Plus Ultra, el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. Aquest cas ha obert una nova crisi a l'executiu de Sánchez i socis com el PNB posen en entredit el seu suport. El PP apunta justament cap als socis d'investidura perquè facin caure el govern. Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos, com els de Nestlé, Nissan o Ficosa. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERO's ha augmentat més d'un 36%. Segons l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karum, si Catalunya vol evitar perdre més llocs de treball i continuar generant ocupació de qualitat, el que ha de fer és formar treballadors amb capacitat d'adaptació a diferents sectors industrials.
8: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
0: La taula del tercer sector social ha encetat una campanya informativa amb el lema És odi, que denuncia a través d'un spot la normalització dels discursos d'odi i extrema dreta. L'anunci mostra un fenomen que asseguren que cada cop és més habitual al carrer, a les xarxes socials, als mitjans de comunicació i fins i tot expliquen a les institucions. Els activistes de la flotilla continuen denunciant la violència i els maltractaments per part de l'exèrcit d'Israel després que els interceptessin en aigües internacionals. La comitiva, que des de dissabte ja és a Barcelona, també critica la manca de protecció per part de la Unió Europea i el govern espanyol. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa Pau Pérez, un dels activistes interceptats per Israel.
1: Home, és que la Unió Europea no ha fet absolutament res veient que segrestaven centenars dels seus ciutadans en aigües internacionals. No ha mogut absolutament ni un dit. Què els hi demanem? Tenim poca fe en que facin alguna cosa, però evidentment els hi demanem l'aïllament i el trencament de totes les relacions, tant comercials com econòmiques com militars, amb aquest estat sionista d'Israel.
0: El Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olympique de Lió. Les jugadores van exhibir els 4 trofeus aconseguits aquest curs, Lliga, Copa, Supercopa i la màxima corona continental davant els 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Una de les grans protagonistes va ser Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat. I en cultura, Tàrraco Viva tanca l'edició d'enguany superant els 80.000 assistents de l'any passat amb més de 500 activitats dutes a terme entre l'11 i el 24 de maig. Una edició que ha apropat a la ciutadania el funcionament de l'antiga Roma amb recreacions històriques i tallers.
5: Notícies en xarxa, edició matí.
0: El govern aprovarà demà en Consell Executiu l'ampliació de la plantilla a les escoles. Una mesura que arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents. El Departament d'Educació crearà més d'un miler de places noves per a docents i més de 700 de personal d'atenció educativa i d'administració i serveis. En total, una ampliació de gairebé 1.800 professionals que ha de contribuir a baixar ràtios i a impulsar l'escola inclusiva, el que s'entén com una picada d'ullet als sindicats abans que demà es reprenguin les negociacions. Ens en dona més dades l'Arnau Olmos.
2: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
3: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
2: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
0: També us ho destacàvem en el sumari. El PSOE continua tancant files al voltant de José Luis Rodríguez Zapatero, a qui l'Audiència Nacional investiga pel cas Plus Ultra. Les indagacions judicials situen l'expresident al centre d'una trama de tràfic d'influències i caldrà esperar el 2 de juny, dia en què declararà davant del jutge per saber quina serà la seva estratègia de defensa. Mentrestant, el govern espanyol i el Partit Socialista mantenen tot el suport a Zapatero. En aquest sentit, el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha reclamat més proves a la justícia i ha defensat la presumpció d'innocència de l'expresident. Ho ha dit durant la Festa de la Rosa a Granollers.
4: Que la justícia ejerza su papel, que investigue, que ponga pruebas encima de la mesa, porque en democracia hay una cuestión que es fundamental, que es el... la presunción de inocencia. No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación. No hay reuniones en 5 años prácticamente con Zapatero.
0: Les crítiques al govern de Pedro Sánchez pel cas Zapatero van augmentant dia rere dia. Aquest diumenge, l'atac arribava per part del líder del Partit Nacionalista Basc, Aitor Esteban, que veu irresponsable, diu, que l'executiu espanyol continuï governant més enllà d'aquest 2026. Més dur ha estat el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, que des de Barcelona ha atacat els socis d'investidura de Sánchez.
6: ¿Dónde está Esquerra Republicana? ¿Dónde están los señores del PNV? ¿Dónde están los señores de Junts? Por los de Bildu ya no preguntamos. Hay que decirlo, todos ellos, con su decisión, con su apoyo, abrieron la etapa de mayor saqueo y de mayor decadencia de la historia democrática de España. Son tan responsables como Sánchez y son tan responsables como Zapatero.
7: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
0: Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36%. Nestlé, Nissan, Ficosa, Limac o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos del 2026 a Catalunya. Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment dels expedients d'extinció, els més durs, ja que comporten tancaments de plantes. Ens ho desxifra tot plegat en aquesta crònica en Marc Pijuan.
2: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan en van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4% segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu. Uns ajustos que impacten a diferents sectors. Els acomiadaments a Ficosa, Adient Seating o Serra Soldadura s'atribueixen a la transformació en el sector de l'automoció. Els dubtes generats a la indústria afecten la fabricació de caixes i embalatges, de cartonajes internacionals, les pintures d'Axonobel, les cafeteres de Quality Espresso, el fabricant de circuits electrònics per electrodomèstics Ego Appliance Controls o a Innovin, l'empresa britànica del sector químic. Els expedients també colpegen Majorel, empresa del sector de l'atenció al client, a l'IMAC, la constructora del nou Camp Nou, i la intel·ligència artificial afecta un centenar de llocs de treball a Capgemini. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Glovo. Una llista que pot augmentar en breus amb l'ERO encara per confirmar que pot dur a terme l'Etxe Pascual a la seva seu de Gurb. Un escenari d'incertesa que preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest any i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
0: En declaracions aquí al Notícies en Xarxa, l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karrum, apunta que el full de ruta perquè a Catalunya es deixin de perdre més llocs de treball i, per contra, continuï generant ocupació de qualitat, ha de passar per formar treballadors amb capacitat d'adaptació a diferents sectors industrials.
8: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar-la.
0: Avui també us expliquem que la taula del tercer sector llança avui mateix també una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per d'aquí un any. La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial dels missatges discriminadors contra determinats col·lectius i fa una crida a la societat a frenar la normalització amb què es tracta. És una informació de Maite Polo.
9: Tots els marroquins roben.
10: Ens treuen treballs.
11: Com a trans, et veuen com un monstre.
12: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
13: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
14: Una soledat. La gent gran.
15: Són gent que roben.
16: Baràcim. Marimats.
17: No estic solo.
18: Terroristes.
19: Ve a menjar plata.
20: Tot això és odi. Aturem-lo.
15: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El president és Xavier Trabado.
16: Sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i

0: Pau Pérez, un dels activistes interceptats per Israel.
1: Home, és que la Unió Europea no ha fet absolutament res veient que segrestaven centenars dels seus ciutadans en aigües internacionals. No ha mogut absolutament ni un dit. Què els hi demanem? Tenim poca fe en que facin alguna cosa, però evidentment els hi demanem l'aïllament i el trencament de totes les relacions tant comercials com econòmiques com militars amb aquest estat sionista d'Israel.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla, entre dos grups de persones al metro de Barcelona a la zona exterior de l'estació de la Pau de la línia 4. La matinada de diumenge va passar això. A conseqüència de l'incident, un home va resultar ferit d'arma blanca. Segons han detallat, els Mossos d'Esquadra seria una persona aliena a la batussa que va rebre una punxada quan intentava separar els dos grups. En arribar al lloc dels fets, els efectius policials, els implicats ja s'havien dispersat. La investigació continua oberta, però de moment no hi ha detencions. No és l'únic succés, deia, destacat d'aquest cap de setmana. La policia també investiga una possible agressió sexual la nit de dissabte, però en aquest cas a Lleida, en el marc dels actes nocturns de l'Aplec del Cargol, i una agressió amb arma de foc a Calafell en una zona d'oci nocturn. Al seu torn, a Badalona, l'alcalde Xavier García Albiol ha defensat a les xarxes socials el paper dels Mossos d'Esquadra en un incident divendres a la nit. Els fets es van produir en una benzinera a prop de la B20, a l'altura del barri de Montigalà, quan una patrulla que circulava per la zona va localitzar un cotxe que constava com a robat i va demanar que s'aturés. Els quatre ocupants, que podrien formar part d'una banda de taloners, van fer cas omís a les indicacions i van accelerar embestint el cotxe policial de paisà. Els agents van respondre amb diversos trets i es va iniciar una breu persecució que va acabar amb tres dels ocupants fugint a peu. Els agents van poder detenir finalment un dels sospitosos i s'ha obert una investigació per tractar de localitzar els altres tres ocupants del vehicle. I el Servei Català de Trànsit demana prudència avui en plena operació tornada a l'àrea metropolitana pel cap de setmana llarg de la segona Pasqua, en què s'espera el desplaçament de prop de 600.000 vehicles. Tot plegat després d'uns dies especialment tràgics a les carreteres catalanes, amb 3 morts en poc menys de 48 hores. Aquest diumenge al vespre, dues persones han perdut la vida en un accident a l'A2 a Jorba, una topada entre una furgoneta i un turisme que, a més, ha deixat 4 ferits que han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. Dissabte, un motorista també va morir en un accident a Collformic, a Osona. Amb aquestes 3 víctimes, ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany en accidents en carreteres a casa nostra. Un centenar de veïns de les comarques gironines s'han concentrat aquest diumenge a la plaça del Vi de Girona per condemnar el crim de Figueres, en què va morir, recordem-ho, la Quim, una dona trans, assassinada presumptament per la seva exparella dimarts passat. Els assistents, convocats per l'espai LGTBI, han reclamat més mesures per les víctimes de violència masclista i han denunciat comentaris transfòbics arran del cas. Laia Cruanyes és membre de l'Associació Trans de Girona.
2: El fet de ser una dona trans s'invisibilitza. I després també tenim el que és sagnant, el comentari de feminicides de Catalunya, que per fet de ser una dona trans, elles ho consideren que no és un feminicidi, sinó que és un dels tios que s'han matat entre ells. Tenim col·lectius feministes, suposadament feministes, diríem millor, que ens estan atacant pel fet de que elles consideren que no són dones.
0: A Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil. Per això, fa anys que el CAT 112 instal·la pals i senyalitza refugis des d'on sí que es pot trucar en cas d'emergència. Ara aquest sistema es consolida amb un mapa complet, orientat a l'ús pràctic, que permet saber on hi ha cobertura i fins i tot planificar rutes amb seguretat. N'hem parlat fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa, amb Jordi González, director de Tecnologia i d'Innovació del CAT 112.
3: Resol dues problemàtiques. La primera és que a la gent se li informa d'on té cobertura i la segona va lligat amb la localització. Quan tu estàs a la muntanya pots conèixer molt bé el territori, però tot i així explicar-li a un operador del 112 que està o a Barcelona o a Reus on t'estàs és molt complicat. Llavors aquests mapes, com aquests pals, com ha comentat, tenen una matrícula. Quan una persona ens diu la matrícula on es troba, el nostre operador, simplement introduint aquest

0: d'aquesta dada, ja està veient al mapa la ubicació exacta.
1: Polèmica a Sant Cugat del Vallès pel rodatge d'una pel·lícula en un entorn afectat per les restriccions a causa de la pesta porcina. Es tracta d'un film protagonitzat per Russell Crowe que ha aixecat queixes dels veïns i representants de l'Ajuntament que lamenten l'obertura de la natura per activitats econòmiques mentre que les de l'oci continuen restringides. Ens aporta més detalls Sergio Morales, de Cugat Mèdia.
2: El rodatge de The Last Druid, la nova pel·lícula protagonitzada per Russell Crowe, ha convertit Sant Cugat en l'epicentre de la polèmica per les restriccions de la pesta porcina africana. La producció recrea un poblat celta als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, on aquest estiu s'hi faran les gravacions. Però el projecte ha quedat sota el focus després que diverses inspeccions detectessin deficiències en el tancament perimetral exigit per la Generalitat per evitar el contacte amb fauna salvatge. Agricultura ja ha advertit que el rodatge no pot continuar si no es compleixen les mesures de bioseguretat. El debat també ha arribat a l'àmbit polític i veïnal. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, reclama flexibilitzar els accessos a Collserola, mentre que s'ha posat en marxa una campanya ciutadana a change.org que demana la reobertura progressiva de la muntanya.
3: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Aquest cap de setmana hi ha hagut temperatures de ple estiu per una massa d'aire extraordinàriament càlida que afecta tot Europa i que Catalunya ha disparat els termòmetres fins als 35 graus al Pla de Lleida i a les comarques gironines. A Barcelona s'ha arribat als 30 graus amb una aigua del mar que ja voreja els 20 graus de temperatura. I amb aquest bon temps, el turisme de sol i platja ja ha arribat a municipis com S'Agaró, el Baix Empordà. Aquest episodi càlid s'allargarà durant gran part de la setmana amb valors d'entre 6 i 8 graus per sobre de la mitjana. Doncs on han patit també calor i de valent, tot i que se l'han fet passar, és a l'Aplec del Cargol. I ha tancat una nova edició de rècord amb més aplequistes que mai i amb més oferta també per als visitants que mai. Des de l'organització s'ha fet una valoració molt positiva de les tres jornades que han aplegat uns 200.000, ara ho dic bé, 200.000 assistents. Ens n'apropa els detalls Marc Piqué, de Lleida Televisió.
4: Lleida ha tancat un aplec amb rècord de participació assolint els 200.000 visitants, amb 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragols. Han estat jornades multitudinàries, començant pel Caragolasso, les diverses rues i tot el seguit d'activitats que hi ha hagut als camps silicis.
5: Van deixar de funcionar els mòbils al recinte perquè hi havia tanta gent al recinte concentrada que la telefonia doncs, anava batzegades. No? Ha estat una edició rècord, una edició realment molt positiva.
4: Es destaca les valoracions positives dels participants amb un increment de la neteja, dels serveis i dels espais com l'ubicat a la plaça central, amb una carpa ampliada que ha servit com a refugi climàtic. I és que la calor ha apretat de valent, amb temperatures que han arribat als 34 graus. Pel que fa a la zona dels camps silicis, les 7,5 hectàrees no permeten fer més gran l'aplec, si bé es treballa en millorar les actuacions al recinte, a l'espera de poder traslladar-se en un futur a un altre espai més ampli.
1: Anem encarant la recta final del Notícies en Xarxa i ara toca els esports, com sempre, amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
6: Bon dia.
1: El Barça, que ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida davant el Lió.
6: Sí, tot just 24 hores després d'aixecar el títol a Oslo, les jugadores blaugranes van continuar la festa amb una gran celebració a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona davant milers d'aficionats. Les jugadores van exhibir els 4 títols aconseguits aquest curs, Lliga, Copa, Supercopa i també la màxima corona continental en una festa amb cants i balls de la plantilla al ritme de Figaflaues, als quals s'hi van unir el president electe Joan Laporta i també Rafa Juste. Una de les grans protagonistes va ser la capitana Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat malgrat la insistència dels seguidors, que van aprofitar per demanar-li que es quedi al Barça.
7: Totes aquestes increïbles companyes, aquestes jugadores que són les millors del món i que a sobre són culers. Crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals... És algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
6: Qui sí que s'ha acomiadat és Pep Guardiola, de la banqueta del Manchester City després d'una dècada. El tècnic català va rebre l'homenatge dels Citizens a l'Etihad Stadium en el partit de Lliga contra l'Aston Villa. Amb l'equip anglès, Guardiola ha aconseguit un total de 20 títols, entre els quals destaquen la Champions de 2023, un Mundial de Clubs i 6 campionats de la Premier League. Uns èxits que l'afició ha volgut agrair-li amb pancartes i lones gegants mentre li demanaven que continuï 10 anys més al club. Primer pas de l'Atlètic Barceloneta cap al títol de Lliga a la divisió d'honor masculina de waterpolo. Va superar el Sabadell per 17-13 en el primer duel de la final. Burian, amb 5 dianes, va ser el màxim golejador. Els mariners tindran dissabte l'oportunitat de segellar el títol si guanyen a Can Llong. En cas de victòria vallesana, el campió es decidirà el tercer partit de nou a la piscina barcelonina. Els dos entrenadors, Quim Colet del Sabadell i Fran Fernández dels mariners, valoraven l'actuació dels seus equips.
8: Hem competit, crec que hem estat molt bé, però els detalls amb un equip que és pràcticament la selecció espanyola, més els estrangers que són també de màxim nivell, etc., i un equip que aspira a guanyar la Champions, doncs no puc sentir-me més orgullós i content, diguéssim, de com ha estat el partit.
9: Lógicamente, ganar un partido, meter 17 goles nunca es fácil. Sí que, bueno, tenemos que mirar a ver qué hemos hecho mal en defensa, porque hemos recibido muchas expulsiones, muchas sin balón, muchos penaltis y hemos encajado demasiados goles.
6: I el Vilassana s'ha avançat a les semifinals del play-off de l'Hockey Lliga Femenina davant el General i Palau amb un còmode triomf per 5-1 en el primer partit. Les del Pla d'Urgell van deixar clares les seves intencions des de l'inici i als 7 minuts el gol d'Elsa Salvanyà ja donava avantatge a l'equip. Gaete i Aina Florença van situar el 3-0, però abans del descans Puigdueta va reduir diferències. A la represa, Lucia Agudo i Aina Florença van sentenciar amb dues dianes més. Dissabte vinent al pavelló Maria Víctor, segon partit de l'eliminatòria, el millor de 3. Doncs veurem si encara hi ha un tercer partit o no. A l'altra eliminatòria, el Telecable domina per 1-0 davant el Fraga.
1: Doncs n'estarem pendents, com sempre, i ens ho explicaràs.
6: I tant.
1: Va, Cristina, gràcies. Que vagi bé. Fins demà. Més de 80.000 persones han assistit en aquesta edició, l'edició d'aquest any del Tàrraco Vivo, que justament aquest cap de setmana posava el punt i final al Camp Mar de Tarragona, amb recreacions històriques o tallers sobre el funcionament de la Roma antiga. En total, han estat més de 500 activitats entre l'11 i el 24 de maig. Després de 28 edicions, el director sortint, Magí Seritjol, treu pit d'haver apropat i fet créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania.
10: Crec que hi ha continuïtat, també hi haurà innovació i, per tant, el camí del festival és enorme i jo crec que el tenim per molts anys i només animo el Julio que faci, que porti el festival més enllà i ho farà, perquè el conec i ho farà.
1: Doncs amb la història antiga del Tàrraco Viva posem el punt final al Notícies en Xarxa d'avui dilluns, un dibuix festiu, un dilluns festiu per a moltes persones. Tornem demà a les 7. Que vagi bé.
3: La xarxa de comunicació local. Tot el que...

la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Tots els pobles del món es fan les mateixes preguntes.
2: Qui som? D'on venim? On anem? Per què som aquí?
1: Doncs sabeu què? El conte és a mig camí entre la pregunta i la resposta.
3: Si voleu esbrinar els secrets, escolteu contes.
2: Contes grans a la ràdio, cada dimarts, de 7 a 8 del vespre.

0: Bon vespre i benvinguts al programa de Contes Grans a la ràdio. Contes de debò?
1: Imprescindibles, encara que no t'ho pensis.
0: Perquè qui t'ha dit que els contes no són per tu perquè ja ets gran?
1: Aquí a l'estudi som una bona colla. La Teresa Rufal, la Teresa Ribas, la Maite Montpar. Per fi la tenim aquí, eh? L'Antoni Bermejo, ja em coneixeu. Hola a tots.
2: Hola.
0: I la nostra convidada d'avui, que és Mari Carmen Villarreal. Hola, Mari Carmen.
3: Hola, què tal?
0: Benvinguda a Contes Grans. Esperem que t'agradin.
1: I et farem un conte especial per tu. No el farem nosaltres, no, te'l farà la Maite Montpar.

0: Maite, avui tenim aquí una persona que m'ha dit un ocellet, que és molt empàtica, bona amiga, enamorada de la ceràmica i, sobretot, enamorada de jugar amb el seu net. És veritat?
1: Sí.
0: I moltes més coses.
1: I moltes més, sí.
2: Primera pregunta, com se diu el teu net?
1: Es diu Leo.
2: Molt bé, perfecte, molt bé. Bueno, Maite, li vols preguntar alguna cosa?
3: Sí, li haig de preguntar l'essencial, perquè si no jo no podré fer conte improvisat.
2: No podré fer conte improvisat. A veure.
3: A veure la Mari, a veure si s'ha rumiat les tres paraules. Perquè de veritat que no ho sabia, fins ara. Vull dir que sí. No sé si se les... T'ha donat temps? Ha tingut cinc minuts per rumiar-se, pobreta.
1: Sí, ja les tinc. Mira.
3: Digues.
1: He escollit bosc.
3: Bosc.
1: Platja.
3: Sí.
1: I vent.
3: I vent.
2: Molt bé.
0: Tent.
2: Molt maca.
3: I vent. Molt bé.
0: Hola.
3: Pues ja està, Mari. Gràcies per dir-me aquestes paraules. A veure què surt,
1: A veure,
3: que em falta una mica d'entreno, perquè fins l'any passat que no ho faig. Sí. Avui és una reentré, oi?
2: És una reentré.
0: Sí, avui...
2: Estem molt contents, molt contents que estigui la Maite aquí. Ostres,
3: Oi,
2: que han passat molts mesos sense venir.
3: Sí, jo també. Sí, des del desembre.
0: Avui ha de treure tot el que t'he acumulat.
3: Exacte. Sí, vaig de treure una miqueta l'espinilla.
2: Ara veureu la transformació que fa la Maite. Nosaltres ens seguim parlant, podem parlar, només allà i ella...
3: Sí,
2: se concentra amb el teu compte, especialment per tu, i llavors és com si no estigués.
3: No,
2: ja veuràs. I això passa aquí. Vinga, seguim amb els contes.

0: Teresa, quin conte ens has preparat avui?
1: Avui he preparat un conte que es diu El pagès Garrepa.
0: El nostre estimat pagès Garrepa.
1: És estimadíssim. És estimadíssim. El conte estrella.
0: És el conte estrella, sí.

Vet aquí que una vegada hi havia un pagès que tenia un camp de blat. Aquest pagès, però, era molt garrepa, molt avar. No deixava anar mai anar ni 5 cèntims, és que no els deixava anar ni per ell. S'havia fet gran i cada any havia de llogar algú perquè li segués el camp. Quina creu! Per aquell home, pagar el segador era com si li arrenquessin un queixal, perquè, és clar, ell deia, és que el camp és meu, perquè haig de pagar per collir una cosa que és meva. Un any, però, va arribar al poble un xicot alt i ben plantat. Es deia Quim, però tothom li deia Quimarro. Es va anar a oferir al pagès per segar-li el blat, i el pagès, després de mirar-se'l bé, li va oferir 4 quartos per tot un dia de jornal. I en Quimarro es va venir el preu sense ni regatejar. El pagès li va venir de nou i li va repetir el que havia de fer. Mira, noi, el camp ha de quedar segat, tot segat en un jornal. Tot. Ho has entès bé, eh? Tot. De dalt a baix, d'un costat a l'altre. Racons i tot. Que jo, a la teva edat, n'hauria fet 2 amb el mateix temps de camps. Faci sol, plogui o llampegui. Faci fred, també. Vindràs a Trenc d'Alba a buscar la dalla perquè, veure, vull veure com es vas de despert. I en Quimarro mirava, escoltava i feia que sí amb el cap. El dia estipulat, en Quimarro es va presentar a la feina. El pagès li va donar la dalla i un tupí de sopes de pa per passar el dia, tot el dia. El segador, amb el tupí i la dalla a l'espatlla, xinutxano, se'n va anar cap a la feina. Quan va arribar al lloc i va veure el camp, el Quimarro va pensar que sí, que era gran aquell camp. Però a prop hi havia un arbre esplèndid i s'hi va acostar. S'hi va seure còmodament, va deixar el tupí així a mà i va descansar. El sol es començava a veure entre els cims de l'horitzó. Hora d'esmorzar. I ell que allarga el braç cap al tupí i menja 4 xarrupades de sopa mentre diu: qui menja sopes se les pensa totes. I després va tornar a dormir. Quan el sol va arribar al capdamunt del cel, va ser hora de dinar. I ell que allarga el braç mentre diu: qui menja sopes se les pensa totes. Va fer uns quants xarrups de sopes i amb la panxa plena, què us penseu? Doncs tocava migdiada. El sol anava baixant i l'ombra de l'arbre s'allargava. I així va arribar l'hora de berenar. I ell que estira la mà cap al tupí, i qui menja sopa se les pensa totes. I bé, es va acabar les sopes amb els últims xarrups. Així, entre becaines i xarrups, va anar passant el dia. I quan el sol es començava a pondre, es va aixecar. I com aquell qui no fa res, va buscar per aquí i per allà. I va trobar una munió d'escarbats piloters. Els va agafar i amb pilotes i tot els va posar dins del tupí. El va tapar bé i xano-xino cap a casa del pagès ja l'esperava a la porta. Que ja l'esperava a la porta, frisant, eh? Com ha anat la sega?
I el blat? Li va dir el pagès. El blat? Va dir en Quimarlo. No pot estar millor del que està. I el pagès li va pagar els 4 rals promesos, sense rondinar. I el Quimarlo llavors va afegir: amb el vostre permís, demà us tornaré el tupí. És que he trobat unes quantes abelles i les faré entre l'arna. I així, si tot va bé, l'any que ve tindré mel. Ai, segador, segador, vas errat, eh? Aquestes abelles són meves, va dir el Molgarrepa. I en Quimarro, que li diu que no, que eren seves. I el pagès, que li diu que sí. I un que sí i l'altre que no. Que si són meves, que si no són teves. Que si són teves, que si no són meves. I es van anar escalfant, escalfant. I com més cridaven, menys se'n tenien. I la gent va començar a sortir al carrer per no perdre's l'espectacle. Doncs anem al jutjat, va dir en Quimarro amb veu segura. Anem-hi, va dir el pagès. I ja els tenim cap al jutjat, amb tota la corrua de la gent del poble al darrere a veure què passava. El jutge entra, els mira, els escolta, ara l'un, ara l'altre, i després solemnament diu: silenci absolut. Segador, si has trobat les abelles en terra d'aquest home i mentre treballaves pel seu compte, ara que siguis tu qui les ha trobades, les abelles són d'ell. A cadascú el que és seu. Tu les has trobades, però en el seu terreny. I tu, pagès, li has de pagar la feina de caçar les abelles. No és just, cridava en Quimarlo fingint indignació. Sóc jo qui les ha trobades. I amb cara d'enfadat, de mala gana, va allargar el tupí al pagès, que el va agafar. I més content que un gínjol, li va donar 2 rals de més. Això no ho havia fet mai, aquell pagès, eh? En Quimarro feia com estava enfadat i continuava rondinant. Això no és de bona llei. No ho és. Això no pot quedar així. I assenyalant el pagès, que ja marxava, va cridar: tant de bo les abelles es converteixin en escarbats piloters i el blat torni al seu lloc, tal com estava ahir, sense ni un bri de segat. Però el pagès se'n va anar amb el tupí ben agafat, sense fer-li gens de cas. Arribat a casa, aquell garrep escanya pobres, amb actitud de satisfet i molt fatxenda, per com li anaven bé les coses, va fer sortir les abelles per conduir-les a l'arna. Però les abelles no sortien. Va parar l'orella, va mirar pel forat del tupí, fins i tot el va picar. Fins que al final va dir: oh! No m'ho puc creure! Què veuen els meus ulls? Les abelles s'havien convertit en escarabats. I quina pudor! Allò tombava. Les galtes se li van posar vermelles de l'enrabiada. I llavors hi va caure. La maledicció del segador s'havia complert. I tant de bo les abelles es converteixen en escarbats piloter, havia dit. Se sentia el cor a les orelles. Estava a punt del cobriment. De cop, se li va aixecar la boca. El blat! Es va quedar blanc. S'havia fet fosc, però va sortir corrents cap al camp, tal com anava, i en arribar va trobar el blat al seu lloc, tal com estava ahir, sense ni un bri de segat. I aquesta és la història que em van contar, que havia passat no fa tants anys en aquest mateix poble. I potser, en alguns dels camps d'aquí al costat.

0: el conte aquest.
1: Aquest conte...
0: Té marro.
1: Sí, que li diem al pagès Garrepa, que és, a veure, és un conte que pot haver passat a tot arreu. Tant po- és la vida. La vida i com ens espavilem, no? Però a part d'això, a veure, aquest conte recollit per en Joan Amades, que és un... que podem dir un insigne home que es va dedicar a recollir molts contes, doncs tenia un altre títol, eh? Que era La vella avara. I nosaltres el vam canviar. I, a veure, el protagonista és Garrepa i avara igual. El que passa és que, a veure, poques dones que surten, ara només cal que les que surtin siguin d'aquesta mena, no? I vam pensar que no traíem de cap de les maneres a la tradició. És a dir...
0: Al contrari, que realment, diguem, era un home el que s'havia fet vell i contractava. Era raro que fos una dona. Si de casa havia de ser viuda d'un pagès, llavors ja era la cosa més complicada. Doncs va semblar que quedava millor així, i a part d'això, que l'adequàvem de la manera més correcta.
2: Mari Carmen, has vist com la gent que té ganes, o sigui, que té que enganyar-se-les totes per poder menjar, d'alguna manera? Sí. Sí. O sigui, ja tenia pensat, no?, que de posar el tupí allà, perquè, clar, realment lluitava contra un pagès garrapo. Per tant, si a un li fa trampes, a l'altre també. O sigui, va estar content,
0: Deien que aquesta història l'explicaven els segadors. Els segadors en aquell temps anaven d'un camp a l'altre fent-se contractar, perquè no hi havia els tractors. Llavors hi havia grups de segadors que anaven...
3: als camps.
0: I sempre tenien problemes amb aquest home. I ja se'l coneixien d'un any per l'altre. Llavors algú va pensar, l'escarmentarem. Però de totes maneres aquesta història sembla ser que va córrer per tot arreu com per avisar els segadors: vigileu, no sigueu tontos, no us deixeu timar i demaneu el que ha de ser. No us deixeu forçar a la gent tacanya.
2: Sí, sí, n'hi ha que lluitar contra la gent que vol l'explotació, que és el que passa ara. Jo penso que molts treballadors tindrien que portar un tupí per dir a veure.
1: Bé, no fa tants anys que anaven amb la carmanyola, clar, però no la que porten ara, no, el tàper, sinó la carmanyola, carmanyola.
2: La carmanyola.
1: A veure, jo també he llegit, però això són coses que passen de l'una a l'altra, que va arribar un moment que això es va fer tan popular, això d'aquest nom, el que va fer, que va arribar a sortir com una frase feta, que quan havien de parlar d'algú que era molt astut, que se les pensava totes, deien, ui, és que està fet un quimarro.
2: Un quimarro.
1: És a dir, que el nom, així s'expliquen.
0: Diguem, veritat o no va córrer. La llegenda va córrer. O la història va córrer.
1: Sí, sí. I bé, ja està.
2: Coneixes molts quimarros per aquí?
3: Sí.
2: I molts patrons d'aquests que no volen pagar?
3: Exacte.
2: També, no?
0: Si arrepes.
3: Sí, treballis gratis, sí.
2: Exacte.
1: Sí, que no cal. I si és d'ell, el blat és d'ell, perquè ha de pagar per tenir-lo.
2: Clar que sí, home, és claríssim. Sí.
0: És curiós, que les coses no hagin canviat.
2: No, a més que ara és igual. O sigui, ara tu mira al carrer i tenim els metges enfadats, els mestres enfadats.
0: O sigui, amb tota la raó.
2: Tothom està enfadat, això és claríssim.
0: No, perquè són garrepes amb ells.
2: Són garrepes.
1: Falten quimarros, falten quimarros. Ja, un dia els hi direm als mestres que posin una pancarta: volem un quimarro de debò.
2: Clar, home, això està claríssim, no?
1: Sí. En fi, riem per no plorar.
2: Exacte. Sí. Seguim endavant? Sí?
0: Sí, vinga.
2: Doncs vinga, seguim endavant.

0: Bé, et toca tu, Teresa, què ens portes?
1: A veure, jo avui m'he triat Els tres gènges, que és una història que també m'agrada molt.
0: Molt guapa, moltíssim. És un conte molt bonic.
1: Sí, aquest, i sí, no, sí. Sent de l'altra punta del món, que és un conte del Nepal,
0: sí.
1: No s'allunya massa del Kimarro.
0: Sí, aquí, tothom. Vinga.
1: Al Nepal agraden molt els temples de fusta decorats. Si heu viatjat per allà, ho sabreu. Ho decoren tot amb pintures murals, amb molts colors. Per fer aquells temples tan meravellosos i els palaus tan meravellosos, tant els fusters com els pintors havien de ser extraordinaris. Doncs bé, fa molts anys al Nepal va coincidir que hi vivien a la mateixa ciutat tres homes extraordinaris, que a més es deien... pel mateix nom, es deien Gengia, que vol dir el preferit. Un era el rei. Això ja dona raó de que era extraordinari. L'altre era el pintor reial. Aquest vivia a palau i quasi tutejava el rei. Es tenien molta confiança. Això també és extraordinari. I el tercer era un fuster, pràcticament acabat d'arribar, que vivia modestament en una casa al costat d'un camp de cànem amb la seva família, que era la dona i dos fills. Això no tenia res d'extraordinari, però ja ho veureu. El fuster era molt, molt bo. I la fama d'aquest home va córrer de boca en boca i va arribar a palau. I el rei Gengia el va fer cridar. Per provar si era de bo, bo, li va manar que fes una caseta pels ocells. I el Gengia Fuster va fer una obra d'art tan bonica que el rei el va alabar moltíssim i se'l va quedar. Com que, a més, es deia Gengia, que era un nom quasi diví, el va anomenar Fuster Reial. Ja tenim dos reials, el pintor i el fuster. El Gengia Pintor sempre s'havia sentit unit al rei pel nom. Sempre havia estat el preferit, de debò. I ara no suportava compartir el nom i els favors del rei amb aquell arribista. L'havia de fer fora. I no pensava en res més. I va començar a rumiar una manera de fer-lo desaparèixer. El pare del rei, l'ancià pare del rei, havia mort feia molt poc. I el rei Gengia encara patia, encara tenia enyorança d'aquell pare que havia sigut molt bo per ell. Això li va donar una idea al pintor. Usurparia la paraula del rei mort. Es va posar a estudiar i a practicar les escriptures sagrades. I un dia va entrar alterat a postrar-se davant del rei i li va donar un estrany paper dient que l'havia trobat al temple en un racó fosc. El rei se'l va mirar i va veure que les lletres eren com dos llibres sagrats, s'hi assemblaven. Però ell no ho sabia llegir. Va fer venir els savis i els savis li van llegir. Aquell paper deia, més o menys, estimat i enyorat fill, no sentis dolor per mi, sóc el cel i rebo els favors dels reis, dels déus, perdó. Però t'he de dir que la meva felicitat seria completa si gaudís d'un palau d'acord amb la meva dignitat. Per fer-ho necessito que m'enviïs un fuster, el millor. Llavors, tot serà perfecte. Envia'm el fuster pel camí sagrat. Rep moltes abraçades del teu pare que tant t'estima. I a sota s'hi llegia el nom de l'ancià rei mort. El rei Gengia s'ho va ben creure. Plorava d'emoció, besava la carta. El va indignar que el seu pare no tingués al cel un lloc digne de la seva categoria. I ràpidament va fer venir a Gengia Fuster i li va mostrar la carta. I li va dir que li feia l'honor d'enviar-lo al cel a complir al seu pare, ja que era el millor fuster de Nepal. I ara cal aclarir que al Nepal tothom sap que el camí sagrat habitual de pujar al cel és el foc. El Gengia Fuster es va espantar. No va gosar protestar, però va demanar temps al rei per resar i preparar-se. No és que el fuster fos incrèdul, pobre home, però la seva fe no anava tan lluny. Va començar a indagar i va saber que havia estat el pintor qui havia fet aquella troballa. Va sumar dos i dos. I va deduir que era una trampa sinistra del geni pintor. Ell prou havia notat els gelos i enveja d'aquell home. Va córrer a casa seva i amb la seva dona i els seus fills van fer un pla. Demanaria al rei 7 dies per preparar-se i demanaria també que la cerimònia del foc es fes al camp de Cànem, on hi havia casa seva. Durant aquests 7 dies, els seus fills, la seva dona i ell van fer un túnel que anava del camp del Cànem a casa seva. Van tapar la sortida amb una llosa, com tantes n'hi havia per allà. El dia de la festa del foc, ell mateix va ajudar a construir la pira pel foc. La va situar damunt la llosa que ell havia preparat com a boca de túnel i va deixar un espai al mig de tota la llenya per poder lliscar cap al fondo. Genge Pintor va encarregar-se de fer venir músics, sobretot trompetes, tambors potents, cantants per omplir l'aire de sons i sorolls que ocultessin els possibles xiscles. Perquè, és clar, normalment no cal tanta parafernàlia perquè al Nepal només cremen els morts. I els morts no criden. A aquella festa va anar-hi tothom mudat. Molta gent havia donat missatges al Genge Fuster per als seus morts del cel, aprofitant el viatge. Finalment, el fuster, amb els seus millors vestits, la bossa amb les eines, després de saludar el rei, es va situar a dintre de la pira, van encendre el foc, la llenya va començar a carpitar, a fer guspires, tothom estava a l'aguait, i amb el primer fum, el fuster es va escórrer pel forat entre les fustes, els seus fills ja l'esperaven a sota, van tancar ràpidament el forat amb la llosa i van marxar tranquil·lament pel túnel cap a casa seva. Mentre el foc creixia, els músics tocaven, la gent cantava, i Genge Pintor assenyalava al rei les formes que feia el fum i les interpretava com l'esperit del fuster que saluda alegrement amb la mà i que marxa cap al camí del cel amb alegria. I el rei, ben cregut que havia vist pujar el fuster al cel, ho explicava a tothom. I el Genge Fuster va estar un any sense sortir de casa seva. La pell se li va descolorir, es va engreixar. Durant aquest temps va practicar ell també la cal·ligrafia de les escriptures sagrades i ell també va fer una carta tan autèntica com la del pintor. I el dia que complia just un any va reaparèixer al camp de Cànem amb el mateix vestit i la bossa d'eines tal com va marxar i dient: acabo de tornar del cel. Acabo de tornar del cel. Tothom va córrer a avisar el rei o el va portar a palau perquè li parlés del seu pare. I Genge Fuster es va esplaiar. Li va dir que el cel era meravellós, que el seu pare estava molt ben considerat, que ell l'havien tractat a cos de rei, prou que es veia ben peixat i la pell blanca de no treballar a l'intemperi. I li havia construït un palau tan gran com el d'aquí baix, que ja estava acabat i que era molt còmode. Llavors li va donar una carta al rei, que va córrer a fer-se-la llegir pels savis, i aquesta carta deia més o menys: estimat fill, estic molt content que m'hagis complegut tan bé i m'hagis enviat el millor fuster. Ha treballat d'una forma extraordinària, ha fet un palau magnífic. La meva felicitat seria perfecta, però no ho és, perquè el palau no està decorat. Trobo molt a faltar aquelles pintures tan boniques que s'ha fet el pintor reial. I et demano que me l'envies durant un any. Serà tan ben tractat com el fuster. I després, segur que ja no em caldrà demanar res més, ho tindré tot. Rep abraçades del teu pare, que se sent tan orgullós de tu, el millor dels fills. I el nom del vell rei a sota. Al rei se li va trencar el cor en figurar-se el seu pare trist en aquella casa sense colors. Perquè davant d'aquesta eloqüència, qui tindria el més petit dubte? El rei, no? I allà mateix va decidir prescindir durant un any del seu pintor preferit. I Jean-Jean Pintor estava allà. Mirava el bon aspecte del fuster i escoltava aquelles meravelles i va creure que ell tenia poders màgics perquè era la seva idea. La seva història, la falsa que ell havia inventat, s'havia fet realitat. I s'ho va creure ell, tot el pintor. Quan el rei emocionat li va proposar de fer el viatge al cel, Jean-Jean Pintor va acceptar immediatament. I per repetir-ho tot igual que el viatge del fuster, no fos cas que faltés alguna cosa, va demanar 7 dies, que el foc es fes al Cant de Cana, en exactament el mateix lloc, la mateixa fusta, la gent, la música, i dirigir ell mateix la construcció de la pira. I el dia assenyalat, Jean-Jean, el pintor reial, el preferit, ben mudat i amb els estris de pintar, es va dirigir, crèdul i refiat, a la pica, a la pila, on no hi havia cap túnel. I mentre el foc i el fum pujaven al cel, les trompetes i tambors van omplir l'aire i tothom cridava i picava de mans, mirant el cel, veien les volves de fum i veien el pintor fent adéu alegrement amb la mà. No és una cosa meravellosa, deien convençuts. I al cap d'un any tothom l'esperava. A ves per on? No va tornar. Es deia que, com que era un pintor tan extraordinari, després d'acabar el palau del pare del rei s'havia quedat a pintar altres palaus i altres temples. Des de llavors el Jean-Jean Fuster va viure tranquil. Mai més va haver de patir l'enveja de ningú. I si mai aneu al Nepal i pregunteu per Jean-Jean, el pintor, la gent us dirà que quan acabi la feina ja tornarà. I qui no s'ho vulgui creure, que ho vagi a veure. El cel.

0: Aquesta història jo l'he treta d'un llibre que es diu, ara ho diré fatal, eh? Tibetan Folk Tale from Sichuan. És a dir, contes favorits de Sichuan, que és a Xina. Però la primera vegada que vaig topar amb aquesta història deia que venia de Nepal. Després m'he trobat que és el Tíbet. O sigui que, de debò, no ho sé, però com que Xina, Tíbet, Nepal. M'imagino que va passant d'un costat a l'altre de l'Himàlaia, però aquesta història corre. Corre, l'expliquen. L'expliquen. I a mi m'agrada molt. Jo, és macabre, però jo ho sento molt. Però te'l faràs, te'l trobaràs.
1: Exacte.
0: Per això deia que una mica semblant al de les abelles. Però el de les abelles no mor ningú, no?
2: No, però aquell... Bueno, és molt de la vida de cada dia del Mediterrani.
0: És divertit tranquil·lament, sí. No? Aquest no. Aquest...
2: És molt català, aquell. Molt català. Ara tampoc podem dir que és que els catalans no matem mai. Ja. Això tampoc. Eh?
0: Tampoc podem dir que els tibetans o els nepalís o els xinesos matin així com així. Eh?
2: Exacte.
0: Tampoc, eh? Això és un conte. No. És un conte. Recordem-ho bé, eh?
2: No, i que els diem allò que sempre diem, que els contes expliquen moltes coses de la vida real, però moltes no les expliquen o les expliquen diferent. Per tant...
0: O les expliquen amb símbols.
2: Clar.
0: Posem que això és un símbol, no? El tal faràs, tal trobaràs, explicat amb gravetat, amb gravetat.
3: Bueno, americano, manca. Què? Què t'ha semblat el conte?
1: Pues molt bé. Estic aquí escoltant les històries i... Sí. Estan molt interessants.
3: El Genji Fuster era llesto, eh?
1: Sí, sí, sí.
3: Se va muntar molt bé, aunque tenia molta mala llet el pintor, eh? Se va buscar, va estudiar, va buscar la manera d'escriure perquè se creiés el rei, no?, que passava això, no? No, d'unidó, sí, sí. Eh? D'aquestes coses n'hi ha cada dia.
1: Cada dia, sí.
3: No es diuen xinès, no? Però després n'hi ha, contractes...
1: Tenen un altre nom.
3: Sí. N'hi ha contractes que no valen, n'hi ha maneres que t'enganyen, sí. Més allà... Sí. Inclús els notaris, Que fas coses rares, sempre amb els notaris.
1: Exacte, pues sí.
3: No?
0: Veureu, és que els contes sempre tenen aquell rerefons d'autenticitat. Jo sempre dic... Tots els contes són de debò, encara que no siguin veritat.
3: Clar.
0: I em refereixo a això, que tots t'estan explicant alguna cosa autèntica.
1: Sí.
0: La manera pot ser diferent d'un costat a l'altre. Però aquesta autenticitat, a veure, aquesta mala passada que es fa i es torna aquí a Catalunya i aquesta que es fa i es torna al Tibet, són diferents, però en realitat és mala llet que va i torna. És exactament el mateix. El que et vol dir és exactament el mateix.
3: Sí, sí.
2: A part de que veu... Ai, perdona.
4: Venjança, gelosia, no?
0: L'enveja.
1: L'enveja. Sobretot l'enveja.
0: Sí, sí.
3: Sí, és el motiu principal és l'enveja.
1: L'enveja.
3: No?
1: Sí, ja total.
3: Sí. Ganda que no podien viure tranquil·lament el fuster i el pintor. Pues no, senyor.
1: No.
3: Un tenia que desaparèixer, perquè ell era el preferit.
0: Sí,
3: aquí això no és qüestió de preferir, però és qüestió, digues.
1: Això també passa ara a la vida normal.
3: Oh, tant, sí, clar.
5: L'enveja és el motor de molts mals rotllos.
3: De molts mals rotllos. Sí.
0: Si a la més mínima ocasió et poden saltar al coll.
1: Sí.
5: Enveja.
0: Metafòricament parlant.
1: Exacte.
4: Sí. La traïdoria també, no? Arriba
1: sí.
4: També.
1: Però...
4: Sí, bueno, també. Tot pel darrere, no? En aquesta manera vaig estudiant com he de fer les coses.
3: Exacte.
4: I després se rasca.
0: I el mal te'l trobes.
1: Sí,
0: senyor.
3: I aquí a compte, per sempre, el pintor d'alguna manera treballa moltíssim, buscant les sagrades escritures d'alguna forma, buscant la manera de que el rei caigui amb això, que passi la visió dels savis, O sigui, s'ho fa...
1: Treballa molt bé.
3: Treballa i treballa. A més de treballar amb això, podia treballar amb una altra, no?
0: Amb una altra cosa.
3: O sigui,
1: positiu.
3: Per positiu i ser amics, no? Doncs pues no, senyor, buscant la manera, buscant la forma.
2: Però és que hi ha una cosa, també, el rei no sap ni llegir ni escriure. És a dir, que s'ho fa llegir pels savis. És a dir que, cadascú el seu lloc.
1: Exacte.
2: Perquè si hagués sabut llegir i escriure ja no necessitava savis. I així
1: Exacte, sí, sí, sí.
2: Ui, cada cosa se'n trobaria.
3: Doncs pues vinga, anem a seguir.
1: Va.

0: Molt bé. A veure, Mari, quines paraules m'has dit? Te'n recordes?
1: Sí, t'he dit bosc, platja i vent.
0: I vent.
1: Sí.
0: A veure si surten,
1: Vale.
0: Que no les deixi. Vale?
1: A veure.
0: Molt bé, doncs la Mari i el Pere aquí, com els veieu, no fa massa, amb tota la família, amb el Lleó, se'n van anar a París. És una cosa que se sol fer. No? Hi ha una època a la vida que es va a París, a Disneylandia. No? S'ho van passar molt bé, van fer moltes atraccions, perquè són uns avis juganers. Són uns avis juganers, els agrada molt jugar. Quan van tornar de Disneylandia a París, durant molts dies, quan el tenien esmorzant, el Lleó, doncs explicaven les històries que havien somiat, que normalment eren les atraccions i el que havien jugat, el que havien fet. I el Pere, que és, li agrada molt fer jocs, que sí, t'agraden els jocs.
2: I tant.
0: Doncs mentre la Mari i el Lleó estan esmorzant i parlant, el Pere diu, avui us he preparat un joc. I resulta que aquell dia els havia preparat el joc del vent. És un joc curiós, Se'l va inventar el Pere, el joc del vent. Que consisteix? És, no creieu que sigui fàcil, Primer has d'acumular uns quants ventiladors. O sigui, si hi ha un dia que no teniu ventiladors, perquè potser el Pere us els ha agafat i els té a casa seva al seu balcó. Pues en el balcó posa una pila de ventiladors i els posa a tope, a tota intensitat, i comença a fer aire i aire. I el vent, que hi ha por ahí, pues, com que veu que allà hi ha moviment, pues el vent s'anima i comença a fer vent i vent i vent. I el Pere estava allà entretingut amb els ventiladors a que funcionessin, no se'n va donar compte que la Mari i el Lleó ja se'n comencen a volar, a volar, a volar, i el Pere es queda allà, comença a volar amunt, i el dia per lliçar resulta que passaven uns núvols meravellosos i s'hi van sentar i van anar tirant, i anava passant vent, i se'n van anar a parar fins al Maresme, allà a la platja. I el Lleó, una cosa que sempre té, és que ja porta sempre una corda lligada, que és la corda màgica per totes les aventures. Ah. Com que ja sap que sempre, com va a casa els avis, no mira la tele ni les pantalles, allà no. Allà segur que passa alguna cosa. Hi ha un necesser imprescindible, que si una corda, que si unes pinces, que si una goma, que si una bossa, que si una samarreta per si de cas. Hi ha una motxileta necessària per tindre aventures. Doncs com que estava a dalt dels núvols, va tirar la corda màgica i la va anar tirant. Era una corda, no penseu, és llarga, Perquè, clar, des dels núvols fins al mar i anar tirant. A més, una corda flexible, dura, resistent, és una corda... I, bueno, i en allà resulta que estava a alta mar perquè no es van acostar a la platja perquè estava a tope de gent i la Mari, a veure, preferia estar allà als núvols amb el Lleó que allà a la platja torrant-se, no té comparació. I van tirar la corda i va tirar fins a baix a la balena. Resulta que aquell dia una balena no havia tingut altra cosa que fer que acostar-se a la platja de Mataró, mira. I la van agafant i el Lleó, que escolta, que la volia pujar amunt, i la Mari li va dir, a veure, la balena deixa-la dintre l'aigua. I la sort que la Mari té una mica de seny i li va dir, Lleó, sisplau, deixa la balena dintre l'aigua. Però amb aquestes que va començar a fer una ventada, i el vent... Hi ha una cosa important que m'he descuidat, que és molt important, Cada vegada que s'ha de fer anar el vent, hi ha una frase màgica que em l'he descuidat al principi. Que la frase màgica és vent farà, vent vindrà, vent on ens portaràs. Que això era al principi de la història, tenia que estar i me l'he descuidada. Però la Mari, com que veia que el Lleó estava allà liat amb la deixosa balena, va pensar, haig de despistar el Lleó. I va dir la paraula màgica. Vent, a veure, Mari... Vent farà, vent vindrà, vent on ens portaràs. I sí, el vent va començar a bufar i va dir... I la Mari anava fent així, a casa, a casa, a casa, a casa. I sí, el vent va fer cas i els va portar cap a casa. I allà els estava esperant el Pere, però el Pere deia, a veure, sisplau, m'heu deixat aquí. I ara m'esteu explicant una aventura, que us heu anat fins al mar i heu trobat una balena. I el Pere estava una miqueta... A veure, li sabia greu.
2: Clar.
0: Ja que havia preparat el joc. I al cap d'uns dies el Lleó, que ja, perquè a veure, el Pere, no sé quants jocs té, se menta
2: una
0: de tot.
2: Una pila.
0: Sí. Vols jugar un joc? Pregunta el Pere. Ell en sap de tot. Digues un joc, Pere, per exemple.
3: Un joc, per exemple, mare meva, juguem a l'amagatar.
0: Tot,
3: juguem,
0: tot el que vulguis.
3: A córrer, a futbol. Tot.
0: La Mari segueix a tot, Segueix a tot.
4: Molt bé, Mari.
0: El Pere és, té com una llibreta sí. i té tots els jocs. I busca una lletra de la l'abassada i diu, a veure, avui jugarem a... I jugant. Amb amagar, no? I la pantalla i les teles, no, Aquestes amagadetes. No.
1: Avui hem fet carrera de cargol.
0: Veus?
4: Carrera de cargol.
0: A vegades toca les carreres de cargols.
1: Sí.
0: Que porta la seva feina, aconseguir uns cargols i entrenar els cargols, no cregueu? Vull dir que les coses no són fàcils, Els jocs requereixen un estudi profund del joc. Però clar, feia molts dies que el Lleó ja no havia jugat al joc del vent i li va dir, avi, demà al matí... jugarem al joc del vent. Però ja veus el Pere una altra vegada xoriçant tots els ventiladors del barri. Aquesta vegada volia volar molt lluny i va dir, bueno, no en tinc prou amb els ventiladors del carrer, m'aniré al carrer de davant i el de darrere i va agafar. El Pere és molt prudent i va, sempre deixa una nota que diu, no us preocupeu que al vespre tindreu els ventiladors. Sempre deixa una noteta, sempre. Tranquil·la, i els deixa una noteta si voleu...

0: Jo, aquest sol, sisplau, cap al Montseny, cap al Montseny, cap al Montseny, que s'està més bé. I sí, sí, mira, el vent. El Pere, no sé per què, però va posar els ventiladors direcció.
1: Mirant
0: cap al Montseny. I sí, sí, i a més em va posar molts perquè el Pere una cosa té, calcula, i la Mari li va dir, has de calcular bé perquè si no, no arribarem. I més falta que ens quedem a Cardedeu. A Cardedeu no és plan. Sí, sí, sí. I va posar ben i ben i ben i van arribar a dalt del Montseny. Però quan arriba al Montseny, és molt maco el Montseny, no sé si heu anat alguna vegada. Sí, els boscos sí, són bastant sí, tupits, sí. Hi ha tot el bosc aquell que és molt bonic, no? Però resulta que el vent, escolta, se li acabava la volada. Se li acabava la volada, ja no tenien aire, ja no tenien aire. I el Leo va agafar la seva motxilla que tenia de tot, la corda, les pinces, i la Mari, ens hem de lligar, ens hem de lligar, sisplau, que si no ens caiem, perquè el vent anava perdent d'això, anava perdent velocitat, i ja veus el Leo lligant-se amb una corda, la famosa corda aquesta que servia de tot, flexible, llarga, forta, màgica, i van lligar-se les robes, se les van lligar totes, entre els tres van fer com un paravent. I a mica van anar a fer el paravent, van anar baixant, baixant, baixant, i van caure sobre la copa d'un arbre enorme, enorme, enorme. Home, allà dalt, a dalt, era maco l'arbre, però clar, allà dalt arriba un moment que dius, què carai faig? I la mare diu, hem de baixar d'aquí, què fem? I la mare, que és molt llesta, es va donar compte d'una cosa important, i és que el vent es colava per dintre l'arbre, perquè era un d'aquests arbres que tenen com una boca, que tenen un forat, perquè era un arbre molt vell, molt vell, i la mare diu, hem perdut el vent. Hem perdut el vent, hem perdut el vent. I, però estava bé perquè era la copa i després feia com una baixada i van baixar amb la corda màgica. El Leo va treure la corda, es va tirar i van, com una tirolina, com una tirolina. Van baixar la Mar i el Pere i el Leo va arribar baix. I ara què fem? I ara com fem per tornar a lliçar? Hi havia diverses opcions. Una era tornar a cotxe, però era un dia de cada dia, no hi havia gaires cotxes. Si hagués sigut un diumenge, hauria algun dominguero, però no. Fer dit, ja no tenen edat per fer dit. No tenen edat. Ni la Mari ni la Pere per fer dit. I van dir, la Mari, que és molt pràctica, el vent ha de sortir d'aquí dintre. Ja està, ha entrat. Tota cosa que entra surt, no? Diuen? Sí, tot el que entra surt. I van dir, doncs farem pessigolles a l'arbre. Sembla una cosa absurda, però potser funciona.
2: Mai se sap.
0: Sí, sí. Doncs van començar a agafar unes fulles i van començar a fer pessigolles a l'arbre. I l'arbre va començar a riure. Us recordeu que tenia una boca molt gran, aquest arbre,
3: sí, sí.
0: Molt gran. I va, escolta, de cop i volta, no sé per què, li van fer pessigolles, va començar a riure i riure i es va començar a escapar el vent. I la Mari, a l'acabar de veure el vent, ja els va agafar tots, per si de cas. Els va agafar tots, els va lligar tots i va dir, hem de dir la paraula màgica. I van dir, us recordeu la paraula màgica? Ben farà, ben vindrà, ben on ens portarà. Però la Mari va dir, i ens portes a casa. I ens portes a casa, per si de cas, que ja n'han tingut prou entre totes les coses. I la Mari, molt llesta, hi havia tot de castanyes i coses, i va aprofitar el viatge. Perquè la Mari una cosa sí que té. Si va a la platja, recull pedra. Si va a la muntanya, si hi ha castanyes, castanyes. Si hi ha maduixes de bosc, maduixes de bosc. El viatge, tots els viatges els aprofita, per si de cas.
4: Sí.
0: Per si de cas. Perquè després ho fa, saps com fa la ceràmica i totes aquestes coses? És elements que va molt bé, no? I que ho aprofites tot, tot, tot. La Mari ho aprofita sí, sí, tot. Sí. I van arribar a casa i el joc del vent té molt èxit. Estan a la B baixa. Vull dir que normalment juguen a amagatall, costa d'arribar al joc del vent. I han arribat a un acord amb el Lleó, que aquest joc és un secret familiar. Perquè tenen por que el vent marxi a la casa dels veïns. Perquè també tenen ventiladors els veïns i els hi robarien el seu ventilador. Ja sé que el tornen, però per si de cas han promès amb el Lleó que això serà secret dels tres. No ho saben ni els seus pares ni els cosins, dels tres, ningú més. L'única cosa que si algun dia aneu a casa seva i no hi són, segurament, si fa vent, qui sap on estan, quina aventura tenen. Ara ja han fet la platja i el bosc. Ara qui sap quines altres aventures els espera.
3: Se sap, sí, sí.
4: I una sorpresa.
0: Una sorpresa. I compte comptat, espero que us ho hagi passat bé.
5: Moltes espero gràcies.
4: Espero que tornin.
0: I que tornin. Ventats.
3: Ventats sí són, eh?
5: Despentinats estem.
0: Despentinats també, amb aquesta ventada.
5: Molt bé, gràcies.

0: Bé, ja l'últim conte, el dic jo, i que es diu La creació de l'home i la dona. És un conte més petit, està molt bé.
1: Una miqueta.
0: Exacte. La creació de l'home i la dona, segons Nicolás Bonaventura, és d'aquesta manera. Hi va haver una vegada un déu que es va escapar de la molesta tentació divina de fer a l'home, és a dir, a l'altre, a imatge i semblança seva. Primer va fer la terra i la va veure rodona, bonica, i li van sobrar uns bocins, trossets, engrunes, deixalles. De seguida va fer el temps, i quan el temps es va posar en marxa, va calar amb bocins, trossets, engrunes, deixalles. Després va fer els llacs, els rius, els oceans, i quan les aigues van créixer, es van posar a pujar i baixar, a córrer i a calmar-se, tornava a veure bocins, trossets, engrunes, deixalles. Llavors va crear els arbres, i quan la terra va estar tota verda, va començar a batejar. Una altra vegada tenia a les seves mans bocins, trossets, engrunes, deixalles. Tots aquests bocins i aquests trossets, aquestes engrunes, aquestes deixalles, van començar a estorbar-li la feina i ell les va llançar totes al fons d'un abisme. Va continuar la seva tasca, feliç de creador, va fer la distància, va fer la nit, va fer les estrelles, va fer la lluna, el dia, el núvol, la muntanya, el sol, els vents, i cada vegada li van sobrar bocins, trossets, engrunes, deixalles, que va tirant al fons de l'abisme. L'home, ell, ella, tenia ganes de ser, tenia ganes d'existir, però Déu no ho feia, estava molt ocupat, o potser ho havia oblidat. Ja en aquell temps l'home suportava molt malament l'oblit. I tenia tantes ganes de viure que va decidir crear-se a si mateix. I l'home, ell, ella, es va fer a si mateix allà, al fons de l'abisme, amb tots aquells bocins, aquests trossets, aquestes engrunes, aquestes deixalles. I és per això que en cada home hi ha una mica de terra, hi ha una mica de temps, hi ha una mica de riu, hi ha una mica d'arbre. És per això que cada dona és una mica distància, una mica nit, una mica estrella, una mica lluna, dia, núvol, sol, muntanya, vent.

0: Va, Mari Carme, a veure, m'han dit que tu ets un geni amb la ceràmica.
1: Bueno, com un geni tampoc. Estic començant ara.
0: Estàs començant ara?
1: Sí. M'agrada molt perquè estàs allà i estàs pensant què coses faràs, com ho faràs, el color, la forma, o per qui ho faràs, també.
0: I no se te desmunten? Jo intento, se me desmunten sempre.
1: No.
0: Saps, no? I els poses alts, no?
1: Sí, però
2: a lo millor un dia pot fer un home i una dona.
0: Ah, exacte. Amb les vassalles, amb els bocins, no?
3: Amb grunes.
0: Exacte.
3: Sí. Ostres.
0: Bueno, aquestes coses que diu la Maite, que reculls per allà, les castanyes, si vas a les platges amb les conxes i tot això, no? D'un-hi-do, no?
1: Sí, perquè així m'entretinc i, bueno, s'aprofiten les coses.
3: És bonic.
1: Neteges la platja, també. Bueno.
0: Molt bé, no?
1: Sí,
0: te vas posant coses a dins del fang, no?
1: Sí.
0: Sí, molt bé. Molt bé.
1: Sobretot colors, colors diferents.
0: Pues molt bé, molt bé. Això ho hem de mirar, a veure el que fa, eh? O sigui, un dia tens que portar aquí alguna cosa, eh?
1: Sí, i tant que sí.

0: I avui deixem aquí Contes Grans a la ràdio.
1: Hem explicat el pagès Garrepa, els tres enges, la creació segons Bonaventura Vidal i el conte estrella del programa fet a mida per la Maite Montpar i dedicat a la nostra convidada, Mari Carmen Villarreal.
2: Mm-hmm. Han fet possible aquest programa Teresa Ribes, Maite Montpar, Antonio Bermejo, Teresa Rufat i la nostra convidada, Maria Carmen Villarreal. I l'imprescindible, el tècnic, Dani Autonell.
1: Contes Grans a la ràdio s'emet el dimarts de 7 a 8 del vespre. I si us heu quedat amb ganes de més contes, podeu entrar a la web de radiocastellterçol.com, busqueu a la carta i després busqueu Contes Grans a la ràdio. I allà hi són tots.
2: Adéu!
3: Adéu! Fins la propera!
4: Adéu!
1: Adéu!
4: Adéu!
1: Adéu!

0: Vivències a Ona Codinenca.
1: Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa Vivències, que us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda i el dilluns a les 12 de la migdia. Sigueu, doncs, benvinguts de nou en el nostre programa en el que intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu. Vivència és un programa que col·laborem l'Àngel Falqués. Hola, Àngel, què tal?
2: Hola, bona nit i bona hora.
1: A Josep Maria Joneda.
3: El mateix, bona hora i bona nit.
1: Veus que bé. Avui ens falta la Maria Torrents, que té un evento.
2: Sí, està, penso que està de viatge i... Sí. I la Roser Lloberes també està de viatge.
1: Clar, la Roser Lloberes també està de viatge. Clar, tothom, no pot ser això, eh?
2: Tothom viatja, sí.
1: No pot ser això.
2: No, és que el programa passat, el que viatjava era jo, sí. I ja tothom ja no ha tingut fred de peus. I...
1: Va. La que us parla, Rosita Figueres, i el control, com ja és habitual, en Pau Ibars.
4: Quin dia em toca viatjar a mi?
1: No ho sé, però tenim com una queixa, això? Eh?
4: Una queixa?
1: Sí, sí, sí.
4: Aviam.
1: Home, sobre el Jordi Massaguer. Jordi Massaguer l'hem vist a caminar i ara un test.
4: Jordi Massaguer ja mou la cua.
1: Sí?
4: O la cama.
1: A la cama.
4: Depèn de com ens ho mirem.
2: Sí, bueno, sí. Bueno, és que s'ha de dir tot. El programa, bueno, l'emissora,
1: sí.
2: Ens han donat... Hem quedat
4: finalistes.
1: Finalistes.
2: De les millors ràdios de Catalunya, ràdios locals de Catalunya.
1: Veus? Clar, i va anar...
2: I, esclar, qui va anar a buscar la medalla de plata, diguéssim.
1: Van anar tots, i el Jordi també va anar.
2: I el Jordi, sí, he vist que amb la foto que,
1: bueno, també hi era.
2: Feia bona cara.
1: Sí.
2: Anava a cara amb dues crosses, però...
1: Esperem que aviat sigui bé del tot.
2: I el Pau també hi era allà.
4: Sí, sí.
1: El també hi era.
4: És bon senyal que hi ha...
1: Que
4: pogués venir, vaja.
1: Sí, ja li toca.
4: Bé, tot i les crosses.
2: Ens van donar el premi per un programa que es va fer el dia de l'apagada.
1: Mm-hmm.
2: Aquell dia no sé què va passar, perquè a casa van treure llum.
4: Oi?
2: I ja no vaig entrar de res.
4: Doncs aquí a la ràdio també el van treure, i tot i així vam aconseguir fer un programa de ràdio, imagina't.
1: Imagina't.
4: Que encara ens en vam sortir prou, diguem-ne.
1: Déu-n'hi-do. Bé, doncs, fins aquí...
3: Som-hi, no?
1: Fins aquí el principi de vivències,
4: anava,
1: no?
4: A dir, fins aquí el programa d'avui, Rosita?
1: No, fins aquí el principi de vivències, fetes les presentacions, podem presentar el convidat.
2: El convidat.
1: Sí?
2: Sí.
1: Àngel, qui és el convidat?
2: El convidat és un personatge que està en... Si mireu la pàgina web de vivències,
1: sí.
2: Està com un assessor permanent o alguna cosa així.
1: Sí?
2: Perquè fa molts anys que no es toca aquesta pàgina, mm-hmm. És l'Isidre Jové,
1: mm-hmm.
2: Que venia convidat per l'època del Capdevila.
1: Sí, ja me'n recordo.
2: I me'l vaig trobar i vaig pensar, ostres, tens raó que era un molt bon convidat i el podríem tornar a tenir.
1: Sí. Recuperar.
2: I li vaig dir, de totes maneres, li vaig demanar... Hola, Isidre,
5: hola.
2: Què tal?
5: Hola.
2: Com estem?
5: Bona tarda.
2: Bona tarda. Li vaig demanar a veure si podríem fer un programa que ens expliquessin com afecta la gran economia a la persona de peu, que dirien, la persona normal del carrer.
5: Sí.
2: Sí.
5: I continuo?
1: Sí, a veure, com ens afecta?
2: Bueno, sí, comencem.
5: Sí?
2: Sí, val. La teva explicació.
5: Mira, per començar, la macroeconomia, com tal, és la suma de totes les petites economies. Vull dir, és una formulació que fan les entitats que analitzen, el Banc d'Espanya, el Ministeri d'Hisenda, el de Comerç, i agafa una sèrie de dades... que són, en el cas espanyol, seria, pues, que val la gasolina, que estolviem, els salaris com són, quan gastem en el supermercat, O sigui, una sèrie de coses que configuren la petita economia. Llavors, ells el que fan és, a més, li afegeixen la capacitat d'estalvi que tingui el país, les necessitats que té de diners per fer això o l'altre, o les pensions, la sanitat, tot aquest gasto mal, i conformen la macroeconomia. I això seria senzill si parléssim només o de Catalunya o d'Espanya, perquè són coses que són, comparat en l'univers, petitones i que es poden analitzar a mà. Però què passa aquí? Que nosaltres, hi ha una dita que diu que quan a Japó una papallona mou les ales, a Sant Feliu de Codines agafem un encostipat del vent que provoca. Sí, sí, és una dita. Sí, sí, el de Sant Feliu no, hi poso jo per dignificar el poble. Què passa? Que a la nostra macroeconomia, que és el bosc, la micro és a l'arbre. O sigui, a l'arbre és petitó, però molts arbres fan la macro. Però és que, a més, hi ha agents externs, que són el que passa en el món i que ens afecta a nosaltres. En el qual la macroeconomia té unes tensions no desitjades en bo o en dolent que no depenen de nosaltres, depèn de fora. Posaré un exemple. Ara hi ha una guerra a Iraq. A l'estret d'Hormuz no passa ni un litre de petroli. El petroli puja. Té la culpa Espanya o Catalunya? No. Està passant allà. Però què ens passa a nosaltres? Que el petroli puja, la gasolina, el dièsel, o sigui, tot lo relacionat amb el petroli, i ens afecta a la microeconomia, perquè hem de pagar la gasolina, hem de fer això, hem de carregar gasoil per les calefaccions, les indústries han de...
6: I les patates les han de moure amb un camió...
5: Que també consumeix.
6: Més i
5: consumeix.
6: Ara que has parlat de les guerres, perdona, l'amic Capdevila sempre ens deia que Déu ens dongui sol, aigua i guerra a Sebastopol. O sigui, una guerra llunyana sempre semblava que ens afectava positivament. No pot. El meu avi, que era baster, quan la Primera Guerra Mundial, que totes les indústries europees estaven dedicades només a la guerra, a l'armament, doncs ell exportava cartutxeres i estris pels animals, i és clar, molta gent, i els textils també, molta gent es va fer rica amb la guerra europea. Però aquestes altres guerres, ara el món sembla
5: tot
6: que...
5: Tot ha canviat.
6: Ha canviat.
5: Ha canviat.
3: Però hi ha molts que es fan rics també ara, actualment, amb
5: sí,
3: les guerres.
5: Sí, però estan als Estats Units o a Dubai, i si hi ha algun per aquí no el coneixem, exceptuant les petroleres. Perquè una cosa que quasi mai es diu és que a les inflacions hi ha un petit tros que es diu especulació. Sí, sempre que pugen els preus, a lo millor han de pujar perquè té que ser així.
3: És una espècie d'estraperla.
5: Però hi ha especulació.
6: Mira, estàs parlant de les mascaretes.
5: Estic parlant de tot. On
6: de l'època de les mascaretes.
5: No, i del petroli d'avui en dia. Mira, quan va patar la guerra d'Iraq, el petroli va passar de 60 euros al barril a 103, que està ara. Les companyies que ens donen gasolina a les estacions van tardar un dia a pujar el preu, i en canvi tenen estoc pagat en uns altres preus anteriors per 90 dies. Què passarà quan el barril ara està a 102 o 103? Ha baixat el preu? No. Només ha baixat els impostos del govern, que ha dit no em pagueu tant d'impostos o si no aquest país morirà. Perquè els especuladors continuen cobrant, independentment de lo que li costi el petroli real, continuen pagant alt. quan acabi la guerra i els petrolers vagin i vinguin, tardaran 90 dies a baixar el preu. Quan el barril estigui a 60, per nosaltres continuarà sent i pico. Vull dir, sempre hi ha aquest plus d'especulació quan els mercats es remouen. I això és així i sembla ser que serà així. Però tot ha canviat. Què ens passa a nosaltres? Si pugen els nostres preus de gasolina, del supermercat, d'això, de l'altre, els salaris no pugen, continuen fixes. Què passa? Que la gent, a més de passar-ho malament, moltes famílies, no poden estalviar. Si no estalvien, no gasten. Si no gasten, no es produeixen impostos, perquè sempre hi ha el gasto, i ara us posaré un exemple molt gràfic. Si on hi ha gasto, hi ha IVA. Ah, sí. I si no hi ha IVA, els de Madrid no cobren. Bueno, els de Madrid i els de Barcelona, ara també. I si no cobren...
6: I els de Brussel·les.
5: Sí, què fem? I ara us posaré un exemple que és molt curiós. I és el preu del petroli s'està dient... Espanya és un país que viu del turisme. Som la primera potència mundial en número de turistes. Van vindre 97 milions de turistes l'any passat. 97 milions. Nosaltres som 60. Vull dir, per cada espanyol o català va vindre un i pico. Que menja, va al lavabo, compra roba, gasta hasta medicaments. I van aportar 134.000 milions de diners a les caixes, als restaurants, als hotels, bla, bla, bla, bla. Aquest IVA, d'aquest turisme, només l'IVA, calculat en una mitja d'un 10%, perquè hi ha coses al 21%, coses al 10%, coses sí. al 4%, val. Datos de l'Estat, eh? De 14.000 a 20.000 milions d'euros van donar a l'Estat. Què passa ara? Que diuen, oh, les companyies aèries no tenen petroli pels avions perquè és molt escàs, han de reduir vols i redueixen vols que són número de turistes que es mouen. Això que representa que si a Espanya... Ara, a partir de maig, juny, juliol, agost i setembre, els vols no recuperen volum. Nosaltres perdrem una massa de turisme important. Que, calculat, només que perdem d'aquests 96 milions, 97, perdem el 10%, que són 9 milions, que mira que no es nota, deixarem d'ingressar 2.600 milions en IVA. Com ens afecta això a nosaltres indirectament? Ja no parlo de camarers despedits, hotels que redueixen, el senyor de la carnisseria que ja no ven tants filets, això jo no ho conto, només comptarem els menys ingressos per IVA. 2.600 milions, a Espanya. Què ha de fer el govern?
6: Menys carreteres, menys hospitals,
5: més impostos.
3: I pujar impostos.
6: I pujar impostos, clar, perquè s'ha d'anivellar.
5: Sí. Bueno, i llavors entraríem en allò de dir menys carreteres d'aquí, perquè la carretera de la Diputació, la carretera de l'Estat, la carretera de la Generalitat. Vull dir, a veure, quina carretera menys? Però, bueno, de moment ja en tenim molt poques de bones, però vull dir, menys encara.
6: Que ens facin la nostra,
5: pitjor...
6: que ens facin la variant.
5: Escolta, això. Però el pitjor és que en un moment que volen... que volem ser un país igualitari i que tots vagin bé, hi ha propostes a sobre la taula de dir, home, els jubilats, l'IRPF, clar, hi ha tarifes o trams de la jubilació que això de cobrar-los IRPF, home, podríem fer una escala de dir, els que cobrin menys de 2.000 al mes... no paga ni IRPF. Ah, no. Ei, que el turisme serà a la merda. Perdó, no cobrem. O havia com un moviment de dir, home, la gent que té un seguro privat i que descarrega a la sanitat pública, bla, bla, bla, fem un descompte de part d'aquest gasto. No podem, perquè, cuidado, només un tema, l'IVA del turisme cap a baix, tot parat. Vull dir, mira si ens perjudiquen coses que passen
6: a l'altra part del món.
5: A l'altra part del món. I sin comer-lo ni beber-lo. Sí. Perquè aquest xicot, el Trump, no sé si anirà al cel, té que espavilar, per anar al cel, però ha liat el món en les seves polítiques.
6: Sí. Un moment, sisplau, que avui no hem tingut la informatiu de la Gemma Permanyer, però sí que tenim un àudio que ens parla de que la renda familiar de Sant Feliu de Codines ha pujat. El podem escoltar un moment i, si pots, llavors ho comentes, perquè ens expliques què és la renda familiar i com ho troben, tot això.
7: La renda familiar disponible bruta ha augmentat a Sant Feliu de Codines per tercer any consecutiu, després de la sotregada de la pandèmia, però continua sent més baixa que la mitjana del Vallès Oriental. El municipi tenia l'any 2023 una renda familiar disponible bruta per habitant de 19.224 euros, que suposen un 4,2% més que l'any anterior, mentre que la mitjana del Vallès Oriental és de 20.789 euros, un 6,5% més que el 2022. Tot plegat segons una anàlisi de l'Observatori Centre d'Estudis del Consell Comarcal del Vallès Oriental, que s'ha fet públic aquest dimarts a partir de les dades de l'IDESCAT, l'Institut d'Estadística de Catalunya. La renda familiar disponible bruta és un indicador que mesura els ingressos de què disposen els habitants d'un territori per destinar-los al consum o a l'estalvi. Per arribar a aquest indicador se sumen els salaris, les rendes de capital i es resten els impostos directes i les cotitzacions socials. La pandèmia va suposar una sotregada a tots els nivells i les dades de 2023 confirmen una tendència a l'alça tant a Sant Feliu com a nivell comarcal.
6: Bé, aquesta és la informació.
5: Home, el dato preocupant. Això representa que Sant Feliu, el seu teixit social, les famílies,
6: sí,
5: són gent en ingressos baixos o pensions baixes. I ja està. Vull dir, no hi ha gent que es guanyi molt bé la vida i viu a Sant Feliu i pot treballar on vulgui, sinó que tenim un teixit social en retribucions baixes i els pensionistes, que jo sóc un d'ells, pues, pensions baixes, i no hi ha un altre. Que després l'IBI de Sant Feliu sigui més alt o més baix que el de Gallifa, no deixa de ser una anècdota al final, perquè l'important és el que ingressa al teixit social, la qualitat de vida, l'alegria del carrer, les botigues funcionant, les llums enceses, les rialles en els bars venen de gent que es guanyen relativament la vida i que no hi ha grans problemes, però quan guanyes poc o la pensió que tens quasi no t'arriba per viure, aquestes són les dates, cap alegria. Que consti una cosa, a mi Déu no em va portar a Sant Feliu. Jo vaig vindre perquè m'agradava i vull ser de Sant Feliu. Hi ha molta gent que és de Sant Feliu, però que les seves condicions econòmiques no són les ideals.
6: Ja, ja, ja.
5: Però, clar, us en recordeu quan es parlava de Sant Feliu, ciutat dormitorio?
6: Sí, sí.
5: Es va dir.
6: Sí.
5: La prova està de que una miqueta així és, perquè no té una gran indústria potent al voltant que doni puestos de treball de cert nivell, sí, o retribuïts en dignitat. Vull dir, tota aquesta cosa que envolta una població, que fa que la població sigui, deixa'm dir, rica, poso comilletes, aquí no es don.
3: No, això és claríssim. Si vols anar a algo de sabates, has d'anar a Caldes. Si vols algo de rellotgeria, has d'anar a Caldes.
5: Això és la conseqüència.
3: Per això.
5: L'origen, sí, és, sí, que la gent no en té prou. podríem posar una botiga de sabates, però quants clients tindríem? 3 o 10?
3: No, és que ara no se'n porta, ara es porten bambes.
5: Bueno, o de bambes.
6: Tan sols una ferreteria tampoc.
3: Sí, tampoc.
5: Tampoc. Vull dir, s'ha empobrit el teixit econòmic del nostre poble.
6: És que ha canviat molt Sant Feliu. Te'n recordes, Rosita, de quan hi havia les fàbriques
1: sí.
6: que funcionaven? Era un poble que anava...
1: Per tot el nivell.
6: Hi havia feina.
1: El nivell era més baix, també.
3: Hi va viento en popa.
5: El?
3: En castellà diu que hi va viento en popa, el poble.
1: El nivell de llavors també era més baix, ara el nivell vol ser més alt.
6: Bueno, però és el que clar. Diu ell, que aquí hi ve gent que no poden pagar els lloguers
1: sí.
6: de Barcelona sí. o tan sols de Palau i van pujant cap aquí.
1: Bueno, però llavors no. també hi ha el d'allò que vale, pugen cap aquí, però com que treballen a fora, fan la compra fora i quan no, venen sí. aquí...
6: El dematí ja és ja. Una corrua de... Jo ho veig perquè he vist que allà baix a la carretera una corrua de cotxes des de les 6 del
3: dematí. Els canvis sí. són tan grans que el jovent ara volen treballar 6 horetes i cobrar molt. Quantes bueno, hores treballaves tu? Quan treballava jo? Jo havia treballat fins a 14 hores, i fins a dissabtes i diumenges, per aconseguir alguna cosa a la vida positiu.
5: Però,
3: No foten brots. Viuen d'avis, viuen dels pares...
5: Escolta, tens tota la sí. raó, Delta. Però això no és... La culpa no és del jovent. És... Sí, home,
1: societat mateixa.
5: Jo també tinc fills, i tinc nets i tot.
3: Sí.
5: I mira, ara tinc dos nets, que una... Després d'acabar Biologia a Edimburgo i tal, s'ha tingut que quedar a Londres a treballar en el BBVA, Riuten, no el d'aquí a Espanya, no, el d'allà, si es vol guanyar una miqueta bé la vida per poder-se comprar un pis a Barcelona. A l'altre, viu a Holanda per lo mateix. Per què? Perquè aquí no troben res que sigui digne... una miqueta ben retribuït en uns moments que tenen 24, 25, 26 anys en carreres acabades.
3: No, vull dir, marxa,
5: què passa? Pues és l'estructura del país que falla, no d'aquesta... Que hi ha quatre mantes, a tot arreu n'hi ha. Però, en general, la gent, i sobretot, i no vull fer publicitat, els catalans són laboriosos. O sigui, el català mai li ha vingut a remengar-se, és lo seu. En general, també, sempre hi ha excepcions. Però és que la joventut no troba motivació. Si jo ara tingués que començar a treballar en l'empresa que jo tenia, ni fitxaria. Clar, perquè no es poden pagar salaris alts, no es pot fer això, no es pot fer l'altre. I llavors dius, pobra gent.
6: Tu consideres que per primera vegada els fills... viuran més malament que els pares?
5: Sempre. Ja li's passa ara. Ja li's passa ara. Sobretot nosaltres, jo tinc 81. Quan jo tenia 20 i pico, molt curts, i vaig començar a treballar, jo era fill de viuda. Jo podria mantindre la meva mare perfectament, a la seva casa, tots els gastos que tenia, i jo vivia com un cura. Tenia cotxe, pujava a Sant Feliu en les meves motos i tenia un sou normal i treballava com un enano. Vull dir, quan em deia el meu director general «Oye, hay que hacer esto», jo ja hi era. Jo ja estava. Avui en dia això no existeix. Han de viure en el sou o la pensió de la família. Un problema estructural del país, dels molts que té.
3: I allà hi ha un fall per mi molt gran, que moltes famílies fan un esforç enorme perquè el nano faci una carrera, i el millor és un totxo. I llavors vas a buscar un paleta, vas a buscar un fuster, un manyà, no trobes ningú, perquè és molt més important avui en dia tindre una bona feina pagada que la carrera en si. I això passa a Sant Feliu. Jo busco un pintor, no, aquest mes no puc, d'aquí un parell de mesos vindré. I això successivament, que se'n diu.
5: Sí, però aquest pintor que tu dius es guanya bé la vida, perquè li sobra
3: aquest
5: feina.
3: Sí, exacte.
5: Sí. Però ara, hi ha classes de pintor? Hi ha aprenents de pintor?
3: No,
5: te'n
3: no.
5: Recordes
3: no.
5: quan havien aprenents de manyà, no. de lampista?
3: Sí, el mosso entrava i
5: que tenia lampista sí. en un nano, li deies, qui és? Diu, no, és l'aprenent.
3: Sí, sí, vés a buscar-me...
5: Dóm això, dóm l'altre.
3: Vés a buscar-me el cafè, sí.
5: I ara els veig que són lampistes. Això ha desaparegut. Ja. però també perquè no està fomentat per les lleis.
3: Ja.
5: O dir, el lampista és autònom. Té algun descompte si ha de mantindre un
1: cap.
5: Tio mig inútil?
1: Cap.
5: De moment, no.
1: Res.
5: Doncs pues no l'agafo. Ja. I ja s'ha mort.
1: Clar. Si et costa tenir un aprenent, et costa diners.
5: Ah, clar.
1: Ja ho
5: si
1: sé
5: surt
1: a casa...
5: bo, sort,
1: sí.
5: I a més no. Una obra de caritat, si
1: sí.
5: Surt dolent,
1: sí.
5: Obra de caritat,
1: sí, sí, sí.
5: Gens, i a
1: ja
5: més
1: està.
5: Pagues tu.
1: Tu estàs perdent
3: aquest
1: temps.
3: Entra, aquest noi que entra, el primer que diu, quan cobraré? I no sap fer res.
5: Clar, sí, per això és aprenent. Per això.
2: Per això bé. Una cosa, aviam, si ens posem, ara em buscaré problemes, perquè si ens posem amb el govern...
5: No fa falta buscar-los, ja els tens.
2: Si ens posem amb el govern podem tenir problemes, i si
5: no.
2: Ens posem amb els bancs també.
5: No, home,
2: i ara
5: no.
2: Ens posem amb tots dos. A l'any 2008 hi va haver una crisi que en els bancs que el govern ho va tapar amb 60.000 milions d'euros.
5: Sí.
2: I el govern va dir que els bancs els tornarien.
5: Sí.
2: Els bancs no han tornat pràcticament res, i si vas escoltant els comptes dels bancs, els beneficis, cada vegada hi ha més milions, i d'aquests milions no se'n veu cap, això que deies tu, de llavors que repercuteixi en les pensions... i amb menys impostos.
5: Ara que no m'escolta ningú, jo diria de que el caler, el real, els euros, són els que portem a la butxaca els habitants d'aquest país. A partir d'aquí, tot és una punta comptable, que es diu. Si tu parles de 60.000 milions, tu creus que existeixen? No,
2: en paper no.
5: Escolta, el Banc d'Espanya no té una caixa forta amb 60.000 milions d'euros que un dia diu se lo vamos a dejar a los bancos, i els agafen i els porten cap allà.
2: Hauríem
5: no.
2: De tenir un bord.
5: No.
2: Abans.
5: Primer, no són els bancs els que es van embolicar. Eren les caixes d'estalvis que... Oh, canvia molt. El senyor del Banesto, del BBVA o del Santander... o de la Caixa, són gens que feien una gestió, deixa'm dir, impecable, com bancs. Però hi havia un grapat de caixes que estava el PP a dintre, els socialistes... Bueno, jo conegu gent que anava en la tarja, soy consejero de la Caja de Levante. I? Oh, tinc molta influència. La teva caixa perd 4.000 milions cada any. Bueno, però això ja ho arregla. Promocions immobiliàries que se'n van a la merda, i com que el tema era tan potent negatiu, al final Europa li va dir a Espanya o arregles això o et patarà totes les mans. I van fer l'apunte comptable, 90.000 milions a les caixes que estan en suspensió de pagaments. A més, les desmantelarem. I saps què és lo trist? Que tots els que feien una gestió opaca, interessada, que donaven crèdits als amics, i aquests no van pagar el pato. Els van despedir en honors, molts els van fer consellers de no sé què, i s'ha acabat el bròquil. Però aquest país és molt propens a aquestes coses de dir, va, no mireu, i passem via. Però els bancs, els grans... que no sóc, a pesar de que tinc una neta, no li estic molta simpatia, per una raó, jo no entenc com un banc pot arribar a guanyar 6.000 milions en un trimestre.
2: Ja,
5: i tu no pagues una visa
3: és immoral.
5: Durant 10 minuts i no et deixen ni viure.
2: No, no.
5: Immoral no, són els números.
2: Sí, sí, sí, sí. Però, és clar, això d'una manera o una altra ens afecta.
5: Home,
2: perquè,
5: i tant,
2: clar...
5: a les coses que el govern no pot fer per millorar la nostra vida. O baixar els impostos, que és un altre camí, perquè nosaltres visquem millor.
2: Perquè ara no podem devaluar la pesseta perquè no tenim pesseta.
5: No.
2: Ara depenem...
5: No, és que depèn de...
2: Abans devaluàvem la pesseta... I tampoc no ens n'enteràvem tant
6: si no marxàvem de, del país.
5: Bueno, pujaven els preus.
6: Els preus de...
5: Tot el que importàvem era més car, que era molt. Però ara no, que també una, és un avantatge, perquè molts governs juguen això d'amagar i parar. Baixo, pujo, ja. Na, i van trampejant.
3: Sí. Parlant de, dels jubilats, el que no entendré mai és si un està cotitzant tota la vida bé, per què descompten l'IRPF? Ho fan tots els països, això, de descomptar?
5: No, no.
3: Perquè és absurd tornar a pagar quan has pagat la tira durant anys.
5: Jo també considero que és absurd. Però, clar, fixa't, si jo ara fos el president de govern, Déu no ho vulgui, surto a la televisió i dic, este año hemos revalorizado las pensiones un 6%. Dius, vale, ara miro la meva, dius, hòstia, a mi m'han pujat a l'IRPF un 4. A mi no m'han pujat un 6.
3: Ni 5 cèntims. A mi m'ha passat el mateix.
5: Exacte,
3: quan vaig veure.
5: I així, mils. Per tant, és com una enganyifa.
3: Ja.
5: Un altre rotllo, la deflació de les tarifes. La vida sube un 3%. Ara bé, tu continues pagant la tarifa de l'IRPF a la part alta. Home, tu, si ha pujat la vida, m'has de descomptar per anar a la realitat.
3: Clar.
5: No, tu paga.
3: No hi ha qui ho pagui, això.
5: Bé, no, sí, si fos un país civilitzat, educat, que els seus polítics tinguessin una formació, no, ja no dic cristiana, dic ètica.
3: Ètica.
5: Moltes coses no passarien.
6: Bé, aviam, és que si no ens quedarem desmoralitzats. L'Isidre Jové...
5: No tinguis tendència en suïcides, que també és car.
6: L'Isidre Jové és un bon... Veig que ens sí. Hem deixat tots aquest temps que no, no l'hem convidat i ja tinc el telèfon. Però també té un altre vessant, que és un gran viatger. Gran viatger amb autocaravana. I ha...
5: En avió, en cotxe i en moto.
6: Bé, però avui parlarem més endavant. Ara trucarem a la Roser Lloberes. Hola, Roser.
8: Hola, bona tarda, què tal?
6: Què tal? Per on pares?
8: Mira, estic en un poble que es diu Tortellà.
9: Ah, Tortellà, sí.
6: Pur.
9: Sí, aquí dalt a Girona, no?
8: A Girona, la Garrotxa, sí, a la porta d'entrada a l'altra Garrotxa. Em pensava que no ho coneixeríeu.
9: Jo sí.
8: Perquè
3: sí,
8: això...
3: Sí, som internacionals.
8: Però és que ja sabeu que d'aquí conec poca cosa.
9: Ah, això podria ser que és tu que no coneixes, eh?
8: Sí,
3: Oman, si ho coneixes.
8: Oman, sí. Isfahan, també. Sí. I
9: Tortellà, no,
8: oi? L'Estret d'Ormuz, però tot això se'n fa nou. I clar, dic, ostres, els diré que estic a Tortellà i no sabran on
9: estàs. Sí, no, nosaltres sí.
6: No, no, doncs has quedat amb un pam de nas.
8: Bueno, però sabeu que tenen un monument dedicat... A què el tenen dedicat, el monument aquí a Tortellà?
6: Un tortell, poder?
8: No, a la vella Xiruca.
6: Ah,
9: sí.
8: A la vella Xiruca, sí.
3: Vella Xiruca,
9: quantes hores
8: passades. T'hi has d'apropar, per veure que és la vella Xiruca, ho posa, perquè de fora no saps ben bé si són com uns missils o unes, no sé, una cosa molt rara, feta de ferro, que no sé si, no sé si això ho ha fet el Tanet, per
9: no,
8: això tu...
9: No, aquest de no.
8: Si tu, no?
9: No,
8: aquest no,
9: doncs
8: pues podria haver sigut obra d'ell. Bueno, seria més maca.
6: Escolta una cosa, Roser.
8: Espero, digue'm.
6: Escolta, que el convidat que tenim avui, que és un economista,
8: sí.
6: Estàvem parlant de, bueno, de la crisi, dels problemes que hi ha ara. Ah, mira, el Pau ens ensenya el monument aquí a Tortellà, que és una xiruca
8: molt,
6: una xiruca molt,
5: molt xula.
8: Molt rara.
6: Molt rara, sí. Sembla més aviat la Sagrada Família.
8: Sí, correcte, correcte.
6: Tu ara em vas dir que us afectava molt la crisi aquesta econòmica de cara als viatges. I ell ens ho ha refermat.
8: Sí, correcte,
6: que ara
8: correcte.
6: Només faltava l'èbola i quantes coses més. Bueno, a
8: bueno,
6: part de...
8: Sí, és que clar, tot ens afecta molt, però és que a més les informacions a vegades són desmesurades, no? És a dir, el de l'èbola passa molt sovint, de tant en tant, que hi ha brots d'èbola a aquests països i no surt les notícies, no passa res i la gent continua viatjant. És a dir, en el moment que ho sabem, pues, ja la gent entra en alarma. Sí. Llavors, clar, caso d'èbola en el Congo o en Uganda, però és que la gent ja deixa d'anar a Kènia, poder deixar d'anar a Sud-àfrica...
5: Tantària...
8: No? Em sembla que... Sí, sí, tot el que és Àfrica, no? És igual que hi ha guerra a Iran, que és un país musulmà, i hi ha gent que li fa por a Turquia. I és així. I llavors també se'ns ha parat. És a dir, sí que si estem venent a coses, estem venent coses per Nadal. Però el que és per l'estiu, jo crec que la gent està com esperant a veure què passa. Com que no passa res, perquè la cosa no va ni endavant ni enrere, està tot molt parat, però molt parat. Realment la Setmana Santa ja ens va afectar. I continua afectant-nos.
6: Sí, sí, això és una mica allò que deia l'Isidre de la papallona que es mou a...
9: Les ales i està
6: tot rebre aquí. Al Japó i llavors la teva empresa...
8: Sí, però és curiós. El Japó és, a mi em fa molta gràcia, perquè el Japó, quan passa alguna cosa al Japó, no afecta res. És a dir, va haver-hi un terratrèmol fa poc, no sé què, o hi ha alarma de terratrèmol... Ningú truca per anar al Japó, perquè tothom va a Japó, que és la moda, ja ho sabeu, i continua sent la moda.
6: I Egipte,
8: no?
6: Oi?
8: En canvi, sí, i Egipte. Sí, Egipte també no entra dintre els musulmans perquè tenen el museu aquell nou. Llavors això fa que se salvi de la
6: ja
8: zona de la guerra.
6: Ja
8: no? És a dir, bueno, aquesta setmana una m'ha anul·lat el viatge a Turquia perquè li feia por, però ho canvio per un Egipte. Dic, ah, vale. Bueno, Pues és això. Doncs Japó passa alguna cosa i la gent no sé si és perquè els veu més serios o més formals, no afecta cancel·lacions.
6: I és més lluny.
8: Sí, però podríem dir, ostres, és a dir, tu ara dius que hi ha hagut un terratrèmol a Estambul i sí. Ningú et voldrà anar a Estambul. Mm. Hi ha un terratrèmol al Japó i tothom, però suposo que també ho tenen més preparat, però bueno, però és així, realment és així.
6: Bé, un ocellet m'ha dit que tenies... Un nou sistema de viatge, es pot explicar això?
8: Sí, una casa cargol.
9: Una
8: camper. Bueno, ara començaré a fer caps de setmana. Per això ara, clar, m'agafeu, que quan hi ha 3 dies de festa no puc venir a la ràdio perquè estic coneixent pues, el nostre país.
6: Bueno, doncs això es notarà a la teva nòmina, eh?
8: Sí, ja ho sé, ja. Però bueno, ja ho arreglarem. Ja ho arreglarem. Quan no pugui menjar ja em quedaré parada.
6: Escolta, es dona la casualitat de que ara, en els que estem a l'estudi i tu, doncs són diferents sistemes de viatjar. El nostre convidat és un gran viatger amb autocaravana. L'autocaravana és un sistema...
8: Avui havia d'estar aquí, jo.
6: Sí. Sempre marxes quan... jo tinc una caravana, la Rosita sí. Va molt de càmping.
9: Sí, tenia.
6: I el Joaneda és molt, estima molt els hotels, oi, Joaneda?
3: No, estimo casa meva de Menorca, perquè ara a Menorca haurem de parlar aviat francès, l'han descobert. No sé si els hi ha assabentat, perquè m'ho han explicat, que baixaven, els francesos baixaven a Còrsega, però com que volen ser independents, si ja fan una casa, li cremaven. Van baixar avall, avall, avall i van trobar Menorca i ara la tornen a comprar. Per això nosaltres haurem de parlar francès. I si anem a Mallorca, haurem de parlar alemany.
6: Alemany.
3: Vol dir que podem plegar de l'anglès.
8: Joaneda, et donaré una idea.
3: Digue'm.
8: Perquè estic preparant un viatge a Argèlia pel mes de juliol, que es veu que està molt fresquet d'allà a Argèlia i m'han fet un bon preu. I resulta que els menorquins veu estar a Argèlia, a la capital, al Gé. Llavors, pues ara també podeu fer això, tornar a anar cap avall. Sí, miren els francesos.
3: Anem avall, oi?
6: Però millor era un besavi del Joaneda.
8: Ho sabies això, Joaneda,
3: no,
8: que
3: no
8: havien estat menorquins a la capital? Hi ha
3: invasions de tot tipus. Els anglesos 100 anys, els francesos 20 anys. Van tornar, llavors, a banda del temps, hi havia vam. Per això hi ha amistats d'aquí que diuen hem anat a Menorca i ho hem vist tot. Dic, carai, jo passo molt llarg dels 80 i no ho he vist mai tot encara. Diu, hem vist els monuments, sí, quants? Diu, 4. N'hi ha 1.500 monuments megalítics. Imagina't.
8: Sí. Ara m'estàs canviant de tema, eh?
3: I és clar que canvio de tema, perquè això del G no m'interessava.
5: Ja no hi anirem.
9: D'aquí una estona,
8: bueno, ja
9: d'aquí una estona anirà a Londres, com el cap de vila.
8: Sí.
6: Escolta una cosa, Roser. El nostre convidat també té un fill que també va en bicicleta pel món.
8: Anava. Ja no ho ha fet.
5: Ja ara ja és gran.
8: Ara
5: ja té quasi 50 anys.
3: Mare que jove.
8: Escolta, es podria ser pare d'aquest fill meu que està voltant pel món, no?
6: No.
8: I què va fer Àsia, també, aquest noi?
5: Va sortir de Barcelona, se'n va anar a Àfrica, se'n va anar a Sud-àfrica, va tardar quasi un any. De Sud-àfrica va passar a la Índia, va fer la Índia un altre any, va pujar hasta l'Everest, va passar a Mongòlia, Xina, va fer Xina un altre any, i el quart any el va utilitzar per vindre en certa comoditat cap a casa a veure el papa.
6: Ja saps de què va, doncs ja pots preparar, Roser.
8: Espero que el meu fill no faci això, però és a dir, el teu fill crec que és molt valent, perquè el meu està al sud-est asiàtic, viatjar amb aquestes condicions és molt fàcil, realment, no?
5: Yeah.
8: Però Àfrica no ho ha de ser gens, no? I travessar l'Àfrica i tot això no ho ha de ser gens. Bueno, el meu ja comença a tenir també alguna idea d'aquestes de tornar en bicicleta, però en tot cas no li explicaré
5: escolta,
8: això.
5: Deixa'm explicar-te que quan estava aquí abans de sortir era un defensor dels negrets i dels europeus assassins que havien prostituït Àfrica, els havíem explotat, bla, bla, bla, bla. Quan el vaig anar a veure a Sud-àfrica al cap d'un any i alguna cosa, em va dir, hòstia, pare, és que aquí els negres es donen un cuidado. I em va explicar una anècdota de no sé quin país era, de que anava en bicicleta i es va trobar un jeep pintat de blanc de la ONU. I com que ell era blanc també, van parar i li van dir en anglès, escolta, qui ets, on vas? Total, era un espanyol que treballa per la ONU i li va dir, pues escolta, queda't una setmana amb nosaltres, descansa i vine a la casa que tenim tots els de la ONU. I estant en ell li van dir, mira, aquí el problema que tenim és que comprenguin que l'alimentació no cau del cel. Tu saps que aquí, en el camió de la ONU que porta el blat i l'arròs, li diuen el camió en blanco. I no vagis a la tienda, no vagis a estirar producte de l'arbre. Espera que vingui el camió blanc, que és gratis.
6: Sí,
8: Déu-n'hi-do.
5: Això doncs, i quatre sostos, clar.
8: El teu fill viu a Sant Feliu, ara?
5: No, ara viu a Erinyà. És que ell es va fer tècnic sanitari al veure que allò de la bicicleta ja no ho podia fer tant i era guia d'alta muntanya i ara viu a Erinyà, porta una ambulància d'aquestes d'accidents i tal. Com que és muntanyenc, pot ajudar si t'has de posar per caminots i tal. I, a més, té una empresa de guia que fa totes les trinxeres del Pallars Sobirà. Té un parell de nois que l'ajuden.
8: Una excursió cap allà i a part d'anar a veure les trinxeres, conèixer-ho.
5: Ah, és un personatge. A mi...
8: Clar, ho ha de ser-ho.
5: No, a mi moltes vegades que em diu, oh, pare, tal, i dic, mira, fill, tu vas escollir ser feliç, et felicito. A la vida no es ve a ser important, ni ric, ni... Es ve a ser feliç.
8: Mira, som molt iguals perquè... jo ara que estic molt contenta i orgullosa del meu fill que està fent això, no? Et trobes amb gent que et diu, oh, i què, i no treballa, i no estudia, i no sé què, i què farà quan torni, i ja podrà treballar. I jo dic, bueno, és que jo crec que el que està fent és més important ara mateix que tot això, el saber viure en aquestes condicions, el saber conèixer món, per mi és la millor universitat i els millors estudis que pugui tenir, a part de que ja té uns estudis fets i ja sap el que és treballar de valent, no? Però, ostres, aquestes paraules que has dit ara, te les agraeixo de tot cor i penso exactament el mateix que tu.
5: I si te fixes, guanyen en una qualitat humana increïble.
8: Ja, sí.
6: Si us sembla, podríem escoltar una conversa que he tingut telefònica amb ell i ara el Pau ens ho passarà, són 4 o 5
10: minuts. Albert, ara on ets i cap on vas?
11: Hola de nou, bon dia. Just acabo de sortir del sud de Tailàndia. Vinc de Krabi, Surat Thani, Ranong, que just en aquest temps, a principis de maig, és època de pluges. Així que he aconseguit sortir d'aquella zona i ara mateix em trobo com a uns 200 quilòmetres de Bangkok, direcció Chiang Mai, al nord de Tailàndia, en una ciutat que es diu Hua Hin, que està més o menys al costat de la platja.
12: Has estat a tres països, Indonèsia, Malàisia i Tailàndia. Per molts, això tot és Àsia i tot és igual. Tu què ens diries?
11: No. Cada país és completament diferent l'un amb l'altre.

0: tu sense cap timidesa. En canvi, a Malàsia la gent es notava una miqueta més seriosa, sempre mantenint les distàncies, però per tot arreu hi ha gent amable, de moment.
1: Tens alguna anècdota divertida d'alguna cosa que t'hagi passat?
0: Sí, experiències en tinc moltes per explicar, la veritat. Però una que et podria dir és que fa un 3 setmanetes o 2 vaig anar a visitar un vell amic tailandès que vaig conèixer fa 3 anys en un viatge que vaig fer a Tailàndia. També vam anar al mateix festival junts i el vaig anar a visitar, vaig parlar amb ell abans, em va dir que cap problema i vaig estar com 10 dies vivint en una illa que es diu Koh Phu, al costat de Krabi, una illa quasi verge i vivíem en unes condicions que roçaven quasi la supervivència, com per exemple en un dia ens vam quedar sense aigua, vam tenir que agafar l'aigua de la pluja i bullir-la per fer el cafè o per cuinar l'arròs. També havíem d'anar al poble com a uns 6 quilòmetres a buscar gasolina per tenir electricitat i cargar els mòbils. I bueno, va ser una experiència guai, la veritat.
1: Has passat por en algun moment?
0: Ostres, bona pregunta. Sí que poc com a tal no he passat molta. Sí que al principi del viatge tenia por a que mossegués algun gos per la carretera o que passés al costat d'uns micos i que m'ataquessin o alguna cosa així, però dels primers dies a Bali vaig tenir que passar com pel costat com d'un parell o tres de manades de micos i vaig veure que no em feien res. Llavors la por se me'n va anar. Sí que el que jo diria que em fa més por de tot és que fa un mes, més o menys, vaig tenir com un mal somni en el que em quedava adormit com en el ferri i em tornava com a Malàsia i havia com de tornar a recórrer tot el que havia recorregut amb la bicicleta i això jo crec que és la major por, com tenir que pedalejar una altra vegada tot el que he fet.
1: Ara portes uns 3 mesos. Estàs cansat i amb ganes de tornar? Tens data de tornada?
0: No, no, de moment no tinc cap data de tornada. Suposo que quan em cansi, però per ara no és el cas. El meu ara mateix segon gran objectiu és arribar fins a Hanoi, però sí que en un futur m'agradaria també viatjar per altres països, però que estan tan lluny des d'on estic ara que se'm fa quasi impossible pensar que hi arribaré. Així que intento pensar com en el futur el menys possible i sí pensar com en un futur més proper. Com sé que l'endemà puc fer 100 quilòmetres i demà passat també, i així dia a dia. Moltes gràcies per aquesta segona entrevista. Salutacions a tots els oients. Moltes gràcies per escoltar-me del programa Vivències des de Tailàndia i fins a la propera. Ens veiem.
1: Bueno, doncs...
2: Molt bé.
3: Déu-n'hi-do.
1: Ara...
4: La tornada no està clara.
2: Escolta, parlant de Turquia, jo ara vinc i he estat 2 mesos.
4: Ah,
2: I,
4: sí?
2: sí, en l'autocaravana.
4: Amb el camper, ostres, que bé.
2: Sí, Estambul no el vaig trepitjar. Em vaig
4: Ah, molt bé.
2: dedicar a fer tota la costa mediterrània, vaig pujar per l'est, em vaig pagar...
4: Alexandreta, Antioquia.
2: Em vaig pagar la frontera d'Iraq i després
4: Bé,
2: vaig
4: molt bé.
2: baixar cap a Grècia sortejant
4: Gràcies.
2: Estambul. Em vaig fer 2.000 o 3.000
4: Molt bé.
2: quilòmetres. Un
4: Molt bé. Quina
2: país
4: sort que tingui temps.
2: més segur que anar a les
4: Ja.
2: Rambles a passejar. I
4: Bueno, aquí
2: després...
4: ja t'explicaran a la ràdio que Turquia és la meva especialitat, que jo m'hi passo, faig molts viatges, sobretot per lo que és tota la zona fronterera amb Síria, que és tota la zona entre el Tigris i l'Eufrates.
2: Sí.
4: És a dir, que ja has de tornar i no sé si vas estar a Gaziantep o
2: No,
4: a Mardin o a
2: ho tinc
4: Gaziantep.
2: pendent. No,
4: Pues com...
2: hi ha una dita d'autocaravanista que diu: no pots estar a tot arreu tota la vida.
4: No, clar que no.
2: I més
4: Doncs
2: si et
4: quan hi
2: vas
4: vulguis anar,
2: entretenint.
4: m'ho dius. Sí, quan vulguis anar m'ho dius perquè t'ho puc explicar molt bé la ruta que pots fer i què has de fer. No, no, no, no em crema autocaravana perquè jo no l'hi he feta, però sí que és un país realment supersegur per fer amb aquest tipus de viatge,
2: Jo,
4: està
2: com a
4: clar.
2: anècdota, et diré que pagats a la frontera d'Iraq,
4: A
2: que
4: Iraq, sí.
2: sí, veien passar els tanques, els carros blindats, tota aquella parafernàlia turca, que ho vigilen
4: Sí.
2: molt, vam arribar a un control de carrer.

0: Carreteres que tenien una pinta d'assassinos que la meva dona em va dir: ai, se'ns ha acabat la sort. No, i jo no, vaig cobrir la ventanilla i el tio em diu: d'on sou? I li vaig dir: de Barcelona. Resposta: Messi! Vaig pensar, mare santa, això no, no pot ser normal.
1: Sí, però sí, no, hi ha molts controls d'aquests a tot Turquia, sobretot a les zones frontereres, i realment, bueno, miren el passaport i això, un somriure i continua. Sí,
0: quan diuen que ets del Barça, ja ni miren ja res. Són bona gent, sí, que es veu.
1: Cuidado, perquè també n'hi ha molts del Madrid, eh?
0: Sí, sí, també, també, també. Bueno, Roser, és que ell té un truco, que dirien, que porta unes ampolles de vi per emergències. Sí. Yeah. I quan és l'hora de subornar algú, doncs una ampolleta...
1: Aquí el vi no li funcionarà, per això a Turquia el vi no li funcionarà.
0: No, això és veritat. Tenen l'acostum de no beure vi ni menjar pernil.
1: Però, sí, correcte. Has de comprar ampolles de raqui, en tot cas. Sí.
2: Que els també és alcohol. Els jefazos sí que mengen de tot.
0: Bueno, jo he donat alguna botella de vi per sota corda a algun àrab, I m'ho ha agraït molt.
1: Sí. Ostres, com sigui fanàtic, és molt perillós, És que és jugar-se-la molt.
0: Li veus la cara... Quan et remenen, et diuen: ¿esto qué es? I tu dius: això és vi per consum. Ah, i agafen la botella i se la miren, dic: aquest, si li dius que català, ho agrairà.
1: Ho agrairà, sí. Molt bé, doncs escolta, a veure si algun dia podem coincidir aquí a la ràdio, si no, un cafè cantalet, que tenim moltes
3: coses. No, ja el anirem convidant, que és un bon convidat.
1: Sí. Molt bé.
3: L'Isidre.
1: Pues una abraçada. Igualment. I al pròxim programa contactarem des d'un altre lloc, que ara no us puc dir.
0: Vale, i animo al teu fill.
1: Molt bé, gràcies, moltes gràcies.
0: Val.
3: Molt bé. Adéu, Roser. Bé, la Roser treballa en una agència de viatges molt important i ella... Mira de trobar li agrada molt els països àrabs i els països aquests.
0: Sí, són més exòtics que no Europa. Sí. Nosaltres també ens agrada molt tota la banda àrab. I, a més, són països molt respectuosos. Vull dir, jo no he passat cap por. I això que m'he posat hasta Sidi Ifni, cap a baix. Però a Europa, si l'has trepitjada molt, comença a ser avorrit. Ara me'n tinc que anar a Suècia, al nord, a veure aurores boreals.
3: Sí.
0: I li dic a la meva dona: i vaig per tu. Perquè anem a pensar, travessar Alemanya, Dinamarca, Noruega, Suècia, és tan civilitzat, tan poc emocionant.
2: No, fas cara de cansat abans d'anar-hi.
0: No, però no vibres... Jo ara que... Jo baixo a Marroc dos cops a l'any, un en els nens, els meus fills, en les motos, i clar, ens enfilem per l'Atlas, per aquí, cap allà, jo m'ho passo de meravella. Veus, gent molt amable, que més que pares ja surten dos a dir-te si et poden ajudar, i dius: no, s'estan fent un cigarret, estem parats. Vull dir, i són països que encara conserven el tipisme... l'autenticitat, sobretot Atlas cap a baix. Atlas cap a dalt, bueno...
3: Home, però aviam, has dit que havies passat per la frontera d'Iraq.
0: Sí, per Turquia,
3: sí.
0: Pel Turquistan.
3: Però l'Iraq ha de ser allò, no sé...
0: No, Iran no vam entrar, gràcies a Déu. A veure, jo hi he estat a països com que ningú coneix... aquí a Europa, al costat de Bielorússia, hi ha un país que es diu Transnistria. Transnistria és la meitat de la província de Barcelona en 1.200 tanques per les carreteres, perquè és rus. Bueno, dius, i vaig, perquè, hòstia, és un país rus, això. Jo ja no coneixeré la Rússia d'abans, la vull veure. I en aquest sentit et vas posant per puestos. sempre i buscant informació de que no estiguin assassinant blancs i coses d'aquestes.
3: Hi ha càmpings per aquests barals?
0: No. Però, bueno, una autocaravana pots dormir en una cantonada.
2: Un dels països que va visitar la Roser va ser Oman. Oman, i al cap de 3 setmanes hi havia el follon que ja metrallat i tot el rotllo.
3: Bueno, i ella va tenir sort, ella la vam veure amb un Kalashnikov, una foto, es veu que hi havia una manifestació
2: i es
3: va posar allà al mig i els altres contents de veure una dona que li van deixar el Kalashnikov.
0: Jo, al Kurdistan, havia un mercat, vam anar a comprar olives negres. I voltant vaig veure una parada amb ametralladores, pistoles, colts, munició, i li vaig dir a la Maria José, hòstia, aquí es veu que l'exèrcit turc no s'hi posa. Els turcs, aquesta ètnia, poden fer el que vulguin, perquè van d'aquí, aquí, passen i s'emporten les ametralladores. Bueno, i era com si venguessin pipes. Però, bueno, és qüestió de mirar, riure, saludar-lo, i ja està.
3: No és el mateix, Rosita, que anar al càmping de Port de la Selva.
4: No.
0: Que és millor,
4: no.
0: El càmping de Port de la Selva està de meravella.
2: Molt bé. Bueno, ha sigut molt interessant i esperem tornar a veure aquí.
3: Hem de tornar-ho a...
2: Sí. Tornarem a engegar.
3: A fer, que és molt... Molt interessant, tot això que
4: expliques. I se'ns ha fet curt, en una hora se'ns ha fet curt per poder-ho fer una mica tot, no?
2: Molt bé.
0: Jo et suggeriria, a veure si convenço la Maria José, està tancat el...
3: No.
0: No, vale.
3: No.
0: La Maria José, que és de lletres, quan van començar fa 15 o 18 anys a viatjar, va començar a fer un diari de viatge, i quan ens anàvem... Sí. Alemanya, feia 60 dies per a Alemanya, i tia, tal, hem anat aquí, hem fet això, hem menjat aquí, tal, bla, bla. Jo intentaré convèncer-la de que vingui i expliqui un viatge exòtic.
3: Vale.
0: Però explicat. De dir, vam anar a veure el mercat de camells, l'únic que queda a Marroc, que està allà on els saharauis volen pagar-se bufetades. Que per arribar vam tardar 25 dies, anàvem fent. Però diu, aquest moment del mercat i tal, val la pena explicar-lo.
4: Sí.
3: Serà molt interessant.
0: Vale.
3: Moltes gràcies. Ara sí que tanquem la paradeta.
4: Sí, perquè se'ns ha acabat el temps.
0: Escolta, gràcies per tot.
4: Bona nit i
0: fins a
4: propera i ens veiem.
0: Adéu.
2: Bona nit a tothom.
0: Adéu.
4: Adéu.

0: Sigueu com sempre molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa de la bona música. Vivències musicals que us oferim tots els diumenges de 10 a 11 al matí, el dilluns a la 1 del migdia i el divendres a les 3 de la tarda. Vivències musicals és un programa que col·laborem l'Àngel Falqués, o l'Àngel...
1: Hola, bon diumenge.
0: El Josep Maria Joneda.
2: Molt bé, gràcies. Ben trobats tots.
0: La Maria Torrents no hi és avui, vull dir que avui no la sentirem.
1: No.
0: Està d'un evento, no? La que us parla, Rosita Figueres, i el control, com ja és habitual, el Pau Ibars.
3: Bon dia, bon diumenge.
0: Hola, Pau. Avui tenim públic, no?, aquí que ens està escoltant,
1: sí,
0: Àngel.
1: Sí, sí, ara ens hem començat a fer famosos. No sí. Puc sortir al carrer sense haver de signar aquí...
0: Autògrafes i tot,
2: sí, no? Autògrafes sí. Tot el dia.
1: Però, bueno, sí. És millor això.
0: Bueno, però, clar, explico tot, que la idea del programa de música no és tota teva aquesta vegada,
1: No, no, no, no, no. No, no, aquesta... Aviam, vols la senyoreta de Jaime...
4: Hola, bona tarda a tothom.
1: Bona tarda, que va ser tu i el teu pare que veu triar quin tema, quina temàtica ens veu demanar?
4: La temàtica dels transports.
1: Els transports?
4: Sí.
2: Doncs parlarem de transport.
1: Parlarem de transport, perquè parlarem. Aquí...
0: Programa de música i de transports.
1: Fem el que convingui, sí, i més si ens demana.
0: Aviam què haurà fet l'Àngel i Josep Maria.
2: Doncs bé, que sou tots benvinguts a aquest viatge musical sobre rodes. Avui parlarem de transports terrestres, trens, cotxes, motos, autobusos, però, sobretot, viatjarem amb la música. I ja us avisem que aquí no hi ha límits. Passarem del rock al pop, de la rumba a l'electrònica, i potser fins i tot alguna sorpresa inesperada. Així serà com una autopista sense peatges ni senyals. Si algú es mareja amb tants revolts musicals, que tanqui la ràdio una estoneta, i després, sobretot, després que torni...
0: Sí, que torni a engegar-la,
2: Clar.
0: Prepareu-vos perquè avui agafarem tota mena de transports i també tota mena d'estils musicals. Aquí no hi ha bitllet únic. Cada cançó anirà per la seva via. Potser ara sona un clàssic de carretera americana i després ens plantem en plena festa disco o un tema tranquil per mirar el paisatge per la finestra. Nosaltres us hem avisat. Aquest programa no porta suspensió ni amortiguadors. Si noteu massa sotrac, ja ho sabeu, baixeu el volum. No, tancar la ràdio no, Baixar el volum i prou.
2: Bé, avui fem un programa amb un fil conductor, molt clar. El transport per terra. Però que ningú es pensi que totes les cançons aniran al mateix ritme. Aquí cada tema és com un vehicle diferent. Alguns correran com un esportiu, altres aniran lents, com un tren de mercaderies, com la Renfe. I algun potser farà més fum que una moto d'aquelles antiga. El que sí que està garantit és varietat i bon humor, que no falti. I si algun canvi musical us deixa descol·locats, calma, feu una parada tècnica i tanqueu la ràdio un momentet, dos segons.
1: Arrenca el motor d'aquest especial musical dedicat als camins, les carreteres i els rais. Però, atenció, perquè el viatge d'avui serà imprevisible. Passarem per dècades diferents, idiomes diferents i ritmes completament oposats. Això és com compartir cotxe amb quatre conductors diferents. Mai saps quina música sortirà després. Nosaltres hi posem gasolina, humor i moltes ganes de passar-ho bé. Ara bé, si algú no suporta tants canvis de marxa musicals, que faci com els túnels. Esperi la següent sortida.
0: Ara. I abans dels cotxes, dels trens i de les motos, hi havia una manera de moure's molt més senzilla. Caminar. Fer camí pas a pas, sense presses, descobrint món, mentre un avança. I de camins, precisament, ens va escriure uns versos immortals Antonio Machado.
2: uns versos que anys més tard va convertir en cançó un senyor que coneixem tothom, Joan Manel Serrat, amb aquella sensibilitat tan seva. Una peça tranquil·la, reflexiva i perfecta per començar aquest viatge musical sobre transport terrestre, començant pel més antic de tots, anar a peu. Escoltem He andado muchos caminos.

0: I si caminar era el primer pas, després arriba el moment d'accelerar el ritme. Córrer, sentir l'aire a la cara i aquella sensació que el món passa més ràpid sota els peus. Des de les curses olímpiques fins a les corredisses del dia a dia. Córrer també té banda sonora pròpia.
1: I segurament n'hi ha una que tots tenim al cap, la música inconfusible d'Evangelis per la pel·lícula Carros de Foc, una melodia èpica, emocionant i capaç de fer-nos sentir atletes encara que només anem corrent darrere l'autobús. Escoltem aquests Carros de Foc.

0: Després de caminar i de córrer, la humanitat va decidir que potser era millor avançar una mica més de pressa, però sense perdre aquell contacte directe amb el camí. I així arribem a un vehicle senzill, ecològic i molt estimat, la bicicleta.
1: És un invent que té alguna cosa de llibertat, d'estiu i de passeig tranquil. I per acompanyar aquest moment sobre dues rodes, escoltarem una cançó plena d'encant, de grans veus, Yves Montand, A Bicyclette, preparats per pedalar musicalment.
2: Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes.

0: Deixem aparcada la bicicleta i pugem un graó més en la velocitat. Ara toca sentir el soroll del motor, l'olor de la gasolina i aquella sensació de carretera oberta que només dona una moto.
1: I si parlem de motos amb humor i accent ben nostre, hem de passar sí o sí per Pere Tàpies. Amb el seu sentit desenfadat i irreverent, ens porta una peça ideal per continuar aquest viatge musical sobre rodes. Endavant amb la moto i amb Pere Tàpies.
2: Hola, Pere, vinga, hola, Tàpies. Com va, Tàpies? Va, tu, hola, Tàpies.

Ay, cuando llegó la moto, quin orgasme sideral. És com si d'un glob en fes tota l'escala social. Oh, oh, oh, a moto, tipo, pa, pa, pa, i a moto, tipo, pa, pa, pa, i a moto, tipo, pa, pa, pa, i a moto, tipo, pa, pa, pa, que fan a les seves banyes, que fan boles al seient. Ah, tot el lletxo terrible.

0: Jo sóc bugia, xoc la roda i sóc pistó, i m'accelero el cor i freno. Sóc la moto que duc jo. Que va la foto, que em mato. Però qui ha posat la paret? Qui ha posat aquesta paret aquí davant? Que encara ens pengem mal avui. Encara pengem mal com el senyor, però coi, com la foto aquesta que és mare.
1: Molt, molt abans que existissin els motors, durant segles i segles, hi va haver un animal que va portar persones, mercaderies i exèrcits d'un lloc a altre. Qui pot ser? El cavall. Company inseparable de viatgers, comerciants i soldats, és probablement el gran símbol del transport en la història de la humanitat.
2: Ara farem parada en un paisatge immens i gairebé infinit, les estepes asiàtiques. Allà el compositor Alexandre Borodin va imaginar musicalment la trobada de dues caravanes molt diferents, una de comercial i l'altra militar.
3: I el més fascinant és que cada caravana té la seva pròpia melodia. Les dues músiques avancen separades, es creuen enmig de la immensitat de les estepes i acaben convivint dins la mateixa obra, com si veiéssim passar els cavalls davant nostre. Escoltem en les estepes de l'Àsia Central.

0: Però el cavall no només servia per muntar-hi al damunt. Amb el temps també va arrossegar carros carregats de persones, eines i mercaderies, convertint-se en el motor de molts camins i moltes vides.
1: I ara ens anem cap als paisatges rurals de l'Argentina de la mà d'Atahualpa Yupanqui. Als Ejes de mi carreta, el carro que grinyola, es converteix gairebé en una manera d'entendre la vida, senzilla, lliure i sense presses.
2: I era una cançó profunda i plena d'imatges de pols, camins i horitzons oberts. Deixem que sonin aquests eixos que cruixen, perquè, com diu la cançó, no cal greixar-los si així ja fan companyia. Escoltem Los Ejes de mi carreta.

0: I del carro solitari, dels camins rurals, passen a les grans caravanes de carros que van travessar els immensos paisatges dels Estats Units, camí de l'Oest. Famílies senceres avançant entre pols, rius i muntanyes, buscant una nova vida a la frontera.
1: Un viatge dur, immens i aventurer, que el cinema ha convertit en mite, moltes vegades. I nosaltres el recordarem amb una gran música de la pel·lícula Horizontes de Grandeza, una banda sonora majestuosa que sembla dibuixar davant nostre aquelles praderies infinites i els carros avançant lentament cap a l'horitzó.

0: I continuem parlant de caravanes, però ara deixem enrere la pols del Fort West i ens endinsem en un ambient molt més nocturn, elegant i ple de fum de club de jazz.
1: Una caravana també pot ser musical, misteriosa i plena de ritme. I això és exactament el que aconsegueix Duke Ellington amb Caravan. És un clàssic irresistible que barreja exotisme i swing amb aquella força inconfusible del jazz. Prepareu-vos perquè aquesta caravana ve amb molt de

0: Hi ha paisatges tan immensos que gairebé sembla impossible descriure'ls, descriure'ls en paraules. I un d'aquests és el Gran Canyó, amb els seus camins perduts, els genets solitaris i aquell silenci espectacular de l'oest americà.
1: Qui va saber convertir tot això en música va ser Ferd de Groffé, amb la seva famosa Gran Canyón Suite. En aquest fragment gairebé podem imaginar un viatger avançant tot sol entre les roques i els grans espais oberts del canyó. Tanquem els ulls i deixem que la música ens hi transporti.

0: Bé, i farem un petit recordatori per si algú s'ha perdut entre caravanes, cavalls i canyons. Avui estem fent un programa dedicat als mitjans de transport. I si hi ha un protagonista absolut del segle XX i del món actual, és aquest, sens dubte. Què serà? Pues el cotxe, l'automòbil.
1: Cotxes, trànsit, carrers plens de vida i aquell caos tan característic de les grans ciutats. Tot això va impressionar molt el compositor George Gershwin durant una visita a París.
2: Tant que la seva obra, Un americà en París, va voler reproduir musicalment aquella experiència urbana. I ho va fer fins al punt d'emportar-se'n les botzines reals dels taxis parisencs per incorporar-los dins de l'orquestra. Una manera brillant i molt original de convertir el trànsit de la ciutat en música.

0: I arriba el moment de pujar a un dels grans símbols del transport modern, el tren. Durant molts anys va unir pobles i ciutats, va portar emigrants, mercaderies i somnis, sempre amb aquell ritme hipnòtic de les rodes sobre la via.
1: Bé, i tots nosaltres hi pujarem amb una cançó molt, molt especial, Dalt del tren. Està interpretada pel grup de folk. És una peça que, en realitat, adapta al català un vell espiritual i gospel nord-americà titulat Get on the Board.
2: Una música que conserva aquell aire popular i viatger dels trens de llarg recorregut, amb el ritme gairebé marcant el moviment del comboi. Així que prepareu el bitllet, perquè ara marxem dalt del tren.

0: Continuem sobre Rails, però ara canviem completament d'ambient. Deixem els trens populars i tradicionals per entrar en un viatge molt més íntim i nocturn.
1: Perquè arriba el moment d'escoltar Sau amb El tren de mitjanit, una cançó plena de nostàlgia i d'aquelles imatges que només tenen els viatges de nit, quan el tren sembla emportar-se pensaments, records i històries cap a algun lloc desconegut.
2: Però això, no? Però això, no? Però això, no?

0: It's like, that's such a beautiful song to, so warm. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
1: I si parlem de trens mítics, n'hi ha un que gairebé podem sentir abans, fins i tot que comenci la cançó. Xiulets, rodes, vapor i aquell ritme tan característic de locomotora antiga avançant per la via.
2: I tot això ho va convertir en música Glenn Miller amb Chattanooga Shoo-Shoo, un clàssic del swing que juga constantment a reproduir el so i el moviment d'un tren en marxa. Així que tots, tots a bord, que la locomotora ja arrenca.

0: El trineu del Pare Noel, lliscant sobre la neu i carregat de campanetes. I quina millor manera d'acomiadar el programa que amb una cançó que tothom reconeix des de la primera nota. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Endavant.
1: Arriba Nadal.

0: Bé, bon diumenge a tothom, sí. I fins la propera.
1: Bon diumenge i bon Nadal.
0: I nosaltres marxem a peu, per això, eh?
2: I bona setmana. Peu, sí. I sobretot els fans que tenim aquí. Tenim gent present que ens estima molt.

0: her car.
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
2: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
3: Crida a la prudència del Servei Català de Trànsit davant de l'operació tornada d'aquests 3 dies de festa que ja està en marxa i quan encara han d'arribar a l'àrea de Barcelona 300.000 vehicles. De moment, el cap de setmana ens deixa 5 morts, 3 d'ells motoristes, un balanç que Trànsit qualifica de tràgic i dramàtic. El director del servei, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la responsabilitat, sobretot als motoristes.
4: El balanç que fem en aquest moment és un balanç negatiu i molt trist i tràgic i dramàtic. Tenim 5 víctimes mortals durant aquests 3 últims dies i, per tant, el que hem de mirar és que aquest retorn, que queden per retornar 300.000 vehicles encara a la conurbació metropolitana, sigui un retorn prudent, amb precaució i amb màxima concentració al volant.
3: És dilluns 25 de maig de 2026. Tenim més titulars. Fre a l'especulació immobiliària a Barcelona, Sònia Kerr.
5: Segons un informe de l'Observatori de l'Habitatge, la compra d'edificis sencers ha caigut un 31% l'últim any. Es tracta de la dada més baixa des de fa 5 anys. Joan Ramon Riera és el comissionat d'Habitatge.
6: Comencem a detectar que la demanda residencial d'habitatge a Barcelona, evidentment, és molt important, no? Però que la demanda, diguem, inversora i o especulativa, doncs ja no és tan important perquè està fortament desincentivada.
3: Vistiplau del govern a contractar 1.800 nous docents.
5: L'executiu de Salvador Illa aprovarà aquest dimarts l'ampliació de la plantilla que es farà efectiva el curs vinent. L'objectiu és reforçar l'escola inclusiva i abaixar les ràtios a les aules catalanes.
3: Preocupació per l'augment d'expedients de regulació.
5: Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36% aquests últims mesos. Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són només algunes de les empreses que n'han presentat.
3: I la taula del tercer sector social alerta dels discursos cursos d'odi.
5: La plataforma d'entitats destaca un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la normalització d'aquests missatges.
3: I en cultura recuperen 300 peces amb alt valor patrimonial.
5: Entre el material hi ha peces de l'època romana, una placa ceràmica de Calagapito o 1.000 monedes del segle XIX encunyades a Tarragona.
3: En esports, Jordi Cervantes, ho hem sabut fa uns minuts, 9 catalans al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà.
7: I també 8 futbolistes del Barça formen part de la llista de la selecció espanyola per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquest combinat són Joan García, Eric García i Gavi.
3: Previsió del temps, Luis Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia, comença la setmana tal i com va acabar la darrera, amb unes temperatures de ple estiu. De fet, a hores d'ara, tornem a passar dels 30 graus ja en aquests moments a moltes comarques del prelitoral, de l'interior de Girona, també del Pla de Lleida. I no només 30 graus, sinó que en seran al voltant dels 35 els que s'arribaran a assolir en alguns indrets de les Terres de Ponent i també de l'interior de l'Ebre. Això sí, amb una mica més de vent tossut, un vent de xaloc, un vent de llevant, aquesta marinada alta, més insistent a les comarques de Lleida i de l'interior tarragoní, però sempre amb un bon sol, només 4 núvols decoratius, bàsicament, a les muntanyes de l'Alt Pirineu Lleidatà. En vista al dimarts, aquesta temperatura no afluixa. El matí serà suau, fins i tot una mica xafogós arran de mar, i la tarda tornarà a portar valors al voltant dels 35 graus a les comarques de Ponent, sense pluges, alguna boira a l'Ebre al matí. Atenció, perquè entre el dimecres i el dissabte tindrem gairebé una onada de calor. Estem pendents a la xarxa.
3: Estarem pendents al control de so un dia més al nostre company Ivan López. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Nostra portada d'aquest dilluns, el Servei Català de Trànsit, que qualifica aquest cap de setmana llarg de tràgic i dramàtic per les 5 víctimes mortals registrades fins ara i demana molta prudència pel retorn dels 300.000 vehicles que es desplaçaran al llarg d'aquest dilluns cap a la conurbació de Barcelona. 3 de les víctimes eren motoristes. Enguany n'han mort ja 20, gairebé la meitat de tot l'any passat, quan van morir en un total de 45. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. Aquest cap de setmana llarg, perquè avui és festiu en moltes poblacions, ha fet que sortissin de l'àrea metropolitana de Barcelona 600.000 vehicles. A més, com que ja fa calor, han sortit moltes més motos, segons el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. 5 persones han mort per accidents, 3 d'elles motoristes. Lamiel ha dit que tot l'equip està tocat per aquests fets i fa una crida a la responsabilitat en la tornada.
4: Màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto. El 2019 hi havia 17 víctimes mortals, l'any passat a aquestes alçades en teníem 21 i ara en aquests moments en tenim 20 de víctimes mortals.
9: Lamiel ha demanat respectar la distància de seguretat i tenir el vehicle en perfecte estat per evitar avaries i accidents. D'altra banda, aquesta tarda, des de les 5 i fins a les 10 de la nit, els camions no poden circular per la P7.
4: Amb el suport dels companys i companyes de Mossos d'Esquadra de Trànsit, que faran presència a l'autopista per poder anar apartant els vehicles que circulin, si no són essencials, i per tant poder respectar aquesta restricció de vehicles pesants.
9: També a la P7 hi haurà un carril addicional sentit nord entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei i un altre en sentit sud entre Llinars i Montornès del Vallès. Lamiel ha avisat que en aquest cas perjudicarà probablement els que circulin cap a Girona perquè en molts llocs és laborable.
3: Doncs anem a saber a aquesta hora quina és la situació a la xarxa viària catalana, Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon dia.
0: Hola, bon dia. De moment encara podríem parlar d'una relativa calma a l'espera d'aquest retorn de 300.000 vehicles del dia d'avui. Ara com ara no es registren cues quilomètriques o punts molt conflictius a l'hora de circular. Sí que anem veient punts amb més intensitat, punts també d'altra banda habituals, com és el cas de la P7 a Barberà del Vallès en sentit sud, l'entrada per la C58 a Barcelona entre Montcada i Torre Baró. Punts també de vies de costa, com és el cas de la C31, amb més intensitat a la zona de Cubelles, en sentit Barcelona, però vaja, si més no, de moment no passa d'aquí sense altres dificultats afegides. És tot, bon dia.
3: Gràcies, Eduard. I el Brull, a Osona, reclama mesures a les carreteres de Collformic després de la mort de 2 motoristes en només un mes.
5: L'Ajuntament denuncia que aquesta via s'ha convertit en un circuit on vehicles de tota mena corren a molta velocitat.
3: És una crònica de Guillem Rico des del 9FM.
10: El darrer va morir aquest dissabte a la tarda en una sortida de via. L'anterior accident mortal va tenir lloc durant el pont de l'1 de maig. L'alcalde, Pere Medina, assegura que la carretera s'està convertint en un circuit.
11: Ens preocupa perquè la via de la carretera de Collformic, que va des de Ceba fins a Santa Maria de Palautordera, és una via on hi transiten al cap de setmana ciclistes, gent que va d'excursió, famílies, gent que va a Mategà, gent que va a Pla de Calma, i és incompatible amb gent que vol fer servir la carretera de circuit. Hem reclamat diverses vegades a l'òrgan gestor del Parc Natural que veiem incompatible els valors i la gestió d'un parc natural amb que tinguem una carretera que a través d'aquest parc natural que la qual no puguem regular ni actuar de cap manera sobre aquests vehicles que passen a alta velocitat.
10: Davant d'aquesta situació, el consistori ha demanat mesures al Servei Català de Trànsit. Amb la víctima de dissabte ja en són 4 les que han mort en carreteres d'Osona des de principis d'any.
3: I encara parlant de mobilitat, el Ministeri de Transports ha adjudicat aquest dilluns el contracte per estudiar la implantació de 4 vies al tram Castelldefels al Prat i incrementar la capacitat del tram al Prat Sants.
5: L'objectiu final de l'actuació és dotar de més capacitat i fiabilitat als serveis ferroviaris procedents del sud i forma part del pla de Rodalies.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: 7 minuts, arribem a un quart de 3, us ho dèiem en titulars. Frea l'especulació immobiliària a Barcelona, on han caigut un 30% les compravendes d'edificis sencers per part d'inversors privats. El 2025 s'han notificat 149 operacions, la xifra més baixa dels darrers 5 anys, segons un informe conegut avui. L'Ajuntament creu que la regulació del preu del lloguer desincentiva la demanda especulativa perquè frena les expectatives de rendibilitat. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. L'informe de seguiment semestral de la zona de mercat residencial TENS de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona atribueix aquesta baixada a la regulació del lloguer a la capital catalana. El topall del preu del lloguer de llarga durada i de temporada fa que els guanys en la compravenda de finques siguin menors i, per tant, frena la compra especulativa. També ha permès una contenció en el preu del lloguer. Carles Donat és codirector de l'Observatori.
13: Ara estem en un descens del 2,7%, però, com hem explicat, l'avaluació de les polítiques públiques en aquest cas s'ha de mirar a mitjà termini i el que es veu és un trencament de tendència, un increment molt intens durant les darreres dècades, especialment intens durant els 2 darrers anys després de la Covid i una contenció clarament dels preus a la ciutat de Barcelona des de l'entrada en vigor de la contenció de rendes.
12: L'informe constata que la regulació permet retallar distàncies entre els ingressos per família i el preu mitjà del lloguer. Sense la normativa calcula que a Barcelona s'haurien enfilat entre els 160 i els 270 euros al mes.
3: I a Terrassa l'equip de govern també vol posar fi mòbil a l'agulla la manca d'habitatge assequible i per aconseguir-ho desplegarà un pla local fins al 2031 que el ple haurà d'aprovar aquest divendres.
5: L'objectiu és arribar al 10% d'habitatge públic en els propers 5 anys. Actualment és del 7,7%.
3: Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
14: Un document elaborat a partir d'una exhaustiva diagnosi de la situació a la ciutat i amb la participació de totes les forces polítiques, entitats i ciutadania. Està dotat amb un pressupost de 27,6 milions d'euros i concreta les passes a seguir. Lluïsa Melgares és regidora de Polítiques Socials d'Habitatge i Promoció Pública d'Habitatge.
15: Fem un exercici del lideratge metropolità amb aquests dos documents. Terrassa és un motor que més solars i capacitat de creixement aporta a Catalunya.
14: La primera línia estratègica del pla és l'ampliació del parc d'habitatge posant sòl en dret de superfície per a privats amb condicions públiques. Això suposa una inversió de 113 milions i la construcció de 740 habitatges que s'entregaran fins al 2028. Cal afegir els pisos aportats a la Generalitat en dret de superfície i 48 solars que tenen una capacitat de construcció de 2.600 habitatges.
3: I el govern espanyol ha presentat aquest dilluns un pla dotat amb 9.000 milions d'euros per impulsar justament l'habitatge i també el transport verd. Està cofinançat amb fons europeus i haurà de ser aprovat pel Congrés dels Diputats.
5: 4.700 milions seran per a rehabilitació i habitatge social, perquè barris i edificis consumeixin menys energia i també per lluitar contra la pobresa energètica. El president Pedro Sánchez ha defensat que la transició verda ha d'arribar a tothom.
16: Es importante hablar de transición justa, es importante hablar de ese compromiso del plan social del clima. Y ese es el espíritu de este plan, que no haya que elegir entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo, si me permiten este juego de palabras, ¿no? Que la sostenibilidad no es un lujo, como antes decía, que la transición ecológica sea también una palanca de cohesión social y territorial, como antes decía Óscar Puente, un catalizador para promover una mayor equidad, una mayor eficiencia y, sin duda alguna, también una mayor justicia social.
5: El govern destinarà 4.300 milions més a la mobilitat sostenible rural. Amb les comunitats autònomes vol posar en marxa un abonament per a la gratuïtat del transport públic i ajudar autònoms i pimes a renovar les flotes de vehicles.
3: 3 minuts i en punt, un quart de 3. El govern aprovarà aquest dimarts l'ampliació de la plantilla escoles i instituts. Seran prop de 1.800 treballadors, entre 200 personal d'atenció educativa, administració i serveis. S'incorporaran al proper curs per reduir ràtios i impulsar l'escola inclusiva. La mesura arribarà al mateix dia en què tornarà a reunir-se amb els sindicats. Arnau Olmós.
17: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
18: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
17: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
3: Gràcies per aquesta informació, Arnau Olmos, i preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació els darrers mesos, tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERUs ha augmentat més d'un 36%.
5: Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos.
3: Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment dels expedients d'extinció, els més durs, ja que comporten tancaments, Marc Pijuan.
19: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4% segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu, uns ajustos que impacten a diferents sectors, com el de l'automoció, el de l'atenció al client, la construcció o per la incorporació de la intel·ligència artificial. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Glovo. Segons l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karum, si Catalunya vol evitar perdre més llocs de treball i continuar generant ocupació de qualitat, ha de formar treballadors amb capacitat d'adaptar-se a diferents sectors industrials. Són declaracions de la xarxa.
20: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
19: L'escenari d'incertesa preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest 2026 i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
3: Amb un quart de tres, aquest dilluns hi ha convocat una vaga del personal tècnic sanitari per exigir la seva reclassificació professional.
5: Els col·lectius afectats denuncien els reiterats incompliments de les administracions. S'han convocat manifestacions a les quatre capitals.
3: La Tarragona ha plegat una cinquantena de persones a les portes de l'Hospital Joan 23, Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
21: Els sindicats manifestants, UGT i Comissions Obreres exigeixen l'aprovació immediata de la dotació econòmica necessària per fer efectiva aquesta reclassificació, a més del compliment íntegre de l'acord marc per a una administració del segle XXI. En aquest sentit, culpen al Ministeri d'Hisenda d'aquesta inacció, ja que declaren que la voluntat política hi és, però no pas l'econòmica. El secretari de Sanitat de la UGT a Catalunya, José Manuel Domínguez, destaca que la reclassificació professional suposarà un reconeixement, però sobretot una millora salarial.
22: D'entrada, el reconeixement de la categoria que tenen, de la qualificació professional que tenen, que no és la que tenen ara, sinó una superior. I per altra banda, evidentment, això comporta un requisit econòmic que pot estar al voltant de 3.000 euros anuals.
21: Segons la plantilla de l'Hospital Tarragoní, en la jornada de vaga estatal han tancat 6 quiròfans de cirurgia major ambulatòria i un de la segona planta. Només funcionen els d'oncologia i urgències, complint així amb els serveis mínims.
2: Notícies en xarxa.
3: Més coses. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez.
5: Segons les conclusions finals, la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense va crear-se seguint la normativa establerta i que ella va facturar a la universitat 17.000 euros en dos anys, una xifra incompatible amb un enriquiment il·lícit personal.
3: I us ho dèiem en titulars, la taula del tercer sector llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per d'aquí un any.
5: La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la normalització d'aquests missatges.
3: És una crònica de Maite Polo.
23: Tots els marroquins roben.
24: Ens treuen treballs.
25: Com a trans, et veuen com un monstre.
26: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
27: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
28: Una soledat.
29: La gent gran.
30: Són gent que roben.
31: Paràcid. Marimatge.
32: No estic solo.
33: Terroristes.
34: Ve a menjar plàtans.
35: Tot això és odi. Aturem-lo.
5: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El fenomen va a l'alça, al carrer, a les xarxes, a alguns mitjans i fins i tot a institucions com el Parlament de Catalunya. I per això, la taula d'entitats fa una crida a la societat i als partits polítics a aturar la discriminació, especialment pensant en la precampanya dels comicis locals. El president de la taula del tercer sector és Xavier Trabado i Bàrbara Díaz, del grup de treball de polítiques d'igualtat i inclusió.
36: Sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
37: L'odi té aquest objectiu, no? És donar una informació falsa amb l'objectiu de fer mal.
5: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
3: 11 minuts, arribem a 2:15. És moment de repassar altres notícies destacades d'aquest dilluns. En què ens aboca el 20% del terme de Santa Maria d'Oló, el Moianès, surt designat com a zona prioritària per instal·lar plaques solars. Ara bé, el seu alcalde recorda que només estan obligats a acceptar-ne un 1% i que els propietaris dels terrenys afectats tindran sempre la última paraula. Ràdio 010, Jordi Givert.
0: El mapa del Plàter especifica que un 20% del terme municipal d'Oló és apte per posar-hi plaques solars. Però, segons el mateix pla, el municipi només està obligat a ocupar un 1% d'aquestes terres prioritàries. Això seria entorn a unes 115 hectàrees de les 6.621 que té en total tot el terme municipal d'Oló. Xavi Baraut és l'alcalde del poble.
1: Però per assolir l'objectiu que ells es marquen de cara al 2050, d'aquest 20%, que s'omplís un 1% del 20%, és a dir, estem parlant d'unes 115 hectàrees, seria suficient per cobrir el que se'ns demana amb l'objectiu que tenen del Plàter.
0: A la vegada, qualsevol proposta ha de ser acceptada pels propietaris dels terrenys.
3: I a Girona, 7 de cada 10 ciutadans canvien al castellà en una conversa en comptes de mantenir el català. És una de les dades destacades de la primera enquesta d'usos lingüístics de la ciutat.
5: L'enquesta, que s'ha fet a 520 persones, constata un retrocés en l'ús del català a la capital gironina.
3: Girona FM, Pau Villafañe.
4: Tot i així, en contrapunt, la dada del 24% de gironins i gironines que mantenen el català està per sobre de les dades de les comarques de Girona, amb un 19% i encara més a nivell català, on aquesta dada és del 13%. Núria Riquelme és la regidora de Llengua Catalana de l'Ajuntament de Girona.
6: L'estudi confirma que l'era del Girona RAI ha acabat. Tot i que les dades diuen que a Girona estem millor que a Catalunya, també diu que estem pitjor que en la majoria d'indicadors que la demarcació de Girona en conjunt, que les comarques de Girona. Per tant, no podem estar satisfets amb aquest 60% de gent, ho veurem ara de seguida, que fa servir el català sol o combinat com a llengua habitual. Per tant, a Girona no ens podem conformar i entenem que tenim molta feina per fer i, per tant, molt de camp per córrer.
4: L'enquesta també exposa que un 94% de la població de Girona entén el català. Tot i així, en la mitjana d'habilitats lingüístiques sempre està per sota del castellà. Per altra banda, prop d'un 60% dels gironins fan servir el català com a llengua única o prioritària en combinació amb el castellà.
3: I moment ara per la cultura. I per Tarragona, on han recuperat 300 peces amb valor patrimonial molt destacat d'un arqueòleg que les tenia a casa seva.
5: Les tenia exposades entre el jardí de casa i el bar que regentava a Torredembarra. Entre el material hi ha peces de l'època romana, una placa ceràmica de Calagapito i 1.000 monedes del segle XIX.
3: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
7: Parlem d'un arqueòleg ja jubilat que tenia una empresa d'excavacions. N'hauria participat en unes 400 i bona part d'aquestes no disposaven de memòria ni les peces s'havien entregat a l'administració. El caporal de la Unitat d'Investigació Bàsica de la Guàrdia Urbana de Tarragona, David Font, explica que no els consta que hagi venut cap objecte durant aquest temps.
8: S'ha fet recerca a les xarxes i en pàgines pàgines de compravenda d'antiguitats i no hem trobat cap objecte que s'hagi venut. Sí que és cert que tenia unes terracotes que podien ser una rèplica, que sí que les tenia a la venda, però que no són originals. Com a molt seria una falsificació i seria un altre fet, però que no s'ha venut res.
7: A l'home se l'investiga pels presumptes delictes d'apropiació indeguda i danys al patrimoni històric que podrien comportar penes de presó.
3: I arribarem als esports amb música.
9: Amore!
3: Set minuts, arribem a 2:45. Escolteu un fragment de Madama Butterfly. Es representa avui a Barcelona.
5: La popular òpera de Puccini farà parada al Palau de la Música Catalana.
10: Hiciste la maleta, así decirme adiós. Ay, qué dolor, como me abandonó. Ay, qué dolor, y solo me...
3: I en un registre ben diferent, escolteu Los Chunguitos. Actuen també avui a Barcelona.
5: La veterana formació de rumba flamenca farà un repàs als seus grans èxits de sempre en un concert a la sala Razzmatazz.
3: Doncs a ritme de Chunguitos arribem als esports. Que ens porta el Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. 9 futbolistes catalans aniran al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb la selecció espanyola.
0: Bon dia, Jordi. A més, 8 jugadors del Barça estaran en aquest combinat per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquesta llista són Joan Garcia, Eric Garcia i Gavi, que acompanyaran a Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo com a expedició blaugrana a la selecció. A banda dels catalans del Barça, també hi seran David Raya, Marc Pubill, Marco Corella i Víctor Muñoz. El seleccionador espanyol, José Luis de la Fuente, explicava la convocatòria dels tres porters.
9: Sinceramente, creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión. Y la portería, concretamente con la pregunta que me haces, pues también he repetido en muchas ocasiones, tenemos a los mejores porteros del mundo y quien hubiera estado en esta lista era de total, absoluta garantía, merecedora poder incluso jugar de titular, todos ellos. Y creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, tres porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante.
0: El cap de setmana ens deixava la celebració del Barça a l'Avinguda Maria Cristina de la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olímpic de Lió en un partit que guanyava 4-0. Com dèiem, a la gran festa, la de les jugadores blaugranes amb la seva afició, hi havia Alexia Putellas, que encara no va revelar el seu futur.
11: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
12: Què passarà l'any que ve a Varsovia?
11: Queda molt lluny, però si algú us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
0: La mala notícia, en canvi, va ser el descens del Girona a segona divisió. El president del Girona, dels gironins, del Figeli, avisa que ara venen setmanes complicades.
13: Som tots aquí, no es tracta avui de senyalar una persona, sinó som responsables i toca admitir errors, rectificar, buscar solucions per donar-li la volta a això. Tocarà fer decisions dures i difícils, però és el que ens toca, és el que hem de fer.
0: El Barça va acomiadar la Lliga amb derrota de més talla i l'Espanyol va empatar a casa davant la Real Societat.
3: Gràcies, Jordi. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribem en punt a 2:15 de la tarda.
4: La xarxa de comunicació local.
23: Tots els marroquins roben,
14: ens treuen treball.
25: Com a trans, et veuen com un monstre.
26: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
27: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
15: Una soledat, la gent gran.
23: Són gent que roben.
25: Paràssim, marimacho.
15: Existir sol.
16: Puto mono, ve a menjar plàtans.
35: Tot això és odi. Aturem-lo.
17: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
18: Informació.
19: Hola, som Sal Prieto i Diana Mar, les presentadores de l'infopodcast Tal com t'ho dic de Delta.cat.
20: El podcast informatiu dels municipis de Deltebre, l'Ampolla, Sant Jaume d'Enveja i Camarles.
19: La idea de fer este infopodcast va sortir arran d'una de les reunions de la xarxa on se'ns proposava a totes les emissores fer un infopodcast que s'allunyés del butlletí tradicional.
20: Sí, de fet era estiu i la feina ens havia donat una treva, fet que va propiciar que la creativitat mos vingués a visitar.
19: Vam decidir fer-ho en format trucada entre dos amigues perquè trobem que és una manera molt habitual d'explicar-nos el que està passant amb persones més properes. I per a nosaltres, per a Delta.cat, els oients formen part del nostre cercle més pròxim.
20: Ens agrada que coneguin de primera mà què passa, sense massa formalismes, anant al gra, tot i que de vegades faigui una mica de mal.
19: M'ha fet gràcia, una mica de mal, però és que és veritat. El contingut com a tal de l'Infopodcast no deixa de seguir l'estructura d'un butlletí. Nosaltres el que hem fet és variar la forma. Expliquem les notícies més destacades de la setmana a través d'una trucada telefònica entre dos amigues que viuen al Delta de l'Ebre.
20: Vam decidir fer-lo setmanalment per no saturar els oients, perquè tot i que el format és diferent, el contingut no deixa de ser el mateix que ja oferim al butlletí i a l'informatiu habitual de la nostra emissora. L'Infopodcast, tal com t'ho dic, una frase molt nostra, molt d'aquí baix, lo fem arribar als veïns dels nostres municipis a través del 107.6 de la FM, de l'streaming, de l'e-box, de la web, de les xarxes socials, del canal de WhatsApp i també per l'app de Delta.cat.
19: D'anècdotes en tenim una que ens va fer riure molt des d'un principi, i és que la ficció creada a l'Infopodcast és que una amiga viu a l'Ampolla, ficció total, i l'altra del Tebre, també ficció total. I algun oient amb qui hem coincidit que ens parlava de tu a tu donava per fet que això és veritat i res més lluny de la realitat, ja que Sal viu a Pinell de Brai i jo, Diana, visc a Tortosa. La proximitat per a nosaltres no és un valor afegit, és el valor. És el que ens diferencia d'altres mitjans de comunicació, ja que treballem amb actualitat de proximitat, no només perquè és la filosofia del mitjà, sinó per elecció. L'oient sent que som dels seus i això crea comunitat.
20: Sí, quan la font és tan propera és més fàcil informar, però també representa més responsabilitat.
19: Tota la raó, perquè hi ha més possibilitat que l'oient doni per bo el que li estàs explicant.
1: La xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.

0: Us va agradar la imatge generada per IA del programa anterior? Ah, per un moment, que us he mutejat, disculpeu. Clar, aquesta pregunta la tenia que haver llançat sense l'un mutejat. Ja esteu un mutejats.
1: Aquella que em traia 20 anys a sobre.
0: O 20 o més.
2: estava xula.
0: Estava xula perquè suposava...
1: Ens posava tots plegats en el mateix lloc.
0: Aquí voy. Sí. Estàvem tots
1: hi ha
0: plegats.
1: Hi ha unes quantes setmanes que Riverside et genera aquestes imatges... No sé si ho fa Riverside o les fas
0: no
1: tu.
0: No les genera... Sí, però no. És a dir, sí les genera... Espera, que ens vaig a posar com a mi m'agrada. Ara, m'agrada més.
1: Molt bé, sí, millor.
0: Sí que les genera, però les has d'anar retocant, eh? Aquesta estava retocada. Però, bueno, la idea de posar-nos a tots junts va ser de Riverside. La manera com ens... Com a, sobretot en el Ludo li va treure anys de sobre també va ser de Riverside.
1: I algun quilo.
0: I algun quilo. Però em va fer molta gràcia que estiguéssim tots tres junts mirant a la pantalla, no? Sobretot perquè el director d'orquestra era el Dani. M'ha encantat. I vaig dir, la deixo perquè m'agrada. A veure si avui...
1: Està xula.
0: En aquest programa...
1: Unes setmanes comença a generar... anem amb imatges generades.
0: Sí. Bueno, més que res perquè, com no sé abans de què anem a parlar, les haig de
1: pref. No, però està bé, així sortim nosaltres i sortim, doncs, d'alguna manera. Jo, per exemple, ara fa un mes, en algun lloc vaig publicar amb alguns que feien un informe sobre coses d'IA i tal. Envia'ns una fotografia i tal. Els vaig enviar les típiques fotos que tinc, jo què sé, amb una motxilla enmig de la muntanya. I m'han dit, home, és que no és... I vaig agafar la mateixa fotografia, li vaig demanar al Gemini i me la fas, em fes una foto d'acadèmic per un congrés
0: va
1: fer una foto per aquest allò que dius,
0: això, el que has de fer és el que fa el Dani. Has d'agafar la foto i dir-li en el chat GPT, genera'm aquesta foto en format LinkedIn.
1: Ah, sí, però jo en aquest cas li vaig dir...
0: Que el Dani estava de LinkedIn, feia temps que no entraves i ha entrat i s'ha mort.
2: Sí, és...
1: No, has tingut
0: una... La
1: que jo vaig fer va ser aquesta típica... Saps aquestes típiques d'un website quan hi ha un congrés o un d'allò on fiquen les fotos dels speakers, que són aquestes fotos de fotògraf amb aquests degradats a darrere, amb aquells fons grisos així degradats i tots ben pentinadets, sense ningú brillo a la cara i amb una expressió d'això, i em va fer una foto així i els hi vaig enviar.
0: Bueno, a veure, un moment, perdonem, perquè ho hem començat una mica a sacopaco, com si estiguéssim a la nostra prèvia, hem començat...
1: A veure, escolta, mossega la poma, programa 663, és divendres i ja està, i Enrico el tenim aquí a prop.
0: Espera, un moment, Marc, no corris tant.
1: Som mossega la poma, tu ets en Tomàs, aquest és Enrico, en Dani està aquí en representació d'Enrico, i
0: ara no obre els ulls.
1: I ja està.
0: Rico, oh! Pobret. Penseu que no som tres, som quatre, i
1: som
0: igual
1: quatre.
0: Som cinc, perquè no sé si en Josep Ruano apareixerà per aquí en algun moment.
1: Tenim una aparició ruànica, jo que tinc gas de veure'l.
0: Bueno, a veure, gràcies a tots els que esteu a YouTube, començant pel senyor Quintangai, que sempre està aquí a peu del canó.
1: És dels més fidels.
0: Sí. Aquí, nosaltres, a diferència del món actual, premiem la fidelitat. I això, ens fa molta il·lusió.
1: Que no la coherència.
0: Ah, no, diu que no podran, Josep. Next time.
1: Next time, doncs ja està. Està convidat de manera permanent, o sigui...
0: Sí,
1: està,
0: Josep pot treure el nas quan vulgui. De fet, mossega la poma, no crec que existís si no fos per ell. Vull dir que... Bueno, existís, sí, però continués, no ho sé. No, bromes a banda. Quim, bona tarda. Tots els que esteu a YouTube i ens estigueu seguint, sisplau, saludeu, que es fa molta gràcia anar passant per aquí els vostres comentaris, els cops de cap... A veure,
1: escolta, Tomàs, tu tenies un tema, jo havia tret una pila de temes.
0: No, tinc un tema.
1: Però
0: tinc
1: tens un tema superxulo.
0: Sí.
1: O sigui...
0: tiro el tema, no el tractarem avui a fons perquè no ens hem preparat res, i jo crec que ens hauríem de preparar o portar algú que sapigués, ¿vale? Però he estat llegint fa una estona una cosa que m'ha deixat però garratibat, ¿vale? I que he dit, hòstia, pues no tenia ni idea. I també és veritat que jo no estimo
1: el
0: cas de moltes coses.
1: I és que sí que ho conec una mica el tema, això.
0: Bueno, i el problema el tenim amb els adolescents, però aquí voy. Us explico la història. Mentre fèiem la prèvia, els hi deia... els hi preguntaven en Ludo i en Dani. Sabeu on han anat tots els criptobros?
1: Jo parlava de Dubai, perquè sí, els van bombardejar una mica.
0: Com a lloc físic.
1: Com no, a lloc però físic. Jo ara no sé on estan, si han anat nedant cap a alguna banda.
0: Però jo no ho deia en aquest sentit. Jo deia en el sentit que els criptobros han abandonat parlar de cripto, estrictament, ¿vale? I s'han anat tots a un altre lloc. I dius, hòstia, on han anat tota la penya aquesta de les estafes piramidals? Pues han anat al Polymarket. ¿Vale?
1: Però jo crec que, és el lloc perfecte per aquesta gent, perquè o sigui, al final aquesta gent sempre han estat buscant... o sigui, és un tipus de bitxos, de persones que tenen com una necessitat de tindre l'esperança de fer-se rics amb zero esforç i amb zero talent, simplement doncs, perquè han tingut un sopló, perquè es pensen que en saben més que la resta i per tant, buscar la remuneració immediata.
0: Polymarket és un lloc d'apostes.
1: Sí, podem explicar què és Polymarket. Mm. Polymarket és un website on la gent aposta. Però a més s'aposta molt fort sobre coses que tu, per exemple, pots proposar fins i tot un tema. Dius, jo sí, vull apostar sobre això.
0: Tu pots proposar assassinar el president d'un país, per exemple.
1: No, escolta, aquesta persona l'assassinaran o demà hi haurà una invasió a Iraq. El que sí que hi ha és que hi ha casos que se saben és que directament aquí, clar, això no està regulat. Amb
0: sí,
1: la qual, per
0: moment,
1: exemple,
0: moment.
1: Gent dintre el Pentàgon ha agafat i ha dit jo aposto que en 48 hores agafarem i als Estats Units bombardarà.
0: No estava regulat. Moment. Dues coses. Polymarket, els dos fundadors, el més gran de tots té 29 anys. El més gran. Vale?
1: El més gran.
0: Dos, un dels fills del Trump està dintre dels angels inversors de Polymarket.
1: Imagina't.
0: Vale? Dos. Tres, no, com això ja fa temps que es va crear, amb l'etapa Biden els van fer fora perquè no eren un organisme que pogués controlar el seu inside trade.
1: Quan diem que els van fer fora, el que vol dir és que els van desbancar.
0: Els van prohibir,
1: però el que va fer molt l'administració Biden en algunes iniciatives de cripto i algunes que eren legítimes i empreses que doncs, potser no agradaven o que no agradaven directament a l'administració Biden, com aquests de Polymarket, i segurament amb raó, el que va fer l'administració Biden va ser desbancar, és a dir, agafar i dir... Tu no pots fer operacions bancàries i et congelem les teves comptes i no pots operar. Que, a veure, deixant de banda si l'empresa és correcta o no, el fet de que un govern pugui dir tu no pots operar, fer operacions bancàries, em sembla molt gruixut i molt greu. O sigui, jo entenc que un govern digui hi ha una acció judicial contra una empresa, contra una persona, contra una activitat, i anem a presentar una denúncia i a través d'una acció judicial. Però en aquest cas, aquestes accions de banquers simplement és l'administració li diuen als bancs que no, aquests no hauries de treballar amb aquesta gent i aquests senyors no haurien de poder operar. I això...
0: No conec el detall. L'únic que sé
1: hi ha,
0: és...
1: Hi ha bastanta gent, diguéssim, del...
0: Sí, o sigui... L'únic que sé és que estaven treballant sobre apostes, que és un mercat regulat, vale? És un mercat regulat perquè tu pots tenir informació privilegiada i utilitzar-la en les apostes. Aleshores, el govern americà li va dir vostè no està sota el paraigua regulatori del control d'aquest
1: sí,
0: tipus d'operacions.
1: Però un moment.
0: Sí, i van tornar perquè una empresa de Wall Street que està registrada a Wall Street i que pot fer trading a borsa els va aixoplugar i van poder tornar. Després... a més, després, l'administració Trump, amb el fill i altres històries, van baixar el condicionament perquè aquestes empreses es poguessin instal·lar als Estats Units.
1: Perquè, a més, el fill del Trump s'ha ficat. Però aquí hi ha un parell de coses. La primera és, molta gent vinculada, diguéssim, en el món de Silicon Valley i vinculat a les empreses que estaven intentant fer coses de banking amb cripto, vale? Algunes doncs, que possiblement eren empreses legítimes o que tenien algun tipus d'idea interessant i que amenaçaven el model de negoci dels bancs, vale? Aquestes empreses van ser desbancades. Vale? Va haver-hi una gran operació de desbancat de moltes empreses. Aquesta de Polymarket em sembla molt bé. O sigui, bàsicament el tema és dir, no volem que fas el que pots fer, que és dir, no volem que tu operis als Estats Units, perquè per operar com a casa d'apostes als Estats Units i fer operacions bancàries contra comptes i targetes de crèdit dintre dels Estats Units, has de respectar les normes de les apostes als Estats Units i, per tant, et denunciem amb un jutge i et desbanquem. Això es fa administrativament i es fa de manera molt gran. I llavors, per exemple, persones com en Mark Andreessen d'Andreessen Horowitz, que diguéssim que és el rei savi, el rei filòsof dels criptobros i de tota la gent del món de Silicon Valley, es va queixar molt profundament sobre això. Llavors, pensem una cosa, fent aquestes accions de desbancar aquesta, a tota gent i de manera manta a tothom i fer-ho molt a lo bèstia, causant en part la gran caiguda del cripto del 2022, sembla que va ser el 2022, que va haver una caiguda molt gran, això va empenyar a Silicon Valley cap en Trump. S'hi va tenir unes conseqüències polítiques perquè es va fer de manera d'allò, i compte, es van fer coses, i a més, si no, no sé més, aquí haurien d'entrar en Sinner i il·luminar-los d'exactament què va passar.
0: Però sí, per això aquest tema d'avui només l'estem apuntant.
1: Els sorolls que jo he sentit, que han fet algunes persones en podcast, és a dir, ei, està el govern d'allò van agafar, no, tu no pots fer més operacions aquestes, tu no pots fer operacions aquestes, de cop i volta tu no pots sortir en banca, tu no tens accés als teus fons, tu no pots operar aquí.
0: Entenc això que dius.
1: Perquè va ser un tipus maneres... de guerra. Perquè el problema és, internet és la frontera. Llavors, ara imagina't, si jo monto un polymarket i el monto a les illes Seychelles o en un altre paradís fiscal i el monto amb cripto i obligo tothom a dir, no, és que tu per apostar no pots apostar amb Visa, has d'apostar amb ETH o has d'apostar amb Zcash, que a sobre està dissenyat per privacitat i tu has de fer això. I la gent aposta així i es normalitza que la gent aposti amb Zcash, amb BTC, amb ETH, amb Solana o amb el que sigui, doncs no es pot atacar aquesta gent. El que van fer va ser dir, no, traiem la banca normal perquè almenys la gent no pugui entrar en Visa o en PayPal o en una altra targeta d'aquest estil.
0: Marc, però es poden donar... Sí, jo t'entenc, i poden ser certes les dues circumstàncies. Una,
1: és que són certes les dues. És el que intento mantenir sempre.
0: Sí.
1: Podem tenir dues idees contradictòries o col·lisionants a la vegada en el cap i les dues ser certes.
0: Sí, aquesta mena de lobby bancari consolidat, ¿vale?, és cert, perquè també ho hem vist aquí a Europa. Saps? És a dir, no és cap cosa estranya. O sigui, que la banca fa lobby perquè models alternatius no entrin a jugar, és cert. També és cert que alguns dels sectors que entren a jugar són uns lladres, tio. Mm. Són uns jetes.
1: Sí.
0: I a més fan por, ¿vale? A lo que anava...
1: Perquè és la frontera, perquè és la frontera.
0: Una encampada... Teniu uns noms, tios, que no sé qui sou. Vull dir, fatal. Però, bueno, una encampada...
1: Perquè volen aquesta pseudonimitat.
0: Sí.
1: Volen pseudonimitat.
0: Que nosaltres aquí no, ni apostem a Polymarket ni som criptobros. Tranquils. Vull dir,
1: no
0: passa res.
1: O sigui, quan dic el de la frontera... O sigui, a veure, Dani, m'explico quan jo dic que una cosa és la frontera?
0: Sí, el que passa que ho expliques amb tanta vehemència que només sembla que el teu costat sigui el bo.
1: No, però intento dir que els dos costats... No, però saps què és el que passa? Que com que... Queda molt clar quina és la nostra línia editorial i estem en contra d'empreses que... A veure, qualsevol empresa d'apostes, és que el mateix Betanguin, són una colla de lladres. O sigui, a veure una cosa, si cal fer el disclaimer, diguem-lo. O sigui, els casinos de Las Vegas investiguen quins són els seus clients, que són ludòpates, i els hi agafen i els hi ofereixen habitacions gratuïtes amb dinar pagat tot allà perquè vagin allà a arruïnar-se i surten hipotecats. I els arruïnen tot el patrimoni, bueno, seu i de la família. O sigui, que les empreses de portes són el pitjor que hi ha.
0: Mira
1: el
0: que li passa al director de l'FBI. Bueno, en fi.
1: El director de l'FBI és un papanates.
0: Dues coses molt importants...
1: Quan jo dic la frontera, dic que és el Far West.
0: Sí, és el Far West. Dues coses importants de Polymarket. Una, la gent que perd diners a Polymarket és més del 84%.
1: Què esperàvem?
0: La gent que guanya diners no arriba al 2%. La resta es queden allà en paix. I el focus on van a buscar usuaris són en adolescents.
1: Sempre. Sempre.
0: Vale?
1: Perquè, bueno, és una de les fonts. És una de les fonts. Veure, també penso una cosa. A països com Espanya hi han associacions on els ludòpates es registren. Vale? I, per exemple, tu veus en un bingo, abans d'entrar en un bingo has d'ensenyar el DNI, perquè d'alguna manera has de demostrar que no estàs en les llistes, que d'alguna manera tu o la teva família en algun moment has dit aquesta persona no pot entrar dintre un bingo. Però una persona que té aquest tipus de ludopatia de cop i volta ara, no li demanen el DNI quan entri a Polymarket. Igual que no li entren quan entra a Betamint.
0: No, de fet, els usuaris
1: són anònims. I te'l fiquen a les samarretes dels equips de futbol i patrocinen tot, eh? O sigui, compte que són igual de dolents els uns i els altres.
0: Recordeu, per posar exemples reals, eh? S'està als Estats Units sota investigació un sergent que va tenir informació privilegiada abans d'anar a pillar el Maduro, com això estava posat
1: com un dels... sobre això i va guanyar,
0: una milionada. Sí.
1: Clar, perquè és la, però llavors hi ha una cosa, o sigui, al final és...
0: A Wall Street, si et pillen, ho passes molt malament, eh, Marc?
1: Sí.
0: Molt
1: sí.
0: Malament. En canvi,
1: no,
0: aquí...
1: I està bé que sigui així. I està, perquè, o sigui, al final, a veure, això és com, per exemple, és que jo aquesta setmana passada vaig estar escrivint un article sobre el tema de copiar a mi en els exàmens o en entregues que tu fas. Llavors, el problema de copiar a mi no és que tu copiïs en IA, és que tots els teus companys veuen que has copiat en IA i te n'has sortit, i per tant, de cop i volta, aquell exercici ja no val la pena fer-lo, perquè no té cap valor fer-lo. O sigui, al final és dir, si tenim un mercat de valors on nosaltres estem invertint o estem apostant i pots actuar de manera més conservadora i en diem que és una inversió i estàs fent preservació de capital i mínim creixement o estàs agafant i especulant una miqueta, però és un mercat, però si simplement és un lloc on hi ha gent que es dedica a arrasar, que és el que està fent en Trump, que de cop i volta agafa i compra en futurs de no sé què i l'endemà agafen i foten una invasió o canvien els arancels que foten en un país o en un altre perquè moure el mercat. Això vol dir que el mercat es trenca i al final és dir o follem tots o tirem l'estufa al riu i es trencarà el mercat i deixarem de ser-ho. La gràcia del Polymarket és que no crec que ningú tingui cap il·lusió de que sigui un joc joc equitable o que no estigui d'allò. I per tant, qui inverteix bàsicament és un ruc i si hi han rucs
0: hi han coses
1: no podem fer-hi
0: res. No, sí, no anem a entrar. El problema aquí és l'escala i l'absència, diguéssim, de control. Què diu l'Andreu Guinart, que per cert el saludem, que també ens està escoltant.
1: Hola, Andreu.
0: Que de fet tenim un tema... Bueno, poso el que diu l'Andreu. Diu, un amic va ser programador de màquines escurabutxaques online per una empresa anglesa que tenia seu a Gibraltar. I, segona part d'aquesta reflexió, i deia que era ratllant l'impossible guanyar i que era molt manipulat per part de l'empresa.
1: Jo coneixia un pizzero. Jo coneixia un senyor que tenia una pizzeria que es deia Rodelú en els anys 80, que estava entre la Gran Via i el carrer Balmes, un argentí que tenia una pizzeria argentina. I m'explicava el senyor Rodelú que ell tenia la màquina i ell es coneixia la màquina. I sabia quan la màquina estava calenta per saltar. I quan la màquina estava calenta per saltar, ell tancava, li fotia 5.000 peles i buidava la màquina. Perquè ell deia tot el dia la màquina. I sabia, ara toca. I li fotia 5.000 peles i li traia les 50.000 peles.
0: Això ha canviat bastant.
1: Això, això quan tu tens una màquina que està en un bar i està fotent-li... Ningú sap el que passa, i a més en aquella època les màquines no estaven connectades, sí. No hi havia Ethernet, ni hi havia Wi-Fi, ni hi havia GPS, ni hi havia històries d'aquestes, però bàsicament ell sabia que aquella màquina estava, en aquells moments es programava en funció del pes. La quantitat de calé que hi havia allà dintre, bueno, ara ja podem donar una mica de premi perquè la bossa està calenta. I llavors hi havia la probabilitat d'estar programada en funció del pes en quilos de monedes que hi havia allà dins. I de cop i volta, anava una morterada de diners. Però, evidentment, la casa sempre guanya.
2: Sí.
1: I la casa sempre guanya el que passa amb les cases d'apostes o amb la mateixa Loteria Nacional, que és dels que reparteix menys premis en percentatge. O sigui, és molt més equitatiu un bingo que la Loteria Nacional, sobretot la Loteria de Nadal. Vale, el que passa que, bueno, és molt un espectacle i els nens s'equivoquen i fotem el...
0: Què anaves a dir, Dani? Perdona, que sembla que l'hem tallat.
2: Sí, diverses coses. Una, l'empresa de la meva mare tenia un client que feia màquines escurabutxaques i coneixíem una miqueta tot el que passava per allà. I tenien un matemàtic molt, molt important, molt, molt, dels més importants que hi havia a Espanya, i que el van contractar amb ell, que ell es dedicava a programar les màquines escurabutxaques. De tal manera de que, clar, lògicament, doncs s'enduguessin els màxims diners per
0: la banca, per l'empresa.
2: Sí, sí, sí, per l'empresa.
1: És un problema matemàtic d'optimització. Perquè tu saps que la quantitat de diners que et posaran depèn també dels premis o de la percepció de que hi ha premis.
2: Exacte.
1: Amb el qual tu vols que la gent hi triï molts... molt...
0: Perdona, molts diners, és que diu l'Andreu
1: Guinart,
0: Marc, això li diu a l'Andreu pels que escolteu en podcast, que sou la majoria, diu, Marc, això és el principi d'estratpil o d'estraperlo.
1: Estraperlo o d'estraperlo. Pues sí, és totalment estraperlo. O sigui, al final és dir... A més, la paraula que tenim en català està molt bé, escurabutxaques, és el que fan.
2: Sí. És el que fan. L'altre tema, aquí a Suècia, com ho tenim el tema de les apostes, està molt, molt regulat per jugar a les apostes. Qualsevol aposta, és a dir, des de màquines curabutxaques a la loteria primitiva, podríem dir, necessites registrar-te. O sigui, a les màquines escurabutxaques que hi ha en els bars, t'has d'identificar amb el teu... Hi ha una màquina, poses el teu DNI, podríem dir, i si no et valides, no pots jugar. Per exemple...
1: Però si jo vaig a Polymarket, això... potser no em tinc que identificar.
0: No, però no cal anar a Polymarket. Si tu vas a un bar aquí o a qualsevol lloc i compres un dècim o jugues el que sigui, no t'has d'identificar pas.
1: Bueno, però al final són les normes de cada país. Vés a Japó i veuràs els pachinkos.
0: Ja, però
2: si no, Dani... pots comprar loteria. És a dir, vull comprar el número de loteria.
0: Però té molt de sentit, Dani, per una cosa. Mm. Perquè és una manera molt... Jo entenc que és una mica intrusiva, ¿vale? Però és una manera molt, molt bona per atacar la ludopatia.
2: Exacte.
0: Perquè hi ha gent que estan llistes i no pot jugar. Sí.
2: Exacte.
0: Sí,
2: però... Jo volia jugar a la loteria i t'havies de descarregar l'aplicació i tot estava en suec, jo en suec no tenia ni idea, i havies de posar un màxim de diners que vols gastar a la setmana. Jo més o menys ho vaig mal interpretar i vaig dir doncs, que durant el cap de, no sé... el màxim de temps que pots jugar, doncs 5, sembla que vaig posar 3 anys o 4 anys. I bé, el que vaig fer va ser bloquejar. Em vaig bloquejar a mi mateix i durant 3 anys no vaig poder jugar res. Quan vaig conèixer el xat, que va dir, ostres, m'agradaria jugar a la loteria.
0: No podem,
2: hem d'esperar 2 anys més perquè no podem jugar res.
1: Està bé.
2: Personal, no tens el DNI suec encara, vol dir que no podem jugar res.
1: Però jo de nou aquí tinc el meu problema, el meu problema és dir, fins a quin punt l'Estat ha de ser paternalista. O sigui, una cosa és que dir, anem a imposar unes normes molt clares a les empreses que fan apostes en el nostre territori. Vale? I en aquest cas és dir, les empreses que fan apostes en el nostre territori connectades amb els nostres bancs i d'això. Però si hi ha un lloc que està fora del nostre territori i que no s'hi pot operar des dels nostres bancs i les nostres targetes de crèdits i, per tant, la gent sap que és una cosa que està alegal i fora de la legalitat, deixeu que la gent faci coses. O sigui, la necessitat d'aquest... O sigui, ja tens tot el control dins del territori, oi? Tu no pots operar un negoci d'apostes a dintre del país, vale? D'acord? Sense complir unes normes, d'acord? Hi ha una cosa que és l'estranger. Què passa? Que a l'estranger no hi ha una entitat com tu que està exercint el mateix d'allò i els teus ciutadans tenen un perill. Doncs són persones, tenen agència i si la caguen... Doncs no hem de ser papa de tothom.
0: Quan
1: o sigui, l'estat paternalista a mi és una idea
0: quan
1: terrible.
0: Quan surts a l'estranger sempre tens perill perquè te'n vas amb un creuer per l'Antàrtida i agafes un fantavirus d'aquests, com deia un de...
1: Una altra cosa és que agafis i difonguis informació. O sigui, no agafa ni foten campanyes on a dintre de les capses de cigarretes et foten radiografies de pulmons.
0: Sí.
1: Doncs dona informació que hi ha hagut algú que ha anat, Marc, ha jugat Marc, amb el cripto, ho ha ficat en una web d'apostes i li han robat, i li han estafat, i li han fet pessigolles al cul.
0: Un moment. La iniciativa perquè la gent s'identifiqui quan fa una aposta arrenca, perdona, t'ho explico.
1: És una mesura arrenca... puta feixista. No, és una puta un mesura moment, feixista, ho
0: no,
1: sento.
0: Un moment, un moment. Arrenca de les mateixes associacions que tracten persones ludòpates.
1: Ojo. Ojo, ojo.
0: No, no, és així,
1: la...
0: eh?
1: No, no, sí, sí, estic convençut.
0: Com
1: no,
0: la...
1: estic...
0: Una altra cosa és com l'apliquis, eh? Jo no,
1: no
0: t'estic dient.
1: Tomàs, però jo n'estic convençut. Tu recorda, o sigui, hi ha un exemple que jo explico sempre. Baptistes i bootleggers. Quan es van agafar i es va aprovar la llei seca a Estats Units, que va ser un experiment social, que va confirmar que quan es prohibia alguna cosa es convertia en un gran negoci precisament
0: mafiós,
1: per les entitats mafioses,
0: sí, sí, sí.
1: Per les entitats mafioses, es va fer com a experiment social bestial, qui ho posava eren els baptistes, les associacions de senyores que havien patit perquè les seves famílies s'havien afectats per l'alcoholisme, que és una cosa terrible, i també pels mateixos que anaven a organitzar-se com a contrabandistes, contra el Capone. I quan després, als anys 70, en Nixon va agafar i va voler atacar a tota la gent que estava protestant contra Vietnam perquè eren uns porreros, i va agafar i va muntar la guerra contra les drogues, ja sabien exactament el que passaria i van posicionar la CIA com el mafiós que controlaria tot el tràfic de les drogues del món. Cada vegada que hi ha algú que diu que el govern té que controlar una cosa, hi ha algun baptista que té tota la raó del món, però l'efecte no és aquest. Si el govern està agafant i sap exactament qui aposta i quan guanya, no és per protegir la gent, és
0: Marc,
1: perquè volen la informació.
0: Jo no
1: sisplau, diguem la veritat.
0: Jo no t'estic dient això, jo t'estic dient que la necessitat de controlar neix dels mateixos de les associacions d'afectats.
1: No, les associacions d'afectats són els que donen una excusa plausible i que expliquen una bona història, però que tenen poder per agafar i per moure una mesura feixista com aquesta, no són aquests. Les associacions de la gent que han tingut problemes de ludopatia no tenen poder real per moure la legislació com
0: no,
1: aquesta.
0: No, no.
1: Són els que seran els caps de cartell davant
0: eleven,
1: de la història
0: aquesta.
1: Ho eleven
0: al govern, de torn. Sí, sí.
1: No, quan es mou una cosa d'aquestes i es fa suficient com perquè es faci una llei i es converteixi en un tema de discussió de primera plana, són els caps de cartell que ha utilitzat algú altre que li interessa molt, que tothom que tingui ganes de comprar una loto tingui que registrar-se. I sabrem quants diners teniu de veritat. I si heu guanyat un premi rascant una cosa, no te'l podràs vendre com fan aquí, que tens els peperos aquests d'aquí, que sempre els hi tocava la loteria. Vale? Perquè és una forma de controlar, perquè de cop i volta, si
0: joc,
1: tu tens la loteria... Si
0: joc,
1: un bitllet de loteria val diners, Tomàs,
0: sí,
1: és una font
0: sí,
1: de
0: Marc,
1: diner
0: que sí,
1: negre.
0: Que el joc,
1: i de blanquejar diner negre.
0: Moment, moment. El joc, igual que la força, és patrimoni de l'Estat, perquè cobra uns diners en el joc, saps? Cobra uns impostos
1: el
0: que no són petits.
1: El monopoli de la violència.
0: Sí.
1: O sigui, a veure una cosa, o sigui, al final està sent com un tema... Fixa-t'hi que surt contínuament. Potser és perquè jo estic obsessionat, però a veure una cosa. Quan...
0: Estàs obsessionat.
1: No, però és que quan ho veus...
0: Dani, digue-m'ho tu
2: sí,
0: també.
2: Sí,
0: estàs obsessionat.
1: No, quan ho veus, és a dir, a veure una cosa. Les guerres actuals, a partir de la Segona Guerra Mundial, la manera de guanyar la guerra quina és? Destruint les infraestructures civils. Això no passa fins a la Segona Guerra Mundial. Es comença a practicar una miqueta a la Guerra Civil Espanyola, a Guernica i a Barcelona, amb bombardejos amb avions alemans i avions italians.
0: Els avions italians...
1: Amb avions italians...
0: Bombardejaven no infraestructures civils, bombardejaven la població civil.
1: I la població,
0: les bombes
1: infraestructures...
0: Que hi ha al mig de la ciutat.
1: Sí, hi ha una mançana a Barcelona que la van tirar amb una sola bomba experimental. Vale? O, per exemple, a Guernica, però Guernica era una ciutat industrial, vale? I molt important. Dic, compte. Però el fet de que a partir de la Guerra Civil Espanyola i després de la Segona Guerra Mundial, la forma de guanyar una guerra i el que s'està plantejant de fer ara a Iran per guanyar en el règim iraní, que és dir, anem a carregar-nos totes les infraestructures civils, per què és? Doncs perquè a partir de el Leviatán i de les idees de Rousseau apareix a l'estat francès creat per la Revolució Francesa, on tens un estat capaç de fer guerra total. Els ideals de la Revolució Francesa en altres llocs, com per exemple l'Alemanya de Bismarck, es substitueix per el nacionalisme, per l'idioma i per la llengua. I la gent, en comptes de lluitar per la llibertat, la fraternitat i la igualtat, el que fan és lluiten per la pàtria. El qual és bastant més idiota. Jo prefereixo lluitar per la fraternitat i per la igualtat i per la llibertat que no per una llengua o per una bandera. Vale? Però, en aquest cas, per poder lluitar contra la gent de la Revolució Francesa, liderats per Napoleó, que li entreguen la llibertat i la fraternitat i la igualtat en el Napoleó, també tontets pobrets, han de muntar el nació-estat avui basat en nacionalisme. I aquestes guerres de nacions quan lluiten entre elles, com que lluita és guerra total, l'única manera de guanyar no és guanyar batalles, sinó que és destruir les infraestructures civils o bombardejar la població civil directament. Llavors, per mi, l'estat massiu que controla la violència és una de les causes del problema. Llavors, si a Suècia estan controlant una cosa, no és... No, o sigui, no em crec que les famílies damnificades pel joc tinguin el poder de canviar la legislació a Suècia, a no ser que hi hagi algú interessat en que això es passi. I quan resulta que això és una forma fantàstica de controlar el diner negre, i a més de saber qui té i què guanya i la conducta de les persones, doncs és que m'ho poses claríssim.
0: És una manera molt, molt hàbil de controlar el diner negre, això sí.
1: Ah, exacte, per tant, és molt interessant. Hi ha uns baptistes que tenen més raó que uns sants, tenen tota la raó, estan molt bé controlar el joc, és molt dolent, però hi ha qui diu, tinc una bona idea, saps què podem fer? Que tothom tingui a posar el DNI. Comptes de dir, no es pot jugar en tota Suècia? Perquè mira com agafen i diuen, ei, a l'alcohol en aquests països, com que tenim uns problemes d'alcoholisme superbèsties, l'alcohol val un pastizal. I tenim que agafar barcos i anar-nos a Lituània i Estònia per poder comprar alcohol. En comptes de fer això, o posar uns impostos bestials en les apostes, de forma que no valguin la pena, no, permetrem les apostes, cobrarem impostos a les apostes, però ens haureu de donar les vostres dades. Sisplau, Dani.
2: Sobre el tema de l'alcohol, que aquí també és un gran problema, hi havia una cosa que jo no sabia. El xat, quan se'n va al restaurant, que va a vegades ben d'hora, es troba abans que obrin les botigues de Systembolaget, perquè aquí a Suècia el monopoli de les begudes alcohòliques la té el govern, hi ha una cua de gent alcohòlica que vol entrar a aquestes botigues. I em va preguntar, què fa la gent allà? I ho vaig investigar, i és que el govern paga, podríem dir que li paga als alcohòlics perquè diguin, aquí tens la dosi del dia.
1: Tens el xupito.
2: Tens el xupito, és a dir, tu ets màxim...
0: És la metadona dels alcohòlics.
2: Exacte. I se'n van al matí i fan una gran cua i, clar, el xat, quan ha de pagar impostos i aquestes coses, agafa una encabramenta, diu, part d'aquests diners que pago és per pagar aquests borratxos que es posen a fer cua aquí.
0: Però són... S'ha d'entendre, són malalts,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, clar, clar, ja... És...
0: Diu, Marc, el senyor que va guanyar amb la llei seca va ser el senyor pare dels Kennedy que va aconseguir el monopoli de l'alcohol durant la llei seca.
1: Clar. Sí, senyor.
2: Doncs aquí també, tres quarts del mateix, amb el monopoli, que diuen que possiblement en uns anys obrin el mercat. Però, vaja, jo ho dubto, perquè...
0: Recordeu que hem acabat aquí parlant de Polymarket.
1: No, però el Polymarket és una web,
0: només...
1: il·legal d'apostes.
0: I només
1: el
0: era
1: Trump
0: una...
1: El Trump ha agafat i ha aconseguit ficar dintre Estats Units perquè el seu nen...
0: No, és mundial, Polymarket està a molts llocs, autoritzada.
1: Dona, quants ha apostat tu des d'aquí?
0: Autoritzada, sí. Res, només llançàvem el tema perquè, en principi...
1: Els criptobros estan allà.
0: No sabíem de què parlàvem i era un tema a tractar a futur. Però ja portem
1: que si queden, però
0: 35
1: estan...
0: minuts.
1: A veure, hi ha coses molt interessants, per exemple, hi ha apostes molt xules a Polymarket, vale? Com per exemple la idea de dir aquest any anunciaran que els alienígenes són reals i les apostes estan en 1 a 3. O sigui, que poca broma.
0: El que passa que no hi ha cap control, Marc. Igual
1: no hi ha
0: això,
1: cap control.
0: Això,
1: o sigui,
0: és divertit, és... Això és divertit, la... però quan apostes sobre assassinar algú no crec que sigui una cosa divertida.
1: Bueno, però d'acord, però llavors però al final és dir una cosa, és dir, tu tens aquesta web Polymarket. Si el senyor... A veure, si aquí hem estat durant mesos que no funcionaven les imatges de Docker quan hi havia partit de la Liga...
0: No, encara millor. Ara, quan hi ha partit de la Liga, no funciona la web de la Liga.
1: No funciona la web de la Liga. És fantàstic!
0: És que és flipant.
1: Però és una cosa. En un país on hem tingut això, dic, a veure, per la Liga fem coses... Dic, escolta, Polymarket, creiem aquí que realment ens agrada, doncs pues, bloqueges el Polymarket i qui vulgui anar cap al Polymarket o que agafi Tor o que agafi una VPN i surti des d'un lloc on li deixin. I tu ja saps que te n'estàs anant amb una VPN i que surts fora de l'empar d'Espanya i que el que facis allà és com dir, jo m'agafo les maletes i me'n vaig a Àfrica. Però si estic a Àfrica, doncs hauré d'anar... Oh, és que hi ha anat algú a Àfrica, ha fet una cosa i el condemnen per fer una cosa aquí absolutament normal. Doncs a Àfrica hi ha unes altres lleis. Doncs tu marxes... Tu, per la teva pròpia voluntat, agafes la VPN i te'n vas a algun altre lloc i portes els teus diners allà. I allà tu mateix.
2: Sí.
1: I allà tu mateix. Però al final la gent ha de ser responsable. Però certes hipocresies, no, ho sento, o sigui, molesta molt, molesta molt. Molesta molt, o sigui, a mi em sembla molt bé que els Estats Units diguin, no, tu no pots operar dintre els Estats Units. Agafa els teus diners, marxa, perquè aquí els teus bancs no funcionen. Amb una sentència judicial, sisplau. Que ha... O fas una llei
0: cada,
1: a mida.
0: Cada vegada hi ha menys presència de sentències judicials.
1: No
0: per
1: fa
0: res.
1: Falta, clar que no, perquè podem tirar... No, no cal ni majories, no cal ni majories. Fem, per exemple, el merder que hi ha amb els lloguers. Tires un decret, intentes aprovar després la llei i la llei te la tiren endarrere. I què passa amb tots aquests contractes que tenen un, estan en un buit legal? Un percentatge bestial de contractes de lloguer a Espanya estan sense un... Per què? Perquè es tirem de decret, perquè no sabem fer política, i perquè aquí...
0: No, això és un problema greu per la gent que ha estat afectada, és cert, Marc. S'ha quedat molta gent en el limbo.
1: És
0: perquè no, no... Sí,
1: és,
0: sí,
1: és molt greu.
0: No, el que és greu és... El que és greu és... posar-lo en pràctica...
1: I afecta els petits propietaris i afecta els... afecta
0: de fet, afecta a la gent més petita, als
1: i afecta
0: petits
1: els
0: propietaris i els petits llogaters.
1: Els petits propietaris i els llogaters.
0: Sí. Bueno, escolta'm, anem a canviar
1: perquè
0: de tema.
1: Perquè no tenen part legal i perquè no tenen conselleria legal i per
0: no,
1: això
0: i que,
1: no
0: a més,
1: fiquen.
0: Ara, fins que no hi hagi jurisprudència, no, sap que, no se sap què passarà.
1: I doncs aquí, aquí que té ganes de liar-la, però si no necessitem ni sentències judicials, ni hem d'aprovar una llei per liar-la a parda, doncs la liem parda directament.
2: No, aquí a Suècia també l'hem liada a parda, però ja s'ha fet la llei de, per demanar la nacionalitat sueca. Abans et demanaven 5 anys, ara et demanen 8, abans et demanaven certes coses i ara et demanen molt més, molt més.
0: Et doncs, felicito, el Dani, fet... perquè l'article que vas escriure a Haciendo el Sueco, sí, o a daniaragai.com, no? .net.
2: Sí, daniaragai.net.
0: Me l'he llegit, et vaig escoltar, me l'he llegit i està superben escrit. Gràcies. Perquè fas just èmfasi en el punt més important. Acaba, acaba, explica'l,
2: Sí,
0: però,
2: sí, el punt més important.
0: Bona, perquè estava molt ben fet.
2: Sí, sí, el punt més important, és a dir, ja el resumeixo només la part més important que és per mi, és que tota aquella gent que porta anys, deu portar 3, 4, 5 anys a la cua del Departament d'Immigració, doncs tota aquesta gent se li aplicarà també aquesta llei. De forma retroactiva. Que tota aquesta gent que ha esperat 4 o 5 anys li diran, no, no portes els
0: papers. No val. És
2: no
0: que
2: val.
0: És brutal, tio. És que no val res.
2: El que hauran de fer és començar de zero. I això representarà, doncs, si ja portaven 3 anys, 3 anys més els que...
0: Però, Dani, hi ha una cosa molt...
1: Dani, això no és liar la parda. Ho sento. Això no és liar la parda. Això,
0: Ludo,
1: és
0: un tema...
1: això és aplicar una voluntat política de congelar les incorporacions de noves nacionalitats.
0: Però, Marc, en el cas... En el cas suec, que no és Espanya, que Espanya fa el que li dona la gana, però en el cas suec, el mateix sí. Grup legislatiu del Parlament li va dir... Aquesta llei no està...
2: Partit,
0: Sí, sí, sí, del mateix partit. Els va dir, aquesta llei no està bé, no, no teniu en compte que està afectant retroactivament
1: sí,
0: amb una
1: sí,
0: gent.
1: Sí, però, no, sí,
0: i la van tirar endavant.
1: Sí que ho tenen en compte perquè és la intenció. A veure,
0: bueno,
1: una cosa.
0: Sí, sí, però...
1: A veure una cosa. Les estadístiques, el càlcul estadístic és del segle XVIII. Vale? O sigui, quan es munten les primeres empreses asseguradores que surten de les vídues dels pastors protestants escocesos, ja saben si quants pastors moriran cada any i quants anys els sobreviuran les seves vídues i, per tant, saben quina és la quota que han de pagar tots els pastors per poder agafar i tindre aquesta pensió per les vídues. O sigui, al final, si tu agafes i tens exactament quines són les teves dades, només has d'agafar i demanar-li un becari del centre del ministeri que et digui, escolta, amb tota la gent que tenim i totes aquestes dades que tenim sobre la gent, quin serà l'impacte de fer aquest canvi de la jurisprudència? I et diuen exactament quanta gent agafarà la nacionalitat i quanta gent es tindrà que esperar i quant de temps estarà i fins i tot diran quina és la probabilitat de que marxin del país o intentin la nacionalitat a un altre lloc. O sigui, no és una qüestió de que ho hagin fet malament, és que és exactament la intenció política. Quina és la intenció política que tenim a Espanya quan no s'ha actualitzat els trams de l'IRPF a la inflació? No, perquè hi ha uns ingressos específics que saben exactament quant de més pagarem. Se sap?
0: Perquè no poden pagar, Marc.
1: No, però al final no és un accident.
0: Pagar.
1: O sigui, ui, han fet una llei i els hi surti malament. No, no. O sigui, una cosa és que tu facis una llei que l'impacte sigui estrany, vale? Com va passar ha passat amb algunes lleis aquí a Espanya que no tinc ganes d'entrar-hi perquè són un femer. Però quan tens una cosa que afecta procediments administratius, ja no judicials, procediments administratius són putes faves comptades. Tu tens les dades. O sigui, estem a 2026, els estats tenen bases de dades, saben, tenen a tota la gent perfilada, saben exactament el que té la gent i el que fa la gent i quins certificats tens i quins és d'allò, i saben on viuen i quan paguen i amb qui viuen i què foten i què aposten. És que ho saben, i per tant és intenció. Què passa? Que no ho volen dir perquè no és políticament correcte. Llavors el que fas és, aproves una llei, ai, és que no volem, és que tal, és que som tontos, ai, ha sigut sense voler, ojo d'ells.
0: També va passar amb l'antiga llei de lloguers.
1: Això se'n diu fer la puta i la Ramoneta.
0: Marc, també va passar amb l'antiga llei de lloguers, que van deixar una porta oberta tan gran que tothom va passar del lloguer al lloguer de temporada.
1: Ah, exacte. Exacte, i com que el lloguer de temporada estimula el turisme...
0: Sí, la lloguer de temporada estimula el turisme i no té cap control de preus.
1: I no té cap control de preus, ni cap història, sí, sí, sí.
0: Brutal.
1: Però igualment també, bueno, escolta,
0: i desincentiva els acords a llarg termini, no? Que és el que busca la gent quan intenta... Bé, en fi, és igual.
1: Bueno,
0: és
1: però
0: no
1: escolta una cosa,
0: tampoc.
1: Però a veure, també una cosa, fixa-t'hi, per exemple, el tema del lloguer, si tu una persona està llogant, té una propietat, té un pis i l'està llogant, vale, tindrà un règim fiscal determinat si té un lloguer de llarga duració o un lloguer de curta duració, vale? O sigui, a nivell d'IRPF, de com entren aquests diners, compte, eh? O sigui, que també existeixen incentius per llogar pisos que no siguin de temporada. Vale? O sigui, també hi són. Però al final és dir, quan passen coses, qualsevol polític que tingui que prendre una decisió pot anar i parlar amb un funcionari del ministeri i dir, fes-me una simulació d'això.
0: El tema...
1: És que som informàtics o no?
0: Fent una correlació, Dani, amb el que tu explicaves. El tema és que jo diria que quan es va fer aquella llei de lloguer ja es va advertir que s'escaparien per la porta de darrere centenars, milers de lloguers amb el tema del lloguer de temporada. Es va advertir.
1: Se'ls van escapar masses, se'ls van marxar masses.
0: Per cert, lloguer de temporada ha d'existir perquè hi ha gent passa volant, hi ha gent que treballa uns mesos en un lloc. O sigui, ha d'existir, eh? Jo no dic que no hi hagi d'existir un lloguer de temporada. El que no pot ser és que sigui el lloguer majoritari per camuflar que que et saltes una llei.
1: I també hi ha una altra cosa, que no oblidis, que hi ha els relloguers de temporada. Gent que lloga un pis i el relloga.
0: Per això moltes vegades
1: el
0: és il·legal.
1: El relloga per Airbnb o el relloga per Booking.
0: De fet, aquesta setmana s'estan buscant un agent que agafaven un pis llogat, el reformaven sense permís, el parcel·laven i el rellogaven per habitacions. I el propietari no sabia res. I és una màfia, això és una màfia
1: és
0: que
1: una
0: està
1: màfia
0: buscada.
1: És una
0: màfia
1: que te cagues.
0: Sí, sí, perquè a més, els responsables d'aquest relloguer anaven canviant de persones. Per tant, no el podies perseguir legalment. O sigui, bona història. Bueno, és igual.
1: Però escolta una cosa, el Mortadelo dels anys 80 ja parlava de les realquilades, eh?
0: Sí.
1: No hi ha res de nou en aquest món.
0: A veure, tenim un tema dels oients que hem de tractar, Marc. I jo crec que és un tema complex, difícil i que s'ha d'abordar. Arrenca del Ramon Maria Gallar, no? Crec que...
1: Si s'ha d'abordar, que abordin
0: Rico. Que abordin Rico, si vol, sí.
1: Que abordin Rico, si s'ha d'abordar.
0: Rico, a veure, on està el Rico? Estic Rico? Ara està dormint, no l'emprenyem.
1: El Rico està suant de nosaltres.
0: Què passa de nosaltres? Totalment. Ahir la meva gateta se'n va anar, perquè ara com té camp davant, i té la possibilitat de marxar.
1: Té camp per córrer
0: i té la possibilitat de marxar. Té un tros petit obert per la nit i a vegades se'n va. ¿Vale? I ve i torna. Clar, va marxar. L'excursió que fa és curta, però no sé què li passaria, que va fer una excursió més llarga de lo normal. Va canviar el temps i li va caure un xàfec que la va deixar xopa de dalt a baix. ¿Vale? I quan torna li dic, tu on has anat? Què és això d'anar a bitxear d'aquesta manera? Perquè va buscar bitxos, vale? Per això va bitxear, i tornava però mullada de la baix. Dic, castigada aquí fora, ja t'estàs llepant i aixugant-te abans d'entrar per la porta de casa. I la gata ja...
1: Miau! Miau!
0: Sí, ahí castigada. Bueno, animales. L'altre tema del Ramon Maria Gallar és interessant perquè sí que és veritat que n'hem parlat a Mossega la Poma, però jo crec que hi ha més dades i més experiències ara de lo que quan es va plantejar aquest tema, que és el tema de les pantalles sí o no en menors, no? I sobretot en nens petits.
1: Doncs mira, jo tinc una opinió. Si voleu, deu la vostra primera, després hi diré jo el meu.
0: No,
1: si no parlo
0: jo no tinc opinió perquè no tinc fills, ¿vale? O sigui, però l'únic que sé que... No sé. No.
1: Mira.
0: O sigui, jo veig coses molt rares i no tinc clar que la raresa sigui culpa de la pantalla o d'altres coses. Saps el que vull dir-te?
1: Exacte. A veure, o sigui, nosaltres... A veure, ja us vaig explicar... No sé si us ho vaig explicar. Us vaig parlar del heavy metal? Que hi havia hagut aquell estudi... Em vaig parlar, oi?
2: Em sembla que
0: jo no me'n recordo, però tu, Dani, tu, Dani, et queden 5 o 10 anys perquè no li facis tant de cas al Marc. tira, a veure, que ja
1: recordes. Bueno, doncs, ja va haver un estudi que van agafar i van dir que la gent que havia els metaleros, els heaviates, els que anàvem amb samarretes de Metallica i d'Iron Maiden i coses d'aquestes, doncs que anàvem amb grenyes i que anàvem de tios xungos, doncs als Estats Units hi havia gent, doncs, això, que deien que això era com un culte satànic i que la gent sortiria desmotivada. Fins i tot hi ha les declaracions, podeu trobar a YouTube les declaracions del Congrés del cantant dels Twisted Sister, que a més és abstemi i d'això, i li deien que promulgava les drogues. I, escolta, senyors, jo sóc abstemi, eh? Jo el que passa és que tinc molta marxa i no necessito drogar-me i no necessito l'alcohol ni res per agafar i d'això, eh? És una mica com jo, que em vaig caure en el caldero quan era petit i no necessito d'això. Llavors dius, ei,
0: De fet, a Badalona, a dalt, tocant de Can Ruti, hi ha una marmita que posa la marmita on va caure el mar de petit, vale?
1: Està per allà.
0: Mira, diu, perdona, abans que ens endinsem en el rabbit hole, diu el Andreu Guinart, no, el tema de les pantalles no és divendres i no em vull que et surti el feixista de dins.
1: Jo ho sento, jo és que sóc anarquista. Jo sóc anarquista i ja està.
0: Que sàpigues que si ets anarquista a Catalunya i estàs en el món de l'educació, que és el teu cas,

0: Tinc uns principis, si no t'agraden, en tinc uns altres. Però, a veure una cosa, sí, a veure, mira, jo, per exemple, quan agafen la idea aquesta, o sigui, quan tu llegeixes la literatura sobre educació, ja et trobes, doncs, pràctiques, dir, la gent jove d'avui en dia no escolta els pares, fa tot aquest tipus de coses i d'això, i resulta que és una cita de Sòcrates o és una cita de l'època dels romans, o sigui, amb el qual, la gent dient que la gent jove està molt malament, això és una cosa que ve de sempre. És una mica de respecte a la gent jove, sobretot quan treballes amb la gent jove has de respectar-los bastant. I pràcticament cada nova tecnologia...
1: Diu l'Andreu, perdona, i té tota la raó. Compte, Marc, que els anarquistes a l'educació acaben afusellats. I és
0: cert. Sí. Bueno, jo el que passa és que jo estic als del final de tot. Amb els grandets no passa res. Si els tens, i s'ha de ser grouchista, exacte.
1: Grouchista, jo crec que és... Si grouchista fos un d'això de l'ADN que tinguéssim els humans, jo crec que si féssim una anàlisi d'ADN dels oients de Mossega la Poma, sortiria majoria grouchista amb diferència.
0: Molt de grouchista. Molt de grouchista. El partit grouchista de Catalunya.
1: Sí.
0: I no altres coses. Tornem-hi. Qualsevol nova tecnologia, qualsevol nova forma de comunicació ha estat amenaçada i s'ha dit el mateix. S'ha dit dels llibres, s'ha dit de la ràdio, s'ha dit de la tele, s'ha dit de Barrio Sésamo, s'ha dit dels ordinadors, s'ha dit d'internet, s'ha dit de les pantalles, s'ha dit del mòbil i ara es diu de la IA. Per tant, és una cosa continuada. I que surtin savis a culpar d'una cosa especial que al final després no es compleix. Llavors, a veure una cosa. Si estan havent-hi algun... I jo, per exemple... aquesta setmana he quedat al·lucinat perquè el meu nano gran ha agafat i ha fet un treball en grup que teníem que fer un curtmetratge. I a més, els hem donat molt poc temps, els hem donat molt poc temps a l'institut.
1: Clar, per això és un curtmetratge, si no haguéssim pogut fer un llarg metratge.
0: Un curtmetratge ben fet, amb un guió tècnic, desenvolupar una idea, posar-se d'acord sobre què fan i agafar i fer-ho, i al final...
1: A la meva generació no haguéssim fet res perquè no s'haguessin posat d'acord amb el que anàvem a fer.
0: Al final jo els he ajudat una mica amb l'edició de l'àudio per fer-los quadrar una mica les músiques i tot, i tampoc he pogut dedicar molt de temps, però ha quedat... Llavors, jo veient la qualitat de la feina que han fet, la profunditat del guió que han desenvolupat, com a les actuacions, els planos, com ho han fet, l'execució... És brillant, tal com han fet. A mi que no em diguin que la gent jove que està amb les pantalles té algun problema. Passa que, com tu estaves intuint molt bé, Tomàs, hi ha una sèrie de correlacions. A veure, una cosa, primer de tot. La nostra societat, en les últimes dècades, hem començat a celebrar el victimisme. Quan jo era petit i tenies un problema, et foties i tiraves endavant, perquè tothom té algun tipus de problema. I el victimisme s'ha agafat i s'ha ensaltat. Oi, aquest col·lectiu victimista que té aquest victimisme. Després, cert tipus de característica...
1: Això és cert amb un cert límit.
0: Tot sempre té un límit, ¿vale? Però quan tu agafes
1: no,
0: qualsevol parla...
1: Que hi ha coses... O sigui, la vida dona cops i tu els has de... Tu,
0: exacte.
1: Una de, la lliçó,
0: de,
1: una de les lliçons...
0: I està bé, sí.
1: No,
0: i,
1: sí. És que si no et dona cops no aprens. O sigui, has d'aprendre a enfrontar-lo.
0: Jo el que dic,
1: ara,
0: el que dic és que quan tu...
1: Hi ha col·lectius que estan denostats per tot arreu i aquest victimisme no és un victimisme trivial. Vale? Si no tots els victimismes són trivials, Marc, perquè tu has sentit, ho sento, però t'ho haig de dir, tu has sentit dir moltes vegades, però hi ha col·lectius que tradicionalment han sigut colpejats per tothom i el seu victimisme no és un victimisme gilipolles, és un victimisme
0: no és.
1: Que
0: totalment
1: és cert.
0: D'acord.
1: Que és cert.
0: Totalment, estic totalment d'acord amb tu.
2: Més lluny.
0: Com?
1: Però ha passat amb molts altres col·lectius, Dani,
2: sí,
1: no només
2: diuen,
1: això. Sí, per posar exemple.
0: No, però,
1: sí, sí.
0: No, però, o sigui, jo el que estic parlant és... I teniu raó, eh? I estic d'acord amb vosaltres. I estic d'acord amb vosaltres.
1: El que passa
0: però,
1: que hem passat,
0: és que
1: hem passat a la nyonyeria.
0: És com dir, imagineu que tu tens un equalitzador d'àudio, vale? Tu pots anar jugant, vale? amb els diferents dials. Vale? I més o menys va sonant bé. Quan tu n'agafes dos d'aquests dials i els puges al màxim o els baixes al màxim, automàticament el so comença a sonar raro. Vale? I el que s'ha fet és, no el tema de hi ha un... És a dir, el tema de... Llavors, per exemple, el cas del TDA, agafar qualsevol tipus de característica o persona, Agafar inhalants, és que tu tens TDA. I a més és la solució, casualment, és donar-te una medicació que algú està guanyant molts diners donant-te aquesta medicació. I et torna a trucar addicte tota la vida.
1: Marc, una cosa, mira, una

0: anècdota. Divendres passat vaig estar als Aiguamolls de l'Empordà, que, per cert, sobretot si teniu crius, és una visita super recomanable per anar tranquils, ¿vale? Uh-huh. A més, els aiguamolls no són de pagament, és una activitat gratuïta, vull dir que no és un tema de diners, si us podeu desplaçar al parc. És una activitat que fas caminant, es fa més o menys amb silenci per poder veure els animals i és molt espectacular. Bueno, ara, quan vam acabar de dinar, vam anar a un restaurant de l'Escala a dinar amb aquests amics que havíem anat als aiguamolls. Davant meu hi havia un matrimoni amb un nen, Marc, que no sé quina edat tindria. Tindria 8 anys, 7, 8, 9, no, per aquí estava, entre 7 i 10. Tenia una pantalla a la mà, ¿vale? No va parar quiet amb les dues hores llargues que vam estar allà dinant. No va mirar ni un sol moment la pantalla. Jo no sé què tenia aquest nen, però només et dic que planyo món als seus pares perquè és super difícil de gestionar una persona així. No ho entenc com s'ho poden fer i encara li reien i encara el tractaven prou bé, però jo t'ho juro que vaig passar un dinar que quan me'l mirava se m'encongia el cor. Perquè aquest nano tenia un problema gravíssim.
1: Hi ha gent que ho té malament.
0: Sí, sí.
1: Hi ha gent que té un problema, però el tema és lo de les, per un costat, lo dels els dials. Llavors, amb les pantalles també passa això. És a dir, si tu agafes els nens i els dius té una pantalla, i tu saps, Tomàs, que jo els dono pantalles als meus fills, però sempre han estat controlades. Sí, hi ha hagut, ara tens una estona a la pantalla, ara no la tens. Fins i tot ara el meu nano de 16 anys, quan vol veure més d'una hora al YouTube, m'ha de fer una sol·licitud que m'arriba i jo la tinc que aprovar. Vale? I li aprovo sempre que m'ho demana, però ell té que saber que ha passat una hora i que té que demanar permís, que està mirant més.
0: Marc té 16 anys. És molt complicat que un nano de 16 anys accepti aquesta normativa.
1: No ha costat poc.
0: Ja.
1: Clar, ells intenten sortir-se'n i ho han intentat hackejar i intentat...
0: Nosaltres escapant-nos de casa o fent qualsevol cosa.
1: Que fos en el seu moment.
0: Perdona, vale? Vaig passant...
1: les pantalles, com diu l'Andreu, són una mainadera. Aquest és el problema. Vale? O sigui, si fas, però això podies fer-ho amb la tele o això ho podies fer amb... ho podies fer amb la tele tranquil·lament, ho pots fer amb les pantalles. Clar, el problema també ja és...
0: Els nostres pares ho feien amb les teles,
1: No
0: sé, Dani, vosaltres, però...
2: Sí.
1: Però com que la tele era una puta merda en general, doncs després jugaves i combinaves... Dibuixes... I estaves amb la tele i estaves jugant amb els legos...
0: A casa meva em deia, tu només has de mirar la tele... Sí, em deixaven veure la tele quan feien els dibuixos animats, que era una durada curta, també, ¿vale? Però quan acabava em feien fora de la televisió, a estudiar o a lo que sigui.
1: Exacte, perquè ha d'haver-hi un límit. Ha d'haver-hi un límit. Però llavors, per un costat, les pantalles han d'haver-hi un límit. I després ha d'haver-hi un control. I després hi ha una altra cosa, que no són les pantalles, i és el fet de que hi ha unes màquines escurabutxaques que estan en tot mòbil, que es diuen Instagram, que es diuen TikTok, que es diuen X, i aquestes màquines escurabutxaques que el que estan fent és atacant el teu sistema límbic perquè entris allà dintre i poden generar tot tipus de complexes, jo crec, com jo he fet, s'han de prohibir als menors. I s'han de prohibir. Vols tenir WhatsApp per parlar amb els teus amics? Tingues WhatsApp. Vols tenir YouTube per mirar els dallonses?
0: El mític de l'anarquista grutxista prohibint coses.
1: No, prohibir. Perquè al final els pares han de dir això sí i això no. Llavors, Instagram no és una pantalla. És una eina de generar valors. És una eina de generar valors i de generar cultura. I la cultura que ve des d'Instagram i que ve des d'Instagram a mi no m'agrada i, per tant, com a pare, sóc un prescriptor de valors i dic aquesta no. Aquest hedonisme, aquest narcisisme que ve des d'això i, a més, aquesta observació contínua del meu fill a través d'Instagram o dir-li al meu fill des que és petit quan a l'escola fan fotos, tu no surts perquè el teu papa no ha signat. No és que no hagi signat, és que li dit a la directora de l'escola no signo, no et dono permís per fer-li fotos al meu fill, ni per penjar-los a la web, ni per penjar-los a l'Instagram, ni per penjar-los al Facebook, perquè no et dono aquest permís, perquè és del meu dret, i tu m'has demanat aquest permís i jo et dono no permís. Perquè el fet de demanar-me el permís no és, oh, jo demano permís, però m'hauries... No, no, jo no te'l dono, perquè no vull donar-te'l. És una expressió pròpia. És un dels meus drets i m'agrada exercir-lo. I, per tant, jo tinc que tindre el meu criteri. Els hi permeto veure el YouTube, els hi permeto utilitzar el WhatsApp perquè és un mecanisme de comunicació i observo el que fan. I observo els meus fills.
0: Manolete, Manolete, pa que te mete.
1: Que, bueno, i, evidentment,
0: diu Andreu Guinart, diu, aquests dos conceptes són bàsics, però hi ha molts pares que se'ls fa bola educar i ensenyar.
2: Doncs
0: pues Manolete. No, Ludo?
1: Ah, sí, sí,
0: una
1: sí,
0: cosa...
1: Sí, sí.
2: En xat diu haver utilitzat condons.
0: Sí, clar. Però una cosa...
1: No,
0: no,
1: no,
0: no per
1: no.
0: Un moment, perquè Marc, avui m'has trencat una mica els esquemes, ¿vale? Perquè ha sigut molt contundent en prohibir, o sigui, en no autoritzar a, ¿vale? Que és el que acabes de dir ara.
1: Sí, però és jo, com a pare, en el meu fill, a casa meva, en el mòbil que jo pago. Jo he de poder fer, o sigui, l'autoritat, l'utilització de l'autoritat ha d'estar
0: ja...
1: connectada.
0: Sí, moment.
1: O sigui,
0: què argumenta el teu fill, el gran, el de 16 anys, no? De dir-te, papa, jo vull tenir accés a Instagram o a TikTok perquè els meus copis el tenen.
1: Jo li he explicat sempre que no, perquè d'això és... De fet, jo he parlat amb el meu fill alguna vegada i dir-li, no vull que... Dic, mira el YouTube el rato que necessitis, però no miris shorts. I li he explicat per què no ha de mirar shorts. Perquè és un tipus de contingut ensucrat que no li dona profunditat, que el mantindrà enganxat. I de vegades m'ho diu, papa, ja sé que no he de fer-ho, però aquesta tarda estic molt cansat, deixa'm estar un rato mirant els shorts. Dic, bueno, fill, tens un rato de shorts, perquè també t'immunitzaràs una mica. Però ell ja m'ho diu, ja sé que no està bé. Jo també faig coses que sé que no estan sempre bé. Vale? Doncs vale. Però ell ho sap, tu saps que no està bé? Vale, fes un rato. I potser demà ja no ho farem. I ja està. Vale? Però hi ha coses com dir TikTok, no, ni de conya. Instagram, no, ni de conya. X, no, tu no, jo no ho hauria de fer.
0: El Ramon Maria, jo crec que...
3: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura, el portaveu autoritzat de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. Luis Arroyo assegura que Zapatero està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial als informes de l'UDEF, que l'assenyalen com a presumpte cap d'una trama internacional. Segons Arroyo, l'expresident considera que els informes estan plens de conjectures desdibuixades i atribueix les acusacions al context polític davant de la seva defensa pública del president espanyol, Pedro Sánchez. Qui també ha parlat avui és l'expresident del govern espanyol, Felipe González, que creu que hi hauria d'haver eleccions aquest any. Això sí, rebutja una moció de censura per part del PP en una intervenció aquest dilluns a València. González també ha defensat la presumpció d'innocència de l'expresident socialista Rodríguez Zapatero, tot i que ha admès que l'autor el va impressionar molt. I el govern espanyol ha presentat un pla dotat amb 9.000 milions d'euros per impulsar habitatge i transport verd. Està cofinançat amb fons europeus i haurà de ser aprovat pel Congrés de Diputats. 4.700 milions seran per la rehabilitació i habitatge social perquè barris i edificis consumeixin menys energia i lluitar així contra la pobresa energètica. Pedro Sánchez ha defensat que la transició verda ha d'arribar a tothom.
5: Es importante hablar de transición justa, es importante hablar de ese compromiso del plan social del clima. Y ese es el espíritu de este plan, que no haya que elegir entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo, si me permiten este juego de palabras, ¿no? Que la sostenibilidad no es un lujo, como antes decía, que la transición ecológica sea también una palanca de cohesión social y territorial, como antes decía Óscar Puente, un catalizador para promover una mayor equidad, una mayor eficiencia y, sin duda alguna, también una mayor justicia social.
4: I el papa Lleó XIV ha fet una crida a desarmar la intel·ligència artificial per sostreure-la de la lògica econòmica i geopolítica. A la seva primera encíclica, el Sant Pare alerta del risc de la deshumanització de la tecnologia i apela a la pau i a l'humanisme com a única via per resoldre els conflictes en aquest món globalitzat. I a Terrassa, l'equip de govern també vol posar fil a l'agulla a la manca d'habitatge assequible i per aconseguir-ho desplegarà un pla local fins al 2031 que el ple haurà d'aprovar aquest divendres. L'objectiu és arribar al 10% d'habitatge públic en els propers 5 anys. Actualment només arriba al 7,7%. I un home que malvivia en un magatzem de Cabrera de Mar ha mort en un incendi local uns baixos a l'Avinguda Maresme. Els bombers han rebut l'avís a les 8 del matí i han trobat el cos sense vida de la víctima entre l'acumulació de ferralla. És tot de moment. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Fins a les 4 de la tarda han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona 109.000 vehicles, un 36% dels 300.000 previstos fins a les 12 de la nit d'avui. El Servei Català de Trànsit fa una crida a la prudència davant l'operació tornada aquests 3 dies de festa que de moment, malauradament, ens deixa 5 morts, 3 d'ells motoristes. Un volant que Trànsit qualifica de tràgic i dramàtic. Des d'ara, a les 5 de la tarda i fins a les 10 de la nit, els camions no poden circular per la P7. En aquesta via hi haurà un carril adicionat sentit nord a Vilafranca del Penedès i Molins de Rei un altre en sentit sud entre Llinars i Montornès. L'Amiel, el director del Servei Català de Trànsit, ha avisat que en aquest cas perjudicarà probablement els que circulin cap a Girona perquè en molts llocs és laborable. I el govern aprovarà demà al Consell Executiu l'ampliació de la plantilla escoles i instituts. El Departament d'Educació crearà més d'un miler de places noves per docents i més de 700 de personal d'atenció educativa, administració i serveis. Aquests prop de 1.800 professionals contribuiran a reduir ràtios i impulsar escola inclusiva ja al proper curs. La mesura arriba el mateix dia que tornen a reunir-se govern i sindicats per reprendre les negociacions. Escoltem Esther Niubó, consellera d'Educació.
3: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits.
2: I el Brulla a Osona reclama mesures a la carretera Collformic després de la mort de dos motoristes. Només l'Ajuntament denuncia que aquesta via s'ha convertit en un circuit on vehicles de tota mena corren a velocitats molt importants. El darrer va morir dissabte a la tarda en una sortida de via. L'anterior va morir al pont de l'1 de maig amb la víctima de dissabte. Ja són 4 les que han perdut la vida en carreteres d'Osona des de principis d'aquest any. I els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla entre dos grups de persones al metro de Barcelona a la zona exterior de l'estació de la Pau de l'L4. Els fets van passar la matinada diumenge. A conseqüència de la baralla, un home va resultar ferit d'arma blanca. Segons els Mossos, seria una persona aliena a aquesta baralla. Darrer punt, Madame Butterfly. Madame Butterfly ja se presenta avui a Barcelona la popular òpera de Puccini i farà parada al Palau de la Música Catalana.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Cauen un 30% les compravendes d'edificis sencers a Barcelona per part d'inversors privats. El 2025 s'han notificat 149 operacions, la xifra més baixa dels darrers 5 anys. L'Ajuntament creu que la regulació del preu del lloguer desincentiva la demanda especulativa perquè frena les expectatives de rendibilitat. Són dades de l'informe de seguiment semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona. Carles Donat és el codirector.
3: Ara estem en un descens del 2,7%, però com hem explicat, l'avaluació de les polítiques públiques en aquest cas s'ha de mirar a mitjà termini i el que es veu és un trencament de tendència, un increment molt intens durant les darreres dècades, especialment intens durant els dos darrers anys després de la Covid i una contenció clarament dels preus a la ciutat de Barcelona des de l'entrada en vigor de la contenció de rendes.
2: A Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil. Per això fa anys que el CAT 112 instal·la pals i senyalitza refugis des d'on sí que es pot trucar en cas d'emergència. Ara aquest sistema es consolida amb un mapa interactiu i complet orientat a l'ús pràctic que permet planificar rutes amb seguretat. Jordi González és el director de Tecnologia i Innovació del CAT 112.
4: A la gent se li informa d'on té cobertura i la segona va lligat amb la localització. Quan tu estàs a la muntanya pots conèixer molt bé el territori, però tot i així, explicar-li a un operador del 112 que està o a Barcelona o a Reus on estàs és molt complicat. Llavors, aquests mapes, com aquests pals, com ha comentat, tenen una matrícula. Quan una persona ens diu la matrícula on es troba, el nostre operador, simplement introduint aquesta dada, ja està veient al mapa la ubicació exacta.
2: El 20% del terme de Santa Maria d'Oló, el Moianès, surt designat com a zona prioritària per instal·lar plaques solars. Ara bé, el seu alcalde recorda que només estan obligats a acceptar-ne un 1% i que els propietaris dels terrenys afectats tindran sempre l'última paraula. Els ajuntaments ara poden presentar al·legacions sobre algunes de les zones designades com a prioritàries, tot i que l'última paraula també, en aquest cas, la té el Departament de Territori. A la plana internacional, l'Iran ha alertat que un acord amb els Estats Units per acabar amb el conflicte armat no és imminent. El govern de Teheran reconeix que hi ha hagut avenços importants en les negociacions de l'executiu de Washington, però afirma que els canvis freqüents a l'administració Trump fan molt difícil ara per ara un acord. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Reus un home i una dona per provocar 4 incendis al Baix Camp. El primer foc va ser el 18 d'abril, quan van incendiar un vehicle agrícola a Vilanova d'Escornalbou. Els dos detinguts també se'ls imputen 3 incendis a la zona forestal d'Argentera, Pratdip i Coll de Jou. És tot de moment. D'aquí una hora més notícies en xarxa. Fins ara.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: Crida la prudència del Servei Català de Trànsit davant l'operació tornada d'aquests 3 dies de festa que ja ha costat la vida a 5 persones, 3 d'elles motoristes. Jordi Fortià.
3: Fins ara han tornat a l'àrea metropolitana 172.000 vehicles dels 300.000 previstos fins a les 12 de la nit. El director del servei, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la responsabilitat, sobretot als motoristes.
4: Màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto. El 2019 hi havia 17 víctimes mortals, l'any passat a aquestes alçades en teníem 21 i ara en aquests moments en tenim 20 de víctimes mortals.
2: L'UDEF situa a casa de Zapatero la planificació de les ordres més sensibles del cas Plus Ultra.
3: L'expresident del govern espanyol nega rotundament ser el líder d'una trama internacional, com indiquen els informes de l'UDEF i el jutge instructor del cas.
2: Fre a l'especulació immobiliària a Barcelona.
3: Segons un informe de l'Observatori de l'Habitatge, la compra d'edificis sencers ha caigut un 31% l'últim any. Es tracta de la dada més baixa des del 2020. Joan Ramon Riera és el comissionat de l'Habitatge.
5: Ara estem en un descens del 2,7%, però com hem explicat, l'avaluació de les polítiques públiques en aquest cas s'ha de mirar a mitjà termini i el que es veu és un trencament de tendència, un increment molt intens durant les darreres dècades, especialment intens durant els dos darrers anys després de la Covid i una contenció clarament dels preus a la ciutat de Barcelona des de l'entrada en vigor de la contenció de rendes.
2: En cultura, Tarragona ha recuperat unes 300 peces amb valor patrimonial molt destacat d'un arqueòleg que les tenia a casa seva.
3: Les exposava entre el jardí de casa i el bar que regentava a Torredembarra.
2: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
6: El caporal de la Unitat d'Investigació Bàsica de la Guàrdia Urbana de Tarragona, David Font, explica que no els consta que hagi venut cap objecte durant aquest temps.
7: S'ha fet recerca a les xarxes i en pàgines de compravenda d'antiguitats i no hem trobat cap objecte que s'hagi venut. Sí que és cert que tenia unes terracotes que podien ser una rèplica, que sí que les tenia a la venda, però que no són originals.
2: I en esport, Jordi Cervantes, 9 catalans al Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà.
8: I també 8 futbolistes del Barça formen part de la llista de la selecció espanyola per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquest combinat són Joan García, Eric García i Gavi, que aniran a la concentració el pròxim 30 de maig, acompanyats de Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. A banda dels catalans del Barça, també hi seran David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz.
2: Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
9: Bona tarda, una jornada més. Estem tenint un temps molt més esplèndid i molt més calorós del que toca per un 25 de maig. Temperatures gairebé estiuenques. Avui ens hem tornat a plantar en els 30-32 graus de màxima a molts indrets de l'Ebre, del prelitoral, de les comarques interiors de Girona, també les valls del Pirineu, i encara en aquests moments 32, 33, 34 graus tenim a les comarques de la terra ferma. De núvols ben poquets, alguns han crescut al Pirineu, però serà difícil que deixin tempesta. Atenció, perquè en vista el dimarts la temperatura no afluixa. Fins i tot, encara pujarà una mica més que la d'avui, especialment a les comarques de Girona. També amb la novetat d'algun núvol baix, alguna boirina cap a l'Ebre al matí i alguna núvola del Pirineu, però la tarda del dimarts serà difícil una altra vegada que hi hagi tempestes. També el vent tossut de marinada alta a les comarques de Ponent durant la tarda. Atenció al dimecres, encara més calor. Estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició vespre. Crida a la prudència del Servei Català de Trànsit davant l'operació tornada d'aquests 3 dies de festa que ja ha costat la vida 5 persones, 3 d'elles motoristes.
3: Un balanç que Trànsit qualifica de tràgic i dramàtic. El director del servei, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la responsabilitat, sobretot als motoristes. Enguany n'ha mort ja 20, gairebé la meitat de tot l'any passat, quan van morir-ne un total de 45. Fins a les 6 de la tarda han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona 172.000 vehicles dels 300.000 previstos fins a les 12 de la nit.
2: En qualsevol cas, connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària ara mateix. Eduard Sánchez, bona tarda.
10: Hola, bona tarda, Lali. Doncs de moment encara amb força volum, no està sent un retorn complicadíssim amb cues quilomètriques, però vaja, tenim evidentment tot aquest volum de trànsit de retorn previst per aquesta tarda i això es va notant. Unit a alguna incidència, doncs tot plegat sí que empitjora en el cas de la C33 i C58. Hi ha hagut un accident tocant el nus de la Trinitat en sentit Barcelona. Hi ha dos carrils tallats i d'aquí uns 2 quilòmetres de retenció a la C58 per entrar a Barcelona i uns altres 4 a la C33, amb més força compactes aquestes cues, també en sentit Barcelona. A l'autopista P7, en aquest cas, a la zona de Vilafranca del Penedès, tocant a Santa Margarida dels Monjos, hi ha hagut un accident. Els vehicles, però, s'han retirat ràpidament al voral, però ha quedat el trànsit ja tocat en una autopista que ja registrava molta intensitat. Ara mateix, entre Llorenç o Banyeres del Penedès i la zona de Santa Margarida dels Monjos, hi ha trams intermitents fragmentats de lentitud i aturades en tota aquesta zona en sentit Barcelona també. En general també molt de trànsit a les vies de costa, C31, per exemple, a l'altura de Cubelles, o també la C32 entre Gavà i Viladecans, o en el cas de la Costa Brava, la zona de la C31 de Santa Cristina d'Aro, en direcció Llagostera. Acabem, per últim, amb l'autopista de Maresme. No registra grans problemes, però sí molta intensitat, especialment a la zona de Cabrera en sentit de sud. I és tot. Bona tarda.
2: Gràcies, Eduard. Ho dèiem en portada. Màxima prudència encara a la carretera, especialment després d'aquest cap de setmana llarg que Trànsit qualifica de tràgic. Mont Carvajal.
11: Aquest cap de setmana llarg ha fet que sortissin de l'àrea metropolitana de Barcelona 600.000 vehicles. A més, com que ja fa calor, han sortit moltes més motos, segons el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. 5 persones han mort per accidents, 3 d'elles motoristes. Lamiel fa una crida a la responsabilitat en la tornada.
4: Màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto. El 2019 hi havia 17 víctimes mortals, l'any passat aquestes alçades en tenien 21 i ara en aquests moments en tenim 20 de víctimes mortals.
11: La Miel ha demanat respectar la distància de seguretat i tenir el vehicle en perfecte estat per evitar avaries i accidents. D'altra banda, aquesta tarda, des de les 5 i fins a les 10 de la nit, els camions no poden circular per la P7.
4: Amb el suport dels companys i companyes de Mossos d'Esquadra de Trànsit, que faran presència a l'autopista per poder anar apartant els vehicles que circulin, si no són essencials, i per tant poder respectar aquesta restricció de vehicles pesants.
11: També a la P7 hi haurà un carril adicional sentit nord entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei i un altre en sentit sud entre Llinars i Montornès del Vallès. La Miel ha avisat que en aquest cas perjudicarà probablement els que circulin cap a Girona, perquè en molts llocs és laborable.
2: Precisament el Brull a Osona reclama mesures a la carretera de Collformic després de la mort de 2 motoristes en un mes. L'Ajuntament denuncia que aquesta via s'ha convertit en un circuit on vehicles de tota mena corren a molta velocitat. El 9FM, Guillem Rico.
12: L'Ajuntament del Brull, a Osona, reclama mesures a la carretera de Collformic després de la mort de 2 motoristes en un mes. El darrer va morir aquest dissabte a la tarda en una sortida de via. L'anterior accident mortal va tenir lloc durant el pont de l'1 de maig. L'alcalde, Pere Medina, assegura que la carretera s'està convertint en un circuit.
13: Ens preocupa perquè la via de carretera de Collformic, que va des de Seva fins a Santa Maria de Palautordera, és una via on hi transiten al cap de setmana ciclistes, gent que va d'excursió, famílies, gent que va a mategar, gent que va a Pla de Calma, i és incompatible amb gent que vol fer servir la carretera de circuit. Hem reclamat diverses vegades a l'òrgan gestor del parc natural que veiem incompatible els valors i la gestió d'un parc natural amb que tinguem una carretera que a través d'aquest parc natural que la qual no puguem regular ni actuar de cap manera sobre aquests vehicles que passen a alta velocitat.
12: Davant d'aquesta situació, el consistori ha demanat mesures al Servei Català de Trànsit. Amb la víctima de dissabte ja en són 4 les que han mort en carreteres d'Osona des de principis d'any.
0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: L'altre titular de la tarda, la UDEF situa a casa de Zapatero la planificació de les ordres més sensibles del cas Plus Ultra.
3: El jutge ha aixecat aquest dilluns el secret de sumari del cas que evidencia l'existència d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències liderada per José Luis Rodríguez Zapatero, amb la qual s'hauria enriquit a canvi d'influir a les administracions a favor de tercers, sobretot la companyia Plus Ultra. El sumari inclou nous informes policials que insisteixen en el lideratge de Zapatero a la xarxa de comissions que rebia a través d'empreses pantalla, com la companyia de màrqueting d'una de les seves filles. També assegura que la direcció de la trama no es circumscriuria només a l'oficina, sinó que se desplaçaria a l'entorn del seu domicili per tenir més control de la informació, un espai idoni, diu, per a la canalització i custòdia de la planificació estratègica de les instruccions que comportin més sensibilitat.
2: Doncs l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, s'ha mostrat molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial i als informes de l'UDEF. Diu que són conjectures desdibuixades que atribueix al context polític. Ho ha explicat un portaveu autoritzat per ell a Televisió Espanyola.
3: Segons aquest portaveu, Zapatero considera al·lucinants i ridícules les acusacions contra ell. Ha explicat que va cancel·lar la hipoteca de 500.000 euros perquè va vendre un habitatge i ha criticat que la policia no ho digui en el seu informe. D'altra banda, l'expresident socialista, Felipe González, ha demanat eleccions anticipades, cosa que descarta Pedro Sánchez, i es mostra tranquil davant de la imputació de Zapatero.
2: Fre a l'especulació immobiliària a Barcelona, on han caigut un 30% les compravendes d'edificis sencers a la ciutat per part d'inversors privats.
3: El 2025 s'han notificat 149 operacions, la xifra més baixa dels darrers 5 anys, segons un informe conegut aquest dilluns. L'Ajuntament creu que la regulació del preu del lloguer desincentiva la demanda especulativa perquè frena les expectatives de rendibilitat.
2: Esther Minguell.
14: L'informe de seguiment semestral de la zona de mercat residencial TENS de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona atribueix aquesta baixada a la regulació del lloguer a la capital catalana. El topall del preu del lloguer de llarga durada i de temporada fa que els guanys en la compra-venda de finques siguin menors i, per tant, frena la compra especulativa. També ha permès una contenció en el preu del lloguer. Carles Donat és codirector de l'Observatori.
5: Ara estem en un descens del 2,7%, però, com hem explicat, l'avaluació de les polítiques públiques, en aquest cas, s'ha de mirar a mitjà termini i el que es veu és un trencament de tendència, un increment molt intens durant les darreres dècades, especialment intens durant els dos darrers anys després de la Covid, i una contenció clarament dels preus a la ciutat de Barcelona des de l'entrada en vigor de la contenció de rendes.
14: L'informe constata que la regulació permet retallar distàncies entre els ingressos per família i el preu mitjà del lloguer. Sense la normativa, calcula que a Barcelona s'haurien enfilat entre els 160 i els 270 euros al mes.
2: I el govern espanyol ha presentat un pla dotat amb 9.000 milions d'euros per impulsar habitatge i transport verd. Està cofinançat amb diners europeus i haurà de ser aprovat pel Congrés de Diputats.
3: 4.700 milions seran per la rehabilitació i habitatge social perquè barris i edificis consumeixin menys energia i lluita així contra la pobresa energètica. El president Pedro Sánchez ha defensat que la transició verda ha d'arribar a tothom.
15: Es importante hablar de transición justa, es importante hablar de ese compromiso del plan social del clima. Y ese es el espíritu de este plan, que no haya que elegir entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo, si me permiten este juego de palabras, ¿no? Que la sostenibilidad no es un lujo, como antes decía, que la transición ecológica sea también una palanca de cohesión social y territorial, un catalizador para promover una mayor equidad, una mayor eficiencia y, sin duda alguna, también una mayor justicia social.
3: El govern destinarà 4.300 milions més a la mobilitat sostenible rural. Amb les comunitats autònomes vol posar en marxa un abonament per a la gratuïtat del transport públic i ajudar autònoms i pimes a renovar les flotes de vehicles.
2: El govern català aprovarà demà l'ampliació de la plantilla escoles i instituts. Seran prop de 1.800 treballadors, entre docents, personal d'atenció educativa, administració i serveis. S'incorporaran al proper curs per reduir ràtios i impulsar l'escola inclusiva. La mesura arribarà el mateix dia en què tornarà a reunir-se amb els sindicats. Arnau Olmos.
9: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
16: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
9: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
2: Doncs un altre col·lectiu en vaga és el del personal tècnic sanitari per exigir la seva reclassificació professional.
3: Denuncien els reiterats incompliments de les administracions. S'han convocat manifestacions a les quatre capitals.
2: La de Tarragona ha plegat una cinquantena de persones a les portes de l'Hospital Joan 23. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
17: Els sindicats manifestants, UGT i Comissions Obreres exigeixen l'aprovació immediata de la dotació econòmica necessària per fer efectiva aquesta reclassificació, a més del compliment íntegre de l'acord marc per a una administració del segle XXI. En aquest sentit, culpen al Ministeri d'Hisenda d'aquesta inacció, ja que declaren que la voluntat política hi és, però no pas l'econòmica. El secretari de Sanitat de la UGT a Catalunya, José Manuel Domínguez, destaca que la reclassificació professional suposarà un reconeixement, però sobretot una millora salarial.
18: D'entrada, el reconeixement de la categoria que tenen, de la qualificació professional que tenen, que no és la que tenen ara, sinó una superior. I per altra banda, evidentment, això comporta un requisit econòmic que pot estar al voltant de 3.000 euros anuals.
17: Segons la plantilla de l'Hospital Tarragoní, en la jornada de vaga estatal han tancat 6 quiròfans de cirurgia major ambulatòria i un de la segona planta. Només funcionen els d'oncologia i urgències, complint així amb els serveis mínims.
2: I encara en l'àmbit laboral, preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació els darrers mesos. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERO ha augmentat més d'un 36%.
3: Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos.
2: Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment dels expedients d'extinció, els més durs, ja que comporten tancaments. Marc Pijuan.
19: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4% segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu, uns ajustos que impacten a diferents sectors, com el de l'automoció, el de l'atenció al client, la construcció o per la incorporació de la intel·ligència artificial. Segons l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karrum, si Catalunya vol evitar perdre més llocs de treball i continuar generant ocupació de qualitat, ha de formar treballadors amb capacitat d'adaptar-se a diferents sectors industrials. Són declaracions de la xarxa.
20: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una massa de treballadors que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis.
19: L'escenari d'incertesa preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que, segons les dades de l'Observatori, han passat del 12 al 47% aquest 2026 i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Doncs precisament els activistes de la flotilla Global Summit denuncien violència, maltractaments i una absoluta manca de protecció per part de la Unió Europea i del govern espanyol.
3: Ho ha dit Pau Pérez, portaveu voluntari de la Global Summit Flotilla, en declaracions a la xarxa.
21: La Unió Europea no ha fet absolutament res veient que segrestaven centenars dels seus ciutadans en aigües internacionals. No ha mogut absolutament ni un dit. Què els hi demanem? Tenim poca fe en que facin alguna cosa, però evidentment els hi demanem l'aïllament i el trencament de totes les relacions tant comercials com econòmiques com militars amb aquest estat sionista d'Israel.
3: En un comunicat fet públic aquest matí, els activistes han declarat fins i tot haver patit agressions sexuals durant la seva detenció.
2: I en successos, els bombers han rescatat un home de 70 anys després de caure a una zona de roques a Begur, al Baix Empordà.
3: L'home ha hagut de ser traslladat en helicòpter fins a l'Hospital Trueta de Girona, on es troba ingressat en estat crític.
2: També els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla entre dos grups de persones al metro de Barcelona, a la zona exterior de l'estació de la Pau, de l'L4. Els fets van passar la matinada de diumenge.
3: A conseqüència de la baralla, un home va resultar ferit d'arma blanca. Segons han detallat els Mossos d'Esquadra, seria una persona aliena a la baralla que va rebre una punxada quan intentava separar els dos grups. En arribar al lloc dels efectius, els implicats ja s'havien dispersat. La investigació continua oberta, però de moment no hi ha detencions.
2: I en la plana social, la taula del tercer sector llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals.
3: La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la normalització d'aquests missatges.
2: Maite Polo.
22: Tots els marroquins roben.
23: Ens treuen treballs.
24: Com a trans, et veuen com un monstre.
25: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
26: Aquest amb un trastorn mental és violent.
27: Una soledat.
28: La gent gran.
29: Són gent que roben.
30: Paràcid. Marimatxo.
31: Estic solo.
32: Terroristes.
33: Ve a menjar.
34: Tot això és odi.
1: aturem-lo.
4: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El fenomen va a l'alça, al carrer, a les xarxes, a alguns mitjans i fins i tot a institucions com el Parlament de Catalunya. I per això, la taula d'entitats fa una crida a la societat i als partits polítics a aturar la discriminació, especialment pensant en la precampanya dels comicis locals. El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, i Bàrbara Díaz, del grup de treball de polítiques d'igualtat i inclusió.
6: Sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges, quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
7: L'odi té aquest objectiu, no? És donar una informació falsa amb l'objectiu de fer mal.
4: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
2: En cultura, Tarragona ha recuperat unes 300 peces amb valor patrimonial molt destacat d'un arqueòleg que les tenia a casa seva. Les exposava entre el jardí de casa i el bar que regentava Torredembarra. Tarragona, Ràdio, Laura Casas.
8: Parlem d'un arqueòleg ja jubilat que tenia una empresa d'excavacions. N'hauria participat en unes 400 i bona part d'aquestes no disposaven de memòria ni les peces s'havien entregat a l'administració. El caporal de la Unitat d'Investigació Bàsica de la Guàrdia Urbana de Tarragona, David Font, explica que no els consta que hagi venut cap objecte durant aquest temps.
10: S'ha fet recerca a les xarxes i en pàgines de compra-venda d'antiguitats i no hem trobat cap objecte que s'hagi venut. Sí que és cert que tenia unes terracotes que podien ser una rèplica, que sí que les tenia a la venda, però que no són originals. Com a molt seria una falsificació i seria un altre fet, però que no s'ha venut res.
8: A l'home se l'investiga pels presumptes delictes d'apropiació indeguda i danys al patrimoni històric que podrien comportar penes de presó.
2: I Premià de Mar es prepara pel Rebombori, el Festival de Cultura Popular impulsada per The Bòlit, que aglutina totes les generacions i aquest any arriba la 23a edició. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
11: Durant 3 dies, del 5 al 7 de juny, els carrers del municipi s'ompliran de foc, música i tradició en una de les cites més consolidades del calendari festiu del Maresme. El Rebombori va néixer ara fa més de 2 dècades amb la voluntat de reivindicar la cultura popular des del carrer i des de les entitats locals i amb els anys s'ha convertit en un espai de trobada entre colles, famílies i públic de totes les edats. La festa combina activitats tradicionals i propostes musicals amb una clara aposta per la participació i el teixit associatiu. La programació d'enguany inclourà correfocs, tabalades, cercaviles amb colles convidades d'arreu de Catalunya, tallers, concerts i espectacles de foc. El Rebombori es tancarà diumenge amb la cercavila infantil, mantenint així una de les essències de la festa, apropar la cultura popular també a les noves generacions.
0: Notícies en xarxa. Esports.
2: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
27: Bona tarda, Lali. 9 futbolistes catalans aniran al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà amb la selecció espanyola. A més, 8 jugadors del Barça estaran en aquesta combinat, en aquesta llista, volíem dir, en aquest combinat per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquesta llista són Joan García, Eric García i Gavi. L'acompanyaran a Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo com a expedició blaugrana a la selecció. A banda dels catalans del Barça, també hi seran David Raya, Marc Pubill, Marco Corella i Víctor Muñoz. El seleccionador espanyol, José Luis de la Fuente, explica la convocatòria del porter del Barça.
28: Sinceramente, creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión. Y la portería, concretamente con la pregunta que me haces, pues también he repetido en muchas ocasiones, tenemos a los mejores porteros del mundo y quien hubiera estado en esta lista era de total, absoluta garantía, merecedor a poder incluso jugar de titular, todos ellos. Y creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, 3 porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante.
27: El cap de setmana ens deixava les celebracions del Barça a l'Avinguda Maria Cristina després de guanyar la Champions dissabte a Oslo davant l'Olímpic de Marsella per 4... Olímpic de Lió, o no Olímpic de Marsella, per 4 gols a 0. Una de les protagonistes d'aquestes festes era Alexia Putellas, que encara no va revelar el seu futur.
1: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
5: Què passarà l'any que ve a Varsovia?
1: Queda molt lluny, però si algú us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
27: En canvi, la mala notícia del cap de setmana va ser el descens a segona del Girona. Els gironins van empatar una amb l'Elx i consumant el descens en categoria després de 4 temporades a primera divisió. El futur de Mitchell, el del director esportiu Quique Gárcel i el de molts jugadors és incert, mentre part de l'afició gironina va demanar la dimissió de la directiva en acabar el partit. El president del Girona, Delfi Geli, avisa que ara venen setmanes complicades.
9: Som tots aquí, no es tracta avui de senyalar una persona, sinó som responsables i toca admitir errors, rectificar, buscar solucions per donar-li la volta a això. Tocarà fer decisions dures i difícils, però és el que ens toca, és el que hem de fer.
27: I a la fi de la segona federació, els tres equips van assolir l'objectiu. Sabadell i Europa jugaran el playoff d'ascens a primera federació i el Nàstic va aconseguir la salvació.
2: Gràcies, Jordi. Esteu seguint les notícies en xarxa que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
12: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: La xarxa de comunicació local.
13: Tots els marroquins roben.
14: Ens treuen treball.
15: Com a trans, et veuen com un monstre.
16: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
18: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
29: Una soledat, la gent gran.
30: Són gent que roben.
31: Paràcit. Marimatxo.
32: Però si estic solo.
33: Terroristes.
34: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
2: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
35: El programa Picalletres ens divertim jugant amb la llengua.
36: Preparat, Eneco?
37: Sí.
36: Temps. Sentit.
37: S-E-N-T-I-T.
35: El concurs lingüístic que fomenta l'ús correcte del català entre els adolescents de segon d'ESO.
36: Quina seria la paraula intrusa?
38: Casoplón.
36: Correcte. En català, per fer...
35: Qui s'endurà el premi del Picalletres?
38: D-E-S-C-O-M-A-C.
35: Segueix el concurs a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
0: Propostes en xarxa.
39: Tot i que la literatura o la pintura sovint tendeixen a representar el món rural de manera bucòlica i des de la perspectiva de les ciutats, la realitat és habitualment una mica més complexa del que imaginem. Per això el Museu Morera de Lleida qüestiona aquesta imatge romantitzada. L'abandonament del camp, l'hegemonia de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de camps de conreu en benefici de les energies alternatives o el debat entre ciutat i camp són només algunes de les problemàtiques amb les quals conviu la pagesia catalana i que es contraposen a l'exposició Contrapastoral, art i pagesia. La mostra reuneix i contraposa obres històriques amb peces actuals per oferir-nos una nova perspectiva dels últims 150 anys del món rural a casa nostra. Una setantena d'obres de més de 50 artistes que dialoguen, creen contrapunts i tensions i mostren una evolució tan crítica com antropològica. Les podeu visitar fins a finals de setembre al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Hi trobareu fotografies, pintures, escultures, cartells o audiovisuals que ens parlen del paisatge, de les lluites del camp, les dones pageses, la despoblació, l'especulació o la capitalització de la terra. Fins al 29 de setembre, exposició Contrapastoral, Art i Pagesia, al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Més informació a morera.paeria.cat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'avui, dilluns 25 de maig del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que Adimo denuncia comentaris desafortunats cap a persones amb mobilitat reduïda en el debat sobre el futur de la plaça Josep Umbert Ventura. L'Oncodines tanca la 6a edició amb un nou rècord de recaptació, 300.000 euros que es destinaran a la lluita contra el càncer. Pagesos i ecologistes del Moianès i la Catalunya Central es mobilitzen contra el Plater.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'E59 d'avui explicant-vos que la plaça Josep Umbert Ventura continua aixecant polèmica a Sant Feliu de Codines ara des de l'àmbit social. L'associació Adimo, que treballa pels drets de les persones amb mobilitat reduïda, denuncia que en els darrers dies s'han difós opinions i judicis desafortunats que qüestionen les mancances d'accessibilitat de la plaça i que, segons remarquen, banalitzen una problemàtica real. En aquest sentit, Adimo assegura que el debat sobre la reforma de la plaça no hauria de convertir-se en una confrontació política ni en un espai de burla a les xarxes socials, ja que l'accessibilitat hauria de ser un dret i no un privilegi. Jaume Girbau, president d'Adimo, assegura que el comunicat neix pel to que ha agafat el debat a les xarxes socials.
2: Últimament estem bastant farts que en temes de xarxes socials, a través dels anonimats i de les... encara que siguin persones que estiguin, però no deixa de ser una manera anònima d'expressar-se, no? I de dir les coses d'una manera que quan tu tens la persona davant i la mires als ulls, a la cara, segurament que certes coses que s'estan dient per les xarxes socials no les diries cara a cara. M'entens per on vaig? Llavors, clar, és un tema delicat. Ja no només és el Feliu. És un tema que avui en dia el tema de la discapacitat està sent com mofat, com burlat, com en molts espais. Nosaltres tenim una companya que ella es dedica a fer denúncies de xarxes socials d'espais que no són accessibles i bueno, és constantment els haters que la humilien, la insulten.
0: Girbau lamenta també especialment alguns comentaris despectius cap a les persones amb mobilitat reduïda i defensa que l'accessibilitat universal beneficia a tota la ciutadania, no només aquelles persones amb cadira de rodes. En aquest sentit, recorda que els espais públics han de permetre una mobilitat segura i autònoma per tothom. Des de l'associació remarquen que la plaça continua presentant dificultats per a persones amb cadira de rodes, però també per a gent gran i famílies amb carretons, especialment amb la sorra o en alguns punts d'accés.
2: Bueno, la sorra és un detall important, sobretot quan plou, eh? És un detall molt important. Després, bueno, el tema de les... quan vam fer les incàmeres vam donar compte que el tema de les terrasses dels bars pues no deixaven tampoc passar a la gent. Després, a l'accés a l'Ajuntament, per exemple, els timbres... Són detalls, però que són coses que no són accessibles. Després, clar, ara també hi ha una... Hi ha un tema que a nosaltres, que ha sigut treure els aparcaments de discapacitat que hi havia davant de l'Ajuntament, però clar, com que ara es converteix en peatonal, doncs han fet els espais dintre del pàrquing tancat. Però el pàrquing tancat és molt incòmode d'accedir perquè són les places que han creat són les primeres i s'ha de fer una maniobra gran i gent que va amb una furgoneta amb rampa, per exemple, és pràcticament impracticable poder aparcar en aquest pàrquing.
0: En el comunicat, Adimo també demana al conjunt de grups polítics del municipi que condemnin els missatges i opinions despectives cap a les persones amb mobilitat reduïda. L'Oncodines Trail tanca la seva 6a edició amb un donatiu rècord de més de 300.000 euros destinats a la lluita contra el càncer. En concret, el repte solidari ha aconseguit recaptar 303.733 euros que repartiran entre 9 entitats i fundacions dedicades tant a la investigació com a l'acompanyament de persones malaltes i les seves famílies. Més de 200 persones van participar en l'acte de diumenge 24 de maig, on es va canviar el protocol per un acte participatiu i col·laboratiu. L'objectiu, descobrir la xifra final, però també el final del petit repte que havien organitzat. Es tractava de dos recorreguts, un d'11 quilòmetres per a aquells que volien córrer i un altre de 6, que es podia fer caminant o corrent. Això sí, el tret de sortida es va donar a la plaça Josep Umbert Ventura i al final era la gran incògnita. Un final al Parc Usar, on es va desvetllar el donatiu final enmig d'un ambient festiu amb vermut i una actuació sorpresa del cantant Ramon Mirabet, que també ha anunciat que serà el padrí de la pròxima edició. Escoltem a Lluís Vilalta, que ens explica com va ser l'acte de diumenge.
3: El d'ahir va ser un acte diferent, un acte molt, molt divertit. Penso que va ser un acte molt, molt, molt popular, perquè la gent pogués disfrutar. I penso que ens deixa molt satisfets, no? Perquè, a més, jo crec que hem fet un final de temporada que, si parléssim futbol, hauríem pujat de categoria, no? Penso que el repte dels 300.000 euros era un repte difícil i assolir-lo, pues, ens va donar una forta motivació de cara, que ens dona la sensació de que estem imparables i que podem fer moltes coses i molt grans. Aquests actes així es motiven molt, perquè la gent participa, i crec que a partir d'aquesta forma que vam aconseguir ahir ens obre la porta a poder-ho fer altres anys. Estem molt contents, volem que la gent participi, volem que la gent sàpiga què ha passat, volem que la gent sàpiga que hem recaptat molts diners i que, a més, han vingut totes les fundacions i ens han ajudat moltíssim a fer-ne difusió i ens ajudaran més encara. I, com no, pues, agrair molt la inestimable col·laboració del Ramon Mirabet, que va venir aquí a ajudar-nos, i, a més, vam poder avançar que serà el padrí de la propera edició de l'Encodines, que es prepara una edició que penso que serà molt gran, no? Però ens, així ho plantegem, perquè el repte que volem proposar per l'any que ve és molt gran.
0: Durant l'acte, diverses de les entitats beneficiàries han explicat els projectes que podran impulsar gràcies al donatiu de l'Oncodines. Entre ells, tractaments psicològics per infants amb malalties greus, programes de rehabilitació domiciliària, investigació, entre d'altres. L'organització també va aprofitar l'acte per posar en valor el creixement del projecte i marcar ja un nou objectiu per l'any vinent.
4: Podem dir que ja hem arrencat la temporada. És una temporada amb un objectiu encara més ambiciós. Parlàvem del 3.5 quan vam, abans de començar aquesta edició. El 3 eren els 300.000 que hem aconseguit. L'objectiu és dirigir-nos cap al 500.000 d'euros. En aquesta línia, l'any que ve, l'Oncodines incorporarà un circuit per bicicletes amb el mateix format d'equip, intentant compartir, doncs, zones de bicicletament, però no el recorregut. I si l'arribada, i una mica, doncs, incorporar més gent que pugui fer que incrementem el donatiu. Seguirem treballant amb la professionalització de les valoracions de les propostes que rebem, perquè també som conscients que rebrem més diners i, per tant, podem abarcar més propostes.
0: Això sí, enguany les fundacions beneficiàries són unes quantes, entre elles Onco Vallès, l'Institut Goodman, la Fundació Enriqueta Vilavecchia, l'Hospital de Sant Joan de Déu, la Fundació Sanitària Mollet, l'IRB Barcelona, la Fundació Josep Carreras, Xarxa Rosa i Amb Cavalls. Jordi Franquesa és codirector de l'Oncodines i ens explica com s'ha fet aquesta repartició del donatiu.
4: Hem variat una mica el format de distribució. Abans teníem com tres grans eixos que encara tenim, que és, doncs, Onco Vallès, la Fundació Vilavecchia i l'Institut Goodman, que segueixen sent els principals receptors del donatiu, però ja hi ha una tercera part d'aquest donatiu, doncs, que hem incorporat un comitè d'experts externs a l'Oncodines, no? I que estan dintre de l'àmbit sanitari i que han valorat, doncs, tot un seguit de propostes que rebem perquè puguem col·laborar, doncs, amb diferents esdeveniments que es puguin fer, bàsicament, sempre en l'àmbit, podríem dir, que local o provincial, i que siguin una mica de quilòmetre zero. I arrel de les propostes i de les valoracions, doncs, es fan una sèrie de distribucions addicionals i, per tant, ja hi ha, doncs, quatre projectes més a banda dels tres principals que han rebut, doncs, el donatiu, i fa com una mica, doncs, la família i la petjada de l'Oncodines creixi.
0: Una sisena edició de l'Oncodines que ja acaba, però també es prepara per la de l'any que ve. Això sí, amb la mateixa filosofia que el va iniciar. Combinar esport, solidaritat i implicació col·lectiva per la lluita contra el càncer. Moviments ecologistes i el sector de la pagesia de la Catalunya Central arrufen el nas i encenen el debat contra el pla de renovables del govern. Ahir, una tractora de Vic va donar el tret de sortida a una onada de protestes. L'objectiu era avisar que la transició energètica està posant en perill el futur de l'activitat agrícola i la sobirania alimentària del territori. Jordi Givert.
5: Eix en lluita, la xarxa de col·lectius del Lluçanès, el Moianès, el Bages i Osona va organitzar ahir diumenge a la tarda una tractorada. És la primera mobilització del grup que busquen constituir-se organitzant-se per fer un front comú contra el Plàter, el pla que vol implementar energies renovables al país. El portaveu de la plataforma, la Júlia Viguer, deixa clar que no estan en contra de les energies netes i denunciava el pla.
6: Això s'ha fet d'esquenes a la ciutadania, a la població, perquè s'ha decidit des dels despatxos de Barcelona, des dels territoris no hi hem tingut res a dir i, per tant, aquest pla no mira per les nets del territori ni per la gent que hi habitem, sinó que mira totalment per aquestes grans energètiques, no? Perquè els contractes seran privats entre aquestes energètiques i els pagesos que són propietaris de les terres.
5: I des de Revolta Pagesa, un dels col·lectius que s'ha sumat a l'Eix en Lluita, avisaven que el Lluçanès i el Moianès seran les comarques que més notaran el pla. Ho explicava un dels seus membres, en Jaume Prat.
7: Per tant, llavors, el Lluçanès, Moianès, aquestes comarques que les terres no són tan fèrtils, són qui acaba perjudicant més fort. Llavors, també tenim molt clar que aquestes comarques també acabaran rebent per baix a l'àrea metropolitana de Barcelona, que és qui realment serà el consumidor gros de l'energia renovable.
5: Els col·lectius denuncien que aquest pla s'ha fet sense tenir en compte la gent que viu del camp i reivindiquen que a les ciutats hi ha moltes teulades buides on col·locar plaques. Per tot plegat, ja han anunciat que hi continuaran fent front amb noves accions i xerrades.
0: En el cas del Moianès, municipis com Moià i Castellterçol o Calders acumulen moltes zones prioritàries, però és Santa Maria d'Oló el que destaca per tenir moltes zones susceptibles a ser ocupades per panells fotovoltaics.
5: Però tot i que el mapa especifica que un 20% del terme municipal d'Oló és apte per posar-hi placa, el municipi només està obligat a omplir per la nova llei del Plàter un 1% d'aquestes terres designades prioritàries. Això seria entorn als 115 hectàrees de les 6.621 que té el terme municipal d'Oló. Xavi Baraut és l'alcalde del poble.
8: A veure, l'estudi que ha fet Generalitat de tot el territori que hi ha a Oló, més o menys han considerat que un 20% és apte per poder-hi posar plaques, però per assolir l'objectiu que ells es marquen de cara al 2050, d'aquest 20% que s'omplís un 1%, del 20%, és a dir, estem parlant d'unes 115 hectàrees, seria suficient per cobrir el que se'ns demana amb l'objectiu que tenen del Plàter.
5: Ara els ajuntaments poden presentar al·legacions sobre algunes de les zones designades com a prioritàries, tot i que l'última paraula la tindrà el Departament de Territori. En tot cas, un cop el pla estigui en marxa, un cop la quota del terreny que es demana a cada municipi estigui completa, en el cas d'Oló, les 115 hectàrees que comentàvem abans, els ajuntaments hauran de valorar si donen permís per continuar ampliant el nombre de camps de plaques fotovoltaiques que es proposin a cada un dels municipis. A la vegada, qualsevol proposta ha de ser acceptada per als propietaris del terreny. Laura Juncadella és regidora d'Urbanisme d'Oló.
9: En absolut, vull dir, tothom ha d'estar molt tranquil perquè, el que dèiem, no? Aquí es marquen les zones, aleshores, quan algú vulgui posar alguna plaques o algun parc fotovoltaic, doncs aquesta persona es posa en contacte amb el propietari i, en tot cas, el propietari és el que diu si sí o si no. Que tu tinguis, bueno, que estigui marcat al teu territori no vol dir que t'hi vagin a posar allà sense permís teu.
5: A Santa Maria d'Oló, la majoria de terrenys designats prioritaris són a terrenys de camps de conreu i bosc situats a tocar de l'eix transversal, però també se'n troben a la zona entre Sant Joan d'Oló i l'Estany, seguint el camí de Sant Jaume. La controvèrsia ve perquè moltes de les camps de conreu de la Catalunya Central s'han situat en aquestes zones designades prioritàries i ha aixecat controvèrsia i l'oposició d'agricultors del territori.
0: L'Ajuntament de Santa Maria d'Oló ha firmat un conveni amb la Diputació de Barcelona per poder construir una passarel·la per a vianants al costat de l'accés al poble per l'avinguda Manuel López. Ens aporta més detalls en Jordi Givert.
5: En ser una carretera propietat de la Diputació de Barcelona, l'acord amb l'ens supramunicipal era obligat per poder dur a terme qualsevol reforma en aquest punt d'entrada al nucli del poble. El projecte consisteix a construir una passarel·la elevada al marge que queda al costat de la carretera. D'aquesta manera es podrà unir la zona de vianants existent que parteix de la cruïlla del passeig Carme Vidal fins a la zona dels Malacons. Xavi Baraut és alcalde de Santa Maria d'Oló.
8: Bé, bàsicament, després de temps repassant projectes, repassant tot el tema d'aquest vial, doncs s'ha arribat a firmar el conveni amb Diputació per poder-lo tirar endavant, que va ser aquesta setmana passada, i bé, esperem que l'inici... Teòricament aquest any 2026 esperen poder licitar i les obres començar de cara al 27.
5: L'Ajuntament haurà d'assumir 150.000 euros del cost total del projecte, que arribarà al 500.000. Els 345.000 euros restants els assumiria la mateixa Diputació de Barcelona. Les obres també inclouen una segona fase per construir un pas de vianants elevat al trencant del camp de futbol.
8: Al final aquest projecte està fet i al final es va arribar a l'acord que se'n fa càrrec Diputació totalment. Aquí el que es fa és endreçar una mica la zona de parada de bus, fer un pas marcat per allà on puguin passar els nanos i que estigués senyalitzat per tot el tema de trànsit, de que fos més segur a l'hora de creuar la carretera en aquell punt.
5: Mm-hmm. Aquesta segona intervenció costaria 50.000 euros més que assumiria la Diputació de Barcelona. L'Ajuntament calcula que l'ENS licitarà l'obra durant aquest any i que es faran efectives el 2027. Queda pendent, però, veure si es pot allargar el vial fins a la zona dels Malacons, perquè actualment, per temes tècnics, hi ha uns 10 metres de distància.
8: S'està acabant de negociar o de parlar que no entrava en projecte si es pot acabar d'unir amb els Malacons, perquè quedaven 5-10 metres per acabar-se d'unir, però és un tros complicat pel tema del mateix vial i del terreny, i per tant s'ha d'acabar de mirar, i això es va decidir que quan es fes l'obra s'acabaria de mirar si es pot acabar d'unir amb els Malacons.
5: L'Ajuntament també està en converses amb la Diputació de Barcelona per fer una altra passarel·la com aquesta perquè no s'hagin de barrejar vianants i transport rodat i unir els ravals, en aquest cas de Santa Eulàlia, i la Rovirola paral·lelament a la carretera.
1: El temps.
0: I com cada dilluns anem a saber quin temps tindrem aquesta setmana i com sempre ho fem amb l'home del temps d'Ona Codinenca. Bona tarda, Pepa Costa.
10: Hola, què tal? Déu-n'hi-do, quina situació meteorològica que estem tenint aquests dies. Quin anticicló més potent al centre d'Europa. Ens aporta vents del sud, vents del nord d'Àfrica, vents del Sàhara, que ens afecten de ple. I tenim autèntica bombolla d'aire càlid a sobre nostra. Moltes mínimes ja per sobre dels 15 graus fins i tot, temperatures molt suaus de nit, màximes que ja es van acostant als 30. Com deia, una situació de més de finals del mes de juny, principis de juliol, que no pas d'aquestes dates. Ara la calor s'ha avançat un mes, estem ara un mes endavant. Dilluns passat estava un mes enrere, era un temps d'abril. I en molts pocs dies ha fet un gir inesperadíssim la situació meteorològica. I atenció, ja aviso, eh? Continuarem amb aquesta tònica, amb aquesta bombolla d'aire càlid a sobre, ben bé

0: màximes votant dels 28-29 graus. 4 núvols a la tarda, del tot decoratius, i molt, molt poca cosa, molt poca variació meteorològica. No ens afectaran per res aquests núvols. Per tant, el temps de demà és molt clar, eh? Una mica menys de calor, 1 o 2 graus, sol, 4 núvols anecdòtics a la tarda. Dimecres pujaran més les temperatures. Tocaran sostre ben aviat, però dimecres encara no tocaran sostre. Pujaran una mica, tant les mínimes com les màximes, molt poques nuvolades de tarda. I atenció, perquè dijous i divendres arribarem al pic d'aquesta bombolla de calor, d'aquesta gairebé onada de calor. Dijous i divendres serà les temperatures, serà quan tinguem les temperatures més altes. Jo crec que arribarem als nostres pobles i ciutats a 32-33 graus, que són molts graus per estar aquestes dates. Les mínimes també pujaran, moltes mínimes de 15-16-17 graus. L'única novetat és que dijous i divendres, fruit d'aquesta mateixa calor i d'una lleugeríssima entrada de vent de nord, molt poca, les nuvolades creixeran més. No crec que arribin les tempestes tant al sud, però sí que al Pirineu i Prepirineu hi pot haver alguna tempesta bastant important, sobretot divendres. I per tant, les nuvolades també que creixin a prop de casa nostra seran més importants. Però és l'única novetat que veig, perquè tot l'altre, setmana de molt de sol, de calor, de bastanta calor, i de pocs núvols a la tarda, decoratius, a excepció de divendres, que ja poden ser una mica més importants. Moltes gràcies i aguantar aquesta onada de calor que estem tenint de finals de maig. Adeu!
1: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de L'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Gràcies i fins demà.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bona nit. A partir d'ara, tu jugues.

0: Quan arribem al dia de l'entrega del donatiu de l'Oncodina, sempre hi ha la temptació de pensar que ara toca reposar. Però realment, i més aquest any, aquest tancament és també el primer pas de la següent edició. Aquest diumenge, el Parc Usar, l'Oncodina's Trail, va tancar el capítol 2026 amb una xifra que fa respecte a 303.733 euros. Hores de reunions, equips buscant donatius, voluntaris carregant caixes, gent marcant camins, famílies fent quilòmetres, empreses ajudant, infants sumant, corredors patint i caminaires arribant. És tot això que empaquetat fa aquestes sis xifres. I fa molt goig. Ara parlem de donatius, com si els diners marxessin cap a una nebulosa ben intencionada. Però no, aquí tenen nom i cognom. Onco Vallès, la Goodman, la Vilavecchia, Sant Joan de Déu, Fundació Santa Maria de Mollet, l'IRB de Barcelona, la Josep Carreras, la Xarxa en Rosa, amb cavalls. Atenció directa, acompanyament, recerca, cures pal·liatives, tecnologia i qualitat de vida. Coses molt concretes que, quan et toca de prop, deixen de ser una línia en una nota de premsa i passen a ser suport real, una xarxa molt necessària. També és important dir-ho, el creixement de l'Oncodina es obliga a fer les coses bé i el fet que una part del donatiu es reparteixi en projectes concrets valorats amb criteris externs és una molt bona notícia. La solidaritat està molt bé, però també ha de ser ben dirigida i això la farà millor. Aquí no es tracta només de recaptar més, es tracta de recaptar millor, de saber on van els diners, per què hi van i quin retorn humà tindran. Aquesta diferència entre fer una gesta grossa i construir una cosa que tingui una solidesa i que aguanti. El 2026, d'alguna manera, s'ha acabat aquest diumenge d'una manera diferent, caminant i corrent fins al Parc Usar, amb més de 200 persones arribant-hi juntes, amb un concert sorprès del Ramon Mirabet, i amb aquella sensació de tancament de l'edició que no fa mandra, sinó que, escolta, fa venir més ganes de continuar. I aquest famós objectiu del 3.5 ja ha passat dels 300.000 euros, no dels 350.000, com li vam intentar apretar a Lluís Vilalta a l'última entrevista. Primer pas fet. Ara el repte mira ja cap al 2027 i cap a aquests 500.000 euros de recaptació. Poca broma. I és que aquesta és la millor notícia, que sembla que, escolta, ningú vol parar. Anar-hi, anar-hi i anar-hi. Aquest és el secret de l'Oncodina's. Això sí, abans d'acabar l'editorial, deixeu-me també tocar el crostó dels mitjans de comunicació de la comarca, i en particular, en aquest cas, el 9-9. Si 300.000 euros recollits no són motiu per anar a l'edició d'aquest dilluns, ja podem plegar. Bona nit i benvinguts al Tujugues. Bona nit a tothom, és dilluns 25 de maig de 2026. Ens hi posem amb el 32è Tujugues de la temporada. Avui un Tujugues que també ve marcat per la notícia trista de la mort de Santi Rodríguez, el jugador emblema del club de futbol a Sant Feliu la setmana passada, i avui evidentment serà tema gros, tema de pes, perquè en parlarem i en parlarem l'estona que faci falta al Tujugues d'avui. Tindrem a l'estudi el Ramon Jiménez i el Joan Tartera, que van ser un dels artífecs de la primera junta que van portar el Santi a Sant Feliu, i coneixerem una mica més la història d'ell, de l'arribada a Sant Feliu i de com va ser aquells primers temps. I també hem demanat unes quantes veus d'amics, companys de vestidor del Santi, per poder il·lustrar com era la vida al seu costat. I bueno, us ho hem empaquetat perquè que jo crec que és un bon homenatge. A més, ens acompanyaran dos companys del programa que han conviscut amb el Santi, en aquest cas el Raúl Jiménez i el Jesús Carné, que també els tindrem en directe per comentar la jugada una mica, per glosar la figura del Santi i per tots plegats començar aquest procés de dol, d'acompanyament, de tots plegats veure què ens deixa la figura del Santi a Sant Feliu. I al final del programa també repassarem l'entrega d'aquest donatiu i ho farem amb el Jordi Espanyol, que ens explicarà com ha anat tot plegat. I a més amb el Jordi, que és responsable una mica del tema dels donatius, com dèiem, com feia jo èmfasi a l'editorial, parlarem una mica de com es distribueixen i de com s'ha decidit tot plegat. Avui tenim una baixa important a l'estudi, i és que l'Aleix el tenim de viatge a Nubis, per tant, des d'aquí una abraçada fortíssima, i escolta, celebreu i gaudiu. No sé si ja ha arribat a destí, em sembla que tenia 30 i escaig hores de vol entre una cosa i l'altra, per tant, deu estar, si no hi ha arribat, deu estar a punt d'arribar, per tant, doncs, entre la ressaca i una cosa i l'altra, doncs el deu estar a punt de començar aquest viatge de nuvis, que ens alegrem molt per ell, i que doncs esperem que quan el tornem a tenir aquí aviat amb nosaltres, 3 o 4 setmanes potser, no sé quant fa això, fa aquests viatges llargs, però abans d'acabar la temporada el podem tornar a tenir amb nosaltres per cloure-la. A l'estudi d'Ona Codinenca, Àlex Mir, Anna de Riquer, bona tarda, com esteu?
1: Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Què tal?
1: Bé, aquí estem.
0: Feu cara d'estiu.
1: Sí, la veritat és que ha vingut ja el sol de cop i sí, hem passat d'anar amb la jaqueta a anar amb bermudes d'un dia per l'altre, pràcticament.
2: Jo he vingut amb espardenyes, ja us aviso.
0: Doncs, bueno, escolta, tot sigui això. Encara, com que no m'han deixat posar encara l'aire condicionat aquí a l'estudi, no podeu tenir aire condicionat, però jo fa dies que el reclamo. Ara, com que fa dies que no hi soc, no passa res, però... Però bé, ja és això. Va, doncs, i el control tècnic, Pau Ibars, Pau, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: No se't deixo?
3: No, perdona, estan perfectament, perquè no, vale. Des de les 6 de la tarda que hi ha la porta oberta del control central, vull dir que en aquest estudi avui s'està de lujo. Lujo.
0: No, si em sembla que si féssim una enquesta a l'estudi, poder no tothom opinaria el mateix. Àlex, Anna, abans d'arrencar, Àlex, si vols afegir alguna cosa del tema del Santi.
1: Un dilluns, sí, diferent, avui on tu jugues diferent, perquè venim amb aquesta notícia que ens sobtava tots el dijous, amb la mort d'en Santi Rodríguez. Com tu molt bé deies, al final una persona emblemàtica dintre del club, i avui des del tu jugues ens assumem una mica tot aquest homenatge, per recordar una mica la seva figura. Deixa'm, Ton, abans de que entrem amb el tema i que en parlem, sí que m'agradaria, i perquè això m'ho ha fet arribar a la família, que utilitzem una mica avui els altaveus del Tu Jugues per agrair a totes les persones que van passar pel tanatori, les mostres de suport per telèfon, per WhatsApp, per Instagram. Al final, la família, en aquest sentit, ha notat molt l'escalf, ha notat molt la gent que s'estimava el Santi, i al final, en uns moments d'usos com aquests, pues, al final aquest consol sempre et queda de veure lo estimada que era. I la família pues, ens ho ha dit, que utilitzéssim doncs, aquesta via per poder adreçar-se a totes aquestes persones que durant aquests dies han donat aquestes mostres de suport, i com no pot ser d'una altra manera, pues, així ho fem.
0: I, evidentment, ens sumem al condol des del Tu Jugues. De fet, l'altre dia repassava imatges d'entrevistes de fa anys amb el Santi aquí a l'estudi. N'hi ha alguna de memorable de fa anys, que tots plegats érem bastants més joves que dia d'avui. Com anen l'esqueleta normal del programa, fem un repàs dels resultats de la jornada.

0: Comencem parlant en aquest cas de futbol sala, el tercera catalana masculí grup 3.
1: Sant Feliu 10, Riudeperes 2.
0: Continuem parlant en aquest cas d'hoquei, tercera catalana masculí.
1: Sant Feliu 8, La Salle 6.
0: Hi ha una jornada escueta de resultats, acabem amb el pàdel, pàdel masculí en aquest cas.
1: Montornès 3, Sant Feliu 0.
2: Avui ha anat escuet el tema dels resultats perquè s'estan acabant ja les lligues. Pau, com està la lliga Tu Jugues aquesta setmana?
3: Som-hi, anem a repassar la 29a jornada i segurament última de la lliga Tu Jugues. Hem d'acabar de confirmar-ho, però anem-hi.
4: Participa a la lliga a través de lligatujugues.onacodinenca.cat.
3: Vinga, últims partidets de la temporada de diferents federacions. En aquest cas teníem un pàdel, un segon masculí de pàdel, el tercer catalana masculí d'hoquei i un sènior A, perquè em vaig descuidar el sènior B. M'ho va dir l'Àlex Balaguer el diàrem dissabte, ja no, ja era molt tard per corregir, però hi havia dues jornades de futbol sala aplaçades, o sigui, dues, una jornada dels dos equips i el sènior B, per alguna raó, doncs me la vaig descuidar. En tot cas, Dani Fonoll queda líder. Bueno, abans de res, encerts exactes no n'hi ha cap, no tenim res, però sí que tenim el Dani Fonoll, dèiem que és líder de la setmana, 12 punts, en les seves últimes esperances per no pagar el sopar del Telkom Raja d'aquest any. En principi, creiem que per tercer any consecutiu o quart seguirà pagant el sopar del Telkom Raja, cosa que ens encanta. Dani Fonoll líder amb 12 punts, seguit d'Òscar Mañes amb 11, empatat amb en Xavi Miralda, i un empat aquí amb 9 punts entre Àlex Balaguer, Joan Serra, Marc Barrobés i Pep Acosta. A la general, què tenim? Marina Nuevo aguanta estoicament el liderat de la Lliga Tu Jugues amb 662 punts, Jordi Humbert segon amb 658 i Isaac Cobos top 3 amb 657 punts. Àlex Balaguer s'ha quedat a les portes, aquí amb una mena d'esprintades de les últimes jornades, però a les portes, i Nuevo top 5 amb 642, diria que el recupera, diria que la Mònica era cinquena la setmana passada, per tant ha fet millor jornada l'Isi, però fantàstic perquè això ha estat super just fins a ben bé fins a aquesta setmana, i miraré de confirmar-vos si hi ha alguna Copa Colacao, algun torneig d'estiu, alguna cosa codinenc no sé què, de hoquei, no sé, bueno, sempre hi ha coses de les últimes setmanes. En principi no, però vull dir, seria la classificació final, però ho confirmarem i a final de temporada entregarem els premis.
0: Vigila que si t'inventes algun torneig d'aquests, la Marina Nuevo t'ho impugnarà, ho tens clar, no?
3: Sí, pot ser, pot ser.
0: Està fent les al·legacions contra el TAS, ja, vull dir...
3: Sí. Ja ho té a punt, oi? Veurem de confirmar-ho. En principi seria això.
2: Molt bé, doncs escolta, a falta d'acabar de nomenar els guanyadors de la Lliga Tu Jugues, doncs... Com queda tot plegat. Ara que deies això del TAS, Àlex, he pensat amb tu aquesta setmana i amb l'Aleix, perquè ho hem estat discutint molt la temporada passada. No sé si heu seguit el merder que hi ha a l'Hockey Lliga amb els ascensos i les reclamacions i tot plegat. Hi ha reclamacions creuades entre el Lloret, el Manlleu i no sé qui més, pel playoff i no sé què, per alineacions indebudes a l'última jornada, 10-0 i Déu i sa mare. Vaja,
3: que maco.
2: No sé. Maco, eh? Jo no sé si és que les... Vull dir,
3: jo l'únic,
2: si les normes no estan clares,
3: l'únic input que tinc és que, segons gent de Caldes, deien que el Caldes havia perdut la categoria per unes goteres. Això és el titular que em van dir a mi.
0: Sí, perquè va haver el partit, ara no recordo contra qui era, contra qui era, doncs que venien de fora de Catalunya.
3: Que els hi van donar per perdut, no sé què, i que aquells punts... No sé
0: contra l'Alcoi, diria que era. Diria que era contra l'Alcoi i els hi van fer... perdre els punts i els més els van sancionar amb més punts i sancions econòmiques i no ho sé. Al final, les federacions acaben fent unes normatives a vegades molt complicades d'entendre i no sé, aquest any que m'ha tocat fer algunes al·legacions en l'àmbit del futbol, admires la normativa i els articles i és que al final necessites tres màsters de dret esportiu perquè si no és impossible entendre la complexitat del que fan.
2: O això que et convidin els dinars aquests que fan per entendre les normatives.
0: Sí. Els dinars de Carajillo i Puro, oi?
2: Exacte. No hi ha altra manera de saber-ho. Bé, doncs nosaltres ara ja és un quart de nou del vespre. Avui farem, com dèiem, un programa especial per recordar el Santi Rodríguez I ens hi posem de seguida amb protagonistes d'excepció, amb el Ramon Jiménez, que el tenim a l'estudi, el Joan Tartera. I ara trucarem al Jesús Carné i al Raül, que també ja volta per l'estudi, per doncs glosar la figura del Santi. Fins ara.

0: Som-hi. Doncs, com us deia, avui, bueno, programa especial, en aquest cas, doncs, pel, un programa especial, no?, però dedicat en gran part en el Santi Rodríguez, emblema del futbol. Jo no sé si tu havies tingut oportunitat de jugar amb ell, Àlex, o...
1: Sí, és d'aquestes coses que sempre he marcat com un xec d'haver tingut l'oportunitat de jugar amb un jugador com el Santi. La veritat és que, Ton, per posar una mica de context al que anem a parlar ara, ens hem d'imaginar un futbol de final dels anys 80, principis del 90, estem parlant de camps de sorra, estem parlant de diaris de paper, estem parlant de fotos a vegades en blanc i negre per passar uns fulletos, ara estàvem mirant que el Ramon ha portat doncs, uns retalls de diari del 9-9 i tal. Estem parlant d'un futbol diferent, estem parlant d'un futbol on jugadors, quan s'acabava el partit, els podies veure fumant a dintre del vestuari, podies veure entrenadors també a la banqueta fumant. Estem parlant d'aquest futbol dels anys 80-90, no? Un futbol peculiar, diferent, i on, per sobre de tot, pues emergeix aquí la figura d'un jugador diferent als altres, un jugador que fa coses que no s'havien vist aquí a Sant Feliu, i un futbolista com era el de Santi Rodríguez.
0: Ens acompanya a l'estudi el president d'aquella època, el president que va fer arribar el Santi a Sant Feliu. Joan Tartera, bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda. Bé, gràcies.
0: A veure si em sembla que tens el micro parat.
1: Ara sí.
2: Bé, estic bé, gràcies.
0: I al teu costat el Ramon Jiménez, que formava part també de la junta d'aquells principis de això que deia l'Àlex, no?, dels anys 90, quan va arribar el Santi a Sant Feliu. Ramon, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: I també s'acompanya a l'estudi el Raül Jiménez. Raül, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: I al telèfon el Jesús Carné. Jesús, bona tarda.
5: No el tenim encara, Ton.
0: Ah, no el tenim encara.
5: Tant, estoy en ello.
0: Estem treballant la trucada. Doncs això, Ramon, Joan, Àlex, jo què sé, intenteu-nos
1: fer
0: una imatge de com va ser l'arribada del
1: Santi. Al final és això, no? Perquè al final el Santi és un jugador que viu a Barcelona, o sigui, és a dir, que el vincle amb Sant Feliu de moment és zero, i algú es pot preguntar, com aterrissa el Santi a Sant Feliu de Codines a jugar amb un equip de tercera regional?
2: Ho explico fàcil.
1: Vinga.
2: El seu gran amic, Tudela, em va dir un dia, ens faltava algun delanter, va dir, diu, tinc un jugador jugant a futbol sala que quedarà esperat. Vine a veure perquè la podràs fitxar. El Santi havia sortit dels la canalla de la Barcelona, però se'l van treure perquè era baixet. I van decidir, ell o la família va decidir portar-lo a Granollers. En aquell moment al Granollers hi havia tres persones que el portaven, hi havia un desgavell de por, i li van els amics que ell plegava del futbol. Bé, jo aquell dia, de futbol sala, me'n vaig dar al pavelló i el vaig veure jugar. I li vaig dir al Dani, com plegui, digue-li que em vingui a veure. I va venir. I tot va dir, què necessites? I em va demanar una sèrie de coses, dic, ja les tens, demà ja pots venir a entrenar. I aquí va començar el xoc del Santi.
1: Ras i curt, eh?
2: Ras i curt.
1: Ras i curt.
2: És que només havia que veure'l, eh? Només havia que veure'l. Amb el germà del Ramon. Quants gols van fer? Una temporada de 90, quants?
3: Vam fer...
1: Costa't, Ramon, el micro.
3: L'any que vam pujar, vam fer 31 cada un.
0: Hòstia, Déu-n'hi-do.
2: Vol dir que, bueno, va ser... Una mica el renaixement del futbol, jo dic així, eh?
1: I a l'inici, clar, quan li parleu de venir a jugar a Sant Feliu de Codines, jo crec que això se li deu fer com un lloc... Bueno, vull dir que...
2: Bueno, la veritat és que no ens hi va posar cap pega, eh? Bueno. No ens hi va posar cap pega, era molt jovenet, començava a tenir nòvia, segurament es volia casar, i va ser una època que el club, ho diré fàcil, el va ajudar a tenir un pis, a poder llogar, a tenir un arrelament amb el poble. I això va ser poder el que el va...
1: La clau.
2: La clau, perquè quan va començar a demanar coses, la primera vegada va anar molts cèntims. Dic tu que vens amb un equip que aquí no, la gent no cobra i hem de veure com ho fem. Però la veritat sí que vam muntar una època amb d'altres jugadors que tampoc hi són, perquè el Sant Feliu havia tingut tres delanters, un és el germà de Ramon, un altre, el Felipe Ortega, i es van... Tots els tres delanters centros més guais de Sant Feliu ja no hi són.
1: Sí, sí.
2: Però llavors, quan tens un jugador d'aquestes característiques, tot es revoluciona. Hasta els que no... Això és que els hi feia mandra, per dir-ho.
1: Es tornen bons, oi? Ja corren.
2: Es tornen bons, sí, sí.
1: No, no, eren uns moments... Ramon, al principi comentaves això, no? També que també havíeu parlat amb els pares, que, o sigui, que hi havia un treball aquí com de dir, bueno, a veure com el fem venir, no? Una mica...
3: Sí, el Joan va dir, aneu a mirar, i vam anar a casa seva, un dia a la nit, el Toni Amor i jo. I vam arribar, i surt el seu pare... Que està Santi Rodríguez? Diu, no, està jugant a futbol sala. Dic, a quina hora ve? Diu, vindrà ja 2:15. Vam anar allà al Passeu Margall, que havia un bingo, vam fer un entrepà i vam cantar un bingo de 30.000 peles. Bueno, a 2:15 vam arribar a casa seva un altre cop i diu, vam dir, que està Santi? Diu, sí. I vam dir, escolta, Santi, suposo que ja t'hauran dit que volem que vinguis a Sant Feliu. I em va dir, on és això? Quines categories aquestes de regional? Jo li vaig dir, bueno, tu mateix, ja has vingut a Sant Feliu, en Bardani, i em va dir, mira, si veniu em porteu una baixa en blanc que pugui marxar si no m'agrada o no estic bé, veniu demà. I vam tindre de tornar a l'endemà el Toni i jo. I de bo va firmar.
1: Però si ho veu tenir clar,
3: sí,
1: no?
3: Sí, no, Joan?
1: Ho veu tenir clar que se li havia de donar les facilitats possibles, que si... Sí.
2: Escolta, un xicot que acabava de sortir dels juvenils. Se'n va al Granollers. El Granollers era un desgavell. I aquí li muntem un ciri perquè pugui jugar. Doncs, no, i la realitat és que llavors has de parlar sempre de la conseqüència que porta això, eh? Jugadors que quan el van veure jugant, diuen... Encara me'n recordo. El primer partit que va jugar va ser al camp de l'Ametlla. Uh-huh. I el Sant Feliu, a la mitja part, perdia 0-2. I va sortir ell, i vam guanyar 2-4, 2-3. I el president de l'Ametlla em va dir, d'on te l'has tret aquest? Diu, no tindràs gaires dies, no? Doncs pues bueno, i va fer tota la seva...
1: Sí, sí, perquè Raül, al final costa trobar un jugador també que hagi passat tota la seva carrera en un mateix club, eh? I el Santi és un exemple d'això.
4: Sí, sí, sí. A més, clar, jo amb el Santi vaig coincidir els últims... Jo vaig pujar al sènior, que el Santi començava a ser veterano, però no tant. O sigui, vam coincidir 3-4 anys. I llavors jo ja el vaig tenir d'entrenador, que vam aconseguir l'ascens. I és això, no? Jo, el record que tinc de petit, clar, jo, el meu pare a la junta, els meus germans jugant, jo jugant des de l'escoleta, jo vivia al camp de futbol, jo feia la vida al camp. I el que diu el Joan, que va canviar el futbol... Els nens de Sant Feliu, en aquella època, tu volies arribar al primer equip per ser com ells, no? Jugàvem allà a la pista vella i jo em demano ser el Santi, clar, jo em demanava el meu tiet. Clar, l'altre davanter, que els dos, 30, 40 gols cada temporada, no? Jo em demano ser el Santi. I va ser l'època que això, no? Que els nens de Sant Feliu, i tu volies ser el primer equip per ser com ells. No? A la pista, jo vull ser el Messi, no. Jo vull ser el Santi, jo vull ser el Manolo... Jo vull ser el Xai.
1: És un altre concepte. I llavors, clar, al final el porteu aquí a Sant Feliu, però llavors s'havia de retindre aquí, perquè al final és un jugador que suposo que nòvies no li devien faltar al llarg dels anys. Vull dir que, llavors, que equips que el volien segur que n'hi devien haver molts.
2: Parlaré de cas de favors personals. Parlarem d'això. Vale? Només d'això. De favors que ell necessitava i els hi vam proporcionar. Amb favors.
0: I ja està.
2: Vale?
0: Claríssim.
2: Ja està, perquè és que entraríem ara en un punt que no d'això. El que sí que voldria dir, el marcar aquesta història també va marcar molt la història del Sant Feliu, perquè, mireu, quan vaig agafar el club, vam baixar l'última categoria, Vaig ser el pitjor president del món mundial. I llavors, a pujar 3 categories de cop, vaig ser el millor president del món. Entenem aquestes coses. Però poder anar d'excursió, i Ramon, que agafàvem aquells dos autocars i ens anàvem cap a València, i ens anàvem cap a Andorra i d'això, si no hi haguessin hagut jugadors diferencials com ell, això no hagués passat.
1: Sí, sí, sí.
2: Vol dir que a vegades, oi? Aquestes coses de com ho vas portant o com ho vas manegant, arriba a la conclusió d'això. I llavors una altra cosa molt important. En un club de futbol sabeu què és el més important?
1: Uh-huh.
2: No sabeu?
1: Què és el més important?
2: Que les dones s'avinguin.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: En aquestes categories, el més important és que les dones sabien.
1: Al final, aquí, deixa'm fer un incís, perquè al final la vida del Santi ha estat sempre estretament lligada a la Maribel. O sigui que al final és el record que des de sempre, des de ben jovenets, el recordem i és un record bonic, perquè al final la Maribel justament l'ha acompanyat a tots els camps. Vull dir que no és una dona que no, s'ha vinculat al futbol a tots els camps, a tot arreu, i sempre l'hem recordat doncs, a la grada animant, no? I al final és el que tu dius, Joan, al final tenir aquest entorn que està amb tu i que t'ajuda és algú...
3: Anar a Capellades i vam anar amb dos autocars.
2: Això no havia passat mai, eh?
3: Llavors vam anar a la Roca, que tenien un entrenador de primera divisió, i arribem allà i el tio amb tota la carpeta allà, i anava, bueno, aquesta, li vam fotre 0-11.
2: Aquell dia, de la Roca Gavarra Ramon, els aficionats del Sant Feliu van acabar tots els quintos del bar. No en va quedar cap.
3: Calents i tot, eh? Anaven en caixa a buscar.
2: Calents i tot, sí, sí. Bueno, una època fantàstica.
3: El dia de l'Ametlla, que diu Joan, la primera part 0-2 jugava el Manolo i el Felipe. Va sortir el Santi i vam acabar 2-6.
1: 2-6, va ser el rodat.
2: Sí, aquell dia el Filipe em va dir, Joan, ja em pots donar la baixa que jo no jugaré mai més. Amb aquest tio jo no jugo més.
3: I li vaig dir al seu pare, collon, d'on has sortit aquest nano? I diu, ui, no he vist res, avui no he vist res. Ja lo veureu.
1: Ton, t'imagines aquest futbol o què?
0: Home, jo, a veure, no et diré que el recordo, però jo recordo haver anat a veure el Sant Feliu amb el Camp de Terra, Camp de Terra de veritat, eh?
2: Sí,
0: i sots, i totes aquelles coses, i recordo haver-hi anat, i de tenir, jo què sé, 10 o 11 anys allò baixar del pavelló, i això devia ser l'any 94, l'any 95, vull dir que el Santi estava en plena ebullició. Deixem aprovar de saludar el Jesús Carné, que també el tenim per aquí. Jesús, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
0: Ara sí. No sé si estàs podent escoltar ja una mica la tertúlia, però,
6: sí.
0: Però vaja, moments memorables de futbol que els que estan descrivint el Ramon i el Joan, eh?
6: Bueno, és que el Santi era un d'aquells jugadors que va haver-hi un abans i un després. Un d'aquells jugadors diferencials. Era un tio que li donaves la pilota i et solucionava el partit. I aquests nous jugadors que marquen sempre en un club i, a part, era un tio, era amic, més que un company, era un amic. I, clar, aquest tipus de jugadors, amb la qualitat que tenia el Santi i aquest caràcter, doncs fan que es facin estimar per tothom.
1: Una persona sempre amb un sentit de l'humor, amb una ironia fina, amb uns comentaris sense immutar-se massa i deies, hòstia, ja saps, és... Un, sí, sí, realment un...
0: Quan has dit això, Jesús i Àlex, el Raül ha fet cara de...
4: És que realment ens ho havíem passat molt bé. Amb el Santi semblava... Perquè semblava tímid, semblava que no d'això, però deies molt. Sí que és veritat que després, quan entrava a dins del camp... Es transformava, eh? Però sí que el que deia el Jesús, un jugador d'aquesta categoria d'això... Jo tenia el sentiment, tu entraves al camp i els jugadors de l'altre equip li tenien por futbolística, eh? De dir, tu veies que aquell defensa aquell dia estava collonit. I, clar, tu sorties al camp guanyant. Tu sabies que quasi cada partit un o dos gols ja els tenies. I, clar, això et dona molt, eh?
2: També hi va haver un fet que també s'ha de dir, eh? Vam fixar el seu germà, també.
1: A l'Òscar.
2: Un altre crac.
4: Boníssim.
2: Mm-hmm. Un altre crac, eh? Llavors, esclar, tenir els dos germans va ser ja... Puc dir l'hòstia.
1: Sí, sí, i tant. Sí. Jo també vaig tenir l'oportunitat de poder jugar amb els dos i clar, realment era una dupla... Bueno, era una dupla que feia por, eh? Vull
3: i
1: dir que...
3: aquest equip
1: sí, sí.
3: Que van pujar sense perdre cap partit, que va vindre la penya extremenya, i portaven el Vilarrasa d'entrenador i anàvem a feia que dir als jugadors que... I el Joan Camí de los Vestuarios, abans de començar, li va dir, si toques un jugador no sortiràs d'aquí avui. Que ara me'n recordo, eh? Diu, si tu li fas mal a un jugador d'aquí no sortiràs d'aquí. I a la mitja part estaven 0-0. I anava per la pista aquella vella i deia, si jo tingués el Manolo i el Santi ja em portarien 5 gols. Van sortir la segona part i em sembla que les van fotre 7. Sí. 7. A mitja part.
0: Nois, al llarg de cap de setmana, després de conèixer doncs, la mala notícia la setmana passada, a través també del Jesús i el Raül, hem volgut fer una recol·lecta de veus de gent que ha compartit, ja sigui vestidor o ja sigui també doncs, que els ha entrenat el Santi. Hem pogut parlar amb el Salva Chacón, amb el Monchi, amb l'Isma Toneu, amb el Lluís Macià i amb l'Eloi Nortes. Amb molt carinyo i amb molta estima hem muntat aquest petit reportatge doncs, que recull també, evidentment, doncs, moltes més veus del que, i que ens ajuden a il·lustrar el que ha sigut la vida del Santi a Sant Feliu.

0: Per mi, l'arribada del Santi al nostre club i al nostre poble, per mi va marcar un abans i un després, sobretot en el que és el club de futbol Sant Feliu.
1: Bé, jo crec que el club, quan es diu la paraula Santi, és estrany que algú no el conegui o com a mínim no hagi sentit a parlar en algun moment d'ell, no? Segurament doncs, ha sigut la persona que ha deixat més empremta al club com a jugador. Jo he vist a jugar moltíssima gent a Sant Feliu, però com ell a ningú.
2: Perquè ell va arribar a Sant Feliu, que jo devia tenir uns 14 anys, i me'n recordo doncs, que anava a veure jo el primer equip i bueno, era admiració total per un davanter fora de sèrie que havia aterrissat a Sant Feliu i que no parava de fer gols.
3: Salva Chacón.
0: I jo la veritat és que no havia vist un jugador amb la classe i la categoria del Santi jugant en aquestes categories de regionals. Era un tio que podria haver estat jugant moltes categories per sobre del que estàvem jugant en aquell moment al Sant Feliu. Però va decidir quedar-se en el poble. Algú li devia agradar. Que el va enganxar, es van enganxar en el nostre poble i es van quedar tota la vida. Vull dir que era un tio doncs, que futbolísticament era una passada, era ràpid, habilidós, tenia gol. Sabies que si t'agafava la pilota hi havia molts números de que acabés en gol. Era un jugador doncs, que qualsevol equip de la comarca se l'hagués volgut endur. Ell va apostar per quedar-se aquí amb nosaltres. Va ser un Sant Feliu en més. Han fet vida aquí i és una gran pèrdua.
3: Lluís Macià.
4: Que la seva pèrdua per mi ha sigut molt dolorosa, perquè a part de ser un referent en el futbolístic, doncs era un amic i estic amb el cor trencat. A partir d'aquí dir que el Santi va ser el millor jugador que jo he vist mai al Sant Feliu i possiblement doncs, de tota la història, com molta gent li reconeix. També va ser entrenador al futbol base i entrenador després amb el primer equip on vam aconseguir ascensos i el record que tenim pues, mai esborrarà.
3: Jordi Monchi.
5: Què dir d'ell? Doncs que vaig compartir possiblement no, la millor època com a futbolista que vaig tenir, en la qual vaig estar molts anys a Sant Feliu compartint vestuari amb ell i al final, més que companys, érem amics, no? Vam viure moltes alegries, vam viure molt bon futbol. La clau està que durant tots aquests anys que vaig estar amb ell, doncs el Sant Feliu sempre va estar en unes posicions capdavanteres a la Lliga i era una època que disfrutava molt del futbol. Vale? Ell pròpiament doncs, com a futbolista era diferencial i era un d'aquells jugadors davanters no? que en qualsevol moment et poden decantar un partit i era molt fàcil jugar amb ell. El vaig viure fins i tot doncs, com a company i com a entrenador, que també ens ho vam passar molt bé.
3: Ricard Coca.
1: I vaig tenir la sort de poder compartir vestuari amb ell en diverses ocasions, a les seves dues últimes temporades, com a jugador quan jo encara era juvenil i anava algun diumenge convocat amb el primer equip. I al mateix temps ell era el meu entrenador al juvenil. I bueno, a partir d'allà, quan ell va penjar les botes, jo crec que ell ja tenia claríssim que aquella fornada de jugadors que tenia el juvenil doncs havíem de fer alguna cosa gran al club. I la temporada 2007-2008 ens agafa com a entrenador. Tots fem el salt, ja havíem fet el salt a amateur. Ell jo crec que ja tenia clar que amb nosaltres volia fer alguna cosa. I coincidint justament amb l'any que ens posen la gespa, doncs vam fer una temporada increïble, aconseguint la promoció, pujant de categoria. Jo crec que tots tenim un record inesborrable, no?
3: Isma Toneu.
2: Jo de gran he entrenat el seu fill, el Santi, ara del primer equip, fa uns anys, i res, la veritat que ens tenia molta estima, ell, els meus fills, el Marc i l'Àlex el seguia sempre a tot arreu. A l'Àlex que està jugant fora, doncs sempre em comentava, hòstia, l'Àlex ha guanyat, l'Àlex ha perdut, no sé què. També sempre, bueno, admiració d'ell cap als meus fills i jo cap al seu, no? Cap al Santi, i sempre parlant de futbol, moltes xerrades de futbol, res, i molta estima, doncs, això, a la Maribel, a la Irene, perquè no l'he conegut tant, però el Santi pare, el Santi fill, a la Maribel, doncs, molta estima de tota la vida.
3: Eloi Nortes.
6: Bé, doncs, d'en Santi em podria explicar moltes històries i anècdotes, perquè penseu que des de que jo era cadet, amb 14-15 anys, que va ser meu entrenador, després també l'etapa del juvenil, el vaig tenir un parell d'anys, i després també el primer equip. Per tant, són molts anys que vam passar junts. Recordo que quan jo era a Canara, amb 14-15 anys, li vaig preguntar i per què tu, amb la Maribel, el tema de fer l'amor i això, com ho feu? I recordo que em va dir, mira, normalment jo los viernes me pongo la capa de Superman i a l'ataque. I mira, se'm va quedar al cap. I així, per dir una anècdota graciosa, doncs destacaria aquesta.
0: Era un tio que era de la conya, dins del vestuari era un 10. Mai va anar d'estrella, vull dir que el tio era un tio que sabia que era el més bon equip, per dir d'una manera, però mai s'ho li van pujar els fums com per dir que n'és d'estrella. Molt bé, era un tio que, bueno, dins del vestuari, ja et dic, era un 10. I dins del terreny de joc, doncs, no cal dir-ho. Era d'una categoria superlativa, vull dir que era un tio que el que dic, que podia estar jugant diverses categories per sobre de lo que juga amb nosaltres.
5: Podria explicar alguna anècdota amb ell, que era d'aquelles persones que sempre deia, Monchi, tu dame-la, tu dame-la. No? Ell sempre demanava la pilota i recordo que un dia, en una jugada, no sé, m'anava una mica més endavant del mig del camp, vaig xutar d'uns 40 metres i vaig fer un golaç i li vaig dir, ves perquè no te la doy a veces, i em va dir, que cabron, però la pròxima me la das. Era d'aquestes persones que donava gust jugar amb ells i realment, doncs, vam disfrutar molt.
2: I una anècdota sí a destacar és que en un sopar de quan ja érem més grans, que no hi havia tanta gent de fora en el primer equip, me'n recordo un sopar que vam fer un divendres, que l'endemà jugàvem a Taradell, i el vam enredar bastant en el Santi, que no estava acostumat a fer xupitos ni res, i el vam enredar amb el Pep Acosta i el Jesús Carné, me'n recordo, i el Chacón. No, hem fet xupitos i la veritat que ens vam passar una mica massa i ell no estava acostumat i també es va passar massa aquell dia. I l'endemà, jugant a Taradell, vam fer un partit desastrós que vam perdre i ell no estava acostumat i va passar una ressaca de por i la veritat que ho va passar molt malament en tot el partit i llavors em va dir que mai més no tornaria a fer un sopar ni d'entrenador ni de jugador. No tornaria a fer un sopar d'equip el dia abans d'un partit perquè ho vam passar molt malament.
7: Doncs agrair també al Lluís Macià, al Monchi, al Salva Chacón, al Ricard Coca, a l'Isma Tuneu i a l'Eloi Nortes la confiança i la manera que s'han obert amb nosaltres. Jesús, no em puc estar a preguntar-te si en tens alguna de bona amb el Santi.
8: No, és que estava escoltant l'àudio aquest i moltes d'aquestes anècdotes que han explicat jo també hi era i m'estava descollonant, eh? No, aviam, amb el Santi sí que és veritat que anècdotes, te n'explicaria alguna o moltes perquè hem viscut, jo què sé, igual 10 temporades com a jugadors i després com a entrenador, però sí que us ho diré, que era un tio que ens havíem, personalment ens havíem enviat 15 vegades a la merda en un partit i a les jugades següents fotia un gol, venia i et feia un petó. Vull dir que era un tio que tenia aquestes coses, no? Era un crac. I això ho tenen els cracs. I realment el Santi era un amic dins del cap, per tothom, eh? Era un amic per tothom.
7: Em quedo amb aquesta sensació, eh? Jo no l'he conegut personalment, però em quedo amb aquesta sensació de que tots plegats transmeteu. I una de les coses, Àlex, que deia la gent, és sort de compartir temps amb ell, no? Tant a dintre del camp, com a fora del camp, com a entrenador, com a entrenat, no? Una mica la sensació aquesta.
9: Sí, efectivament, és una sort, perquè al final d'un tio així aprens moltíssim de només d'estar al seu costat, i jo crec que no ho podem deixar tampoc de passada, però va tenir una faceta també d'entrenador,
7: sí,
9: que tant. La seva primera temporada que agafa el primer equip l'ascendeix amb una promoció a la Balconada, si no recordo malament, oi?
10: A la Balconada.
9: A la Balconada.
7: Amb una codinenca en directe, ja em sembla.
9: Sí.
10: Vam empatar un al camp de la Balconada, que vam acabar el gol de l'empat, i llavors aquí jugàvem diumenge a la tarda i vam anar... Al matí vam anar al Mas Badó. No, al Mas Badó a...
9: A la Masia.
10: No, al Mas Badó.
9: Al Mas Badó.
10: Aquí la casa de colònies. Sí, sí. I vam anar i vam dinar, i això jo pensava...
9: Que no es liï la cosa.
10: Que no se'ns en vagi de les mans i això. I vam guanyar...
9: 3-1, diria.
10: 3 o 4-1.
9: Germans Hinojosas.
10: Els Germans Hinojosas, això, un ascens. I, clar, és que aquella lliga va ser una lliga molt disputada. L'Aiguafreda el vam guanyar a casa, a falta d'en tres partits, que ho havia guanyat tot. Que anàvem tercer i ja ens posem segons. I el penúltim partit anem al camp del Lladona i a mitja part perdíem 2-0. Que si perdíem aquell partit, la Garriga es posava davant, teníem tot l'equip de la Garriga ja veient, nos vam acabar 4-2. I l'últim partit, això és història de Sant Feliu, jugàvem contra el primer, va fotre un aiguat descomunal i el pavelló es va suspendre un partit de hockey mentre el camp de futbol es jugava un partit de futbol.
9: Imagina't.
10: A la pluja.
9: Però mira el que tenen aquestes les persones, pues, això, que acaben sent una llegenda, que al final, pues, de la seva faceta d'entrenador, tots recordarem aquesta icònica foto que va tirar, doncs, de la pinya, que és una portada de la pinya amb els jugadors mantejant el Santi, i al final... A tots ens ve a la memòria aquell moment, i aquesta foto jo crec que ja és icònica i passarà a la història tant del club com de Sant Feliu.
7: Clar, i tant que sí.
10: Jo crec diria que és l'únic de Sant Feliu que ha pujat com a jugador, ha guanyat promocions com a jugador i ha guanyat promocions com a entrenador. Penso que no hi ha ningú més que hagi fet de jugador i entrenador pujar. Perquè hi ha els altres ascensos que recordo, quan es puja... El 91, el 92, contra el Turó de la Pedra, si no m'equivoco, contra el Joan de Mont.
11: Amb
10: un gol del Dani.
11: Des de mig camp.
10: I llavors els altres ascensos va ser amb el Santi, llavors amb el...
9: Amb el Manel Casado.
10: Amb el Manel, amb el Titus.
9: Sí, sí, sí.
10: I ara, bueno, i el fill, el Santi fill, que va pujar a aquest últim ascens, l'any del
9: Centenari. Segona catalana.
10: O sigui, a més és això, el Santi fill també ha pujat amb el Sant Feliu.
9: Sí, sí.
7: Jesús, Raül, gràcies per acompanyar-nos.
10: A vosaltres. Hem fet
7: una bona repassada de la figura del Santi. Joan i Ramon, també gràcies per haver vingut i per haver dit que sí de seguida a venir a fer aquesta repassada de la vida del Santi.
11: Voldria fer un comentari.
7: I tant, endavant.
11: Que, en els moments aquests difícils, la gent del futbol, estigui el cas...
7: I ja està, oi? No cal dir res més.
11: No, perquè m'emociono. Ja no dic res més.
9: No, però al final és el que diu el Joan, té tota la raó, que al final el futbol és alguna cosa més que al final... Que un, bueno, jo crec que tots els clubs es viuen com una família, que ens ajudem uns als altres i que en moments difícils pues és quan un club al final es demostra pues això, no? Allò que diem de la família, pues la realitat és quan passen coses i al final pues tots ens ajudem. I jo crec que és el que dèiem al principi, no? Quan hem començat... Pues que des de la família donaven les gràcies a totes les mostres de condol d'aquests dies. Jo crec que això és el reflexe del final de la unió que es produeix. Molta gent del futbol que ha passat aquests dies per Sant Feliu per donar l'últim adeu al Santi. I això et dona pues, la magnitud de lo gran i d'aquesta sensació que només es pot explicar quan has format part d'un vestuari, d'un club o d'un esport com és el futbol en aquest cas.
7: Ramon, Joan, gràcies per venir.
11: De res, de res.
7: I Jesús, no sé si encara ets per aquí, gràcies també, eh?
12: Volia Jesús, dir que...
7: Ha marxat ja.
9: El Ramon volia fer un últim incís.
7: Ah, sí, digues, Ramon, digues, digues.
12: Quan
7: digues.
12: Va arribar el Santi, amb el Santi, l'equip, vam arribar a ser 350 socis a Sant Feliu. 350 socis.
9: Imagina't, imagina't.
7: Això és la força dels que tiren. Gràcies per venir. Nosaltres seguim endavant. Ens queden, són 9:15 del vespre. I farem una repassada a l'Oncodina Estrall i aquesta entrega del donatiu.
9: Molt bé, senyors. Ja veiem aquí.

0: Doncs això, falten 13 minuts perquè siguin les 9 del vespre. Jo crec que ha quedat clara la figura i ha quedat un programa que crec que és un record i, evidentment, doncs, envia també una abraçada a la Maribel i a la família en aquests dies complicats. Però, al final, la vida segueix i a Codina segueixen passant coses. Anna, no sé si vas poder anar a la jarana del Parc Usart d'aquest de setmana.
1: No, em vaig perdre una jarana a Sant Feliu.
0: Home, és estrany, eh?
1: Sí. No, però ma mare, en nom meu, ja li vaig dir, i dic... Jo he de saber què ha passat, què hi havia, no? Com va ser la fiestuki...
0: Ets tan guai mirar. Que tens representants
1: sí,
0: i tot, eh?
1: Sí, exactament.
0: És meravellós. Àlex, històric, eh? 303.000 euros, bestial.
2: És brutal i ho hem comentat mil vegades, no som conscients de la magnitud d'aquest projecte que neix i s'ha desenvolupat a Sant Feliu de Codines i agafant ja pues, l'entorn dels veïns i tal, no? Però que al final neix d'aquí, és nostre, i aconseguir aquestes recaptacions any rere any, millorant, i 303.000 euros, és que són xifres descomunals.
0: I tant, que sí, a més, amb aquest evident refons solidari que sempre que ens encarreguem de parlar-ne. Avui ens acompanya per parlar d'aquesta entrega de premis el Jordi Espanyol, en representació de l'Oncodina. Jordi, bona tarda.
3: Bona tarda a tothom.
0: Com estàs?
3: Molt bé, l'Anna es va perdre una festassa, que ho sàpiga.
1: Realment
3: va ser una cosa espectacular. Tant l'entorn com el muntatge que es va disposar allà va ser una cosa espectacular. O sigui, teníem allà un cantant de primeríssima fila que es va esperar fins al final de l'entrega per fer el Sweet Caroline, ell sol amb una guitarra que no se sabia, que va demanar que li aguantéssim el mòbil per poder-la tocar. Bueno, va ser una festa molt maca, en un lloc que també, deixem-ho dir, crec que no s'ha aprofitat prou per fer segons quines coses, perquè el lloc aquell és molt bonic.
0: Sí, si fan coses de vespre, de nit, a vegades per festa major i aquestes coses, allà al Parc Usart, Oiana, però així de dia és més per anar-hi, diguéssim, de manera individual, no?
1: Ja,
0: no s'hi va.
1: Ja vas donant idees pel col·lectiu que gana en falten, va.
0: Home, no,
1: està
0: clar,
1: bé.
0: És fantàstic el Parc Usart. Àlex, no riguis per sota el nas perquè també hi has anat a fer els forrats a la Parc Usart, tu.
2: Oh, ja sóc molt gran, a mi em queda molt lluny, això.
3: Tots hem passat per allà. Alguna nit de festa major hem passat per allà tots, jo crec.
0: Alguna nit de fosques ja hem passat. Avui volia parlar amb el Jordi perquè

0: I dic això perquè ens passa una cosa. Els diners aquests, que tota aquesta gent s'ha currat tant a aconseguir, han d'anar a un lloc on tinguem tots clars on van. Val? I que tinguem tots molt clar què se'n faran amb ells. Val? Llavors, què passava aquí? Que tenim molts diners cada cop més. L'altre es torna boig cada any i demana que augmentem 200.000 euros i, cada... i no parem. Llavors, què passa? Que el... que a l'haver-hi més diners tenim més demandes de fundacions que ens demanen que ajudem als seus projectes. I a més ens presenten projectes que són tots molt bonics i que saps que donaries diners a tothom sin más, sense cap mena de criteri. Vale? Llavors vam dir, escolta'm, això ho hem d'organitzar una miqueta, ho hem de posar una mica d'ordre, però nosaltres no som gent que sapiguem quins criteris podem posar aquí perquè decidim donar-li més diners a un o l'altre. No? Vam dir... L'equip va dir, escolta, si busquem un equip d'externs professionals amb els sectors aquests de les fundacions, de fet tenim un advocat, un economista, un metge de capçalera, un cap d'infermeria d'un hospital, vam anar a buscar una sèrie de gent que estava en el món del lloguer i que ens diguessin ells què havíem de fer. ¿Vale? Llavors, el que es va fer és que ens van preguntar sobre quins criteris voleu vosaltres que decidim, no? I vam dir, home, ens agradaria que fos pues, una cosa que fos pues, del territori, que fos innovadora, que tingués un retorn bastant visible a la societat, no? Vull dir que estigui alineat sobretot amb la idea de l'Encodines, que és ajudar a la lluita contra el càncer, no? Al final, el que es va fer una puntuació que un dels experts puntuava, algunes coses puntuaven més, que tenien més ponderació que altres, i al final va fer una classificació. Val? I sobre aquesta classificació, a base de regles de 3, pues els 100.000 euros que quedaven, un cop trets els 100.000 que tenim paraulats amb un covallers dels inicis, i amb dos projectes que estem seguint de fa anys, amb la Vilavecchia i amb l'Institut Goodman, que també pugen uns altres 100.000, ens quedaven uns 100.000 més, que són els que havien de repartir. De fet, el que hem fet és ordenar els imports que donàvem a cada una de les fundacions en funció de la valoració que li feien els experts. De fet, hem fet això. El que passa que això volem que vagi una mica més enllà, sí, amb dues coses. Primer, això que dèiem abans, vull dir que la gent que posa un donatiu a un equip o que demana a l'empresa que el posi, tot això, que sàpiguin que el donatiu ja s'està gestionant, diguéssim, d'una manera més, potser, més professional, perquè nosaltres som això d'aquest mundillo, no sabem res. I l'altra és que podem fer-li després un seguiment, val? Que aquesta és l'altra part que també ens interessa molt, que és que després, dins d'aquestes donacions, hi hagi una mena de conveni, un acte de compromís de que els diners se'ls gastaran amb el que ens han dit que es anaven a gastar, i un rendiment de comptes al final on es pugui demostrar que els diners realment s'han gastat allà. Vale? Això és el que volem fer els propers anys, i també volem potser obrir-ho més al total de les fundacions, perquè, per exemple, amb la Vilavecchia tenim un compromís d'acabar, no sé si ho estan fent dins de l'entorn de l'Hospital de Sant Pau, estan fent una renovació, una remodelació d'un pavelló modernista, que és el pavelló de la Victòria, perquè era un ricachón d'aquests que se va morir la filla i li va muntar un pavelló que és de la filla de Victòria. I els està costant nada menys que 6 milions d'euros la renovació, perquè volen fer habitacions o apartaments petits, mini apartaments, perquè els pares puguin estar amb els seus fills que són malalts terminals de càncer. Pues amb aquests portem 3 anys fent-ho, ens en queden un mes, i haurem pagat una habitació sencera. O sigui, hi haurà una habitació o un apartamentet petit, un apartament petit, de 25 metres quadrats, que haurà patrocinat plenament, 100%, que segurament portarà el nostre logo o el nostre nom. I això és una cosa que també pues, ens retorna d'una manera de veure realment que estem fent coses importants. No?
1: I afegit això, aquest retorn que comentaves, una de les coses que també queda molt bé és que això queda. No és que sigui una cosa d'un projecte curt, sinó que queda. Si en aquest pavelló de la Victòria estava pensant que és molt, molt interessant. Jordi, ens queden 3 minutets per acabar el programa, però abans m'agradaria saber quins són els pròxims passos que té l'Oncodines així en ment, ara, així a curt. Feu vacances o ja...

0: Gasteu bueno, ja. Això... Ja aneu a tope.
1: Això ja sabeu que la ment del Lluís Vilalta no para. L'any que ve volem fer 500.000 euros. Per això ficarem una cursa en bicicleta, que volem ficar 200 bicicletes allà al mateix dia amb un circuit diferent, amb bicicletes de tot tipus, perquè pugui participar tothom. Segurament aquest any hem notat que molta gent se li feia mica llarga les etapes d'aquest any i segurament farem alguna etapa una mica més curta o un recorregut sencer una mica més curt perquè la gent més gran o la gent que potser ve més a passar un dia i vol arribar a dia a Sant Feliu i no arribar de nit i és molt mort, pues pugui fer-ho també i també seguirem fent també un recorregut més llarg pels que vulguin córrer més i més. Aquests són els objectius de cada any que ve i amb tot això recaptar 500.000 euros.
0: Repte gros, Jordi, un repte important, però que segur que, vaja, coneixem-vos una miqueta, com us coneixem en aquesta casa, segur que anirà de conya. Molt interessant el que ens has explicat del tema de les fundacions, penso que val molt la pena ser transparents amb aquestes coses, sobretot quan són calés de donacions, és encara més important que quan són calés públic.
1: Quan els diners no són teus has de ser molt curós, no
0: amb
1: els diners que te'ls porten altres.
0: I tant que sí. Jordi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Que vagi molt bé.
1: Vinga, bona nit. Adéu-siau.
0: Orgull d'on Codines. Jo cada vegada que em parlen, i ara és que m'ho estava imaginant, el tema aquest de les habitacions, i és una cosa que és per estar... Escolta, xapó, eh? Nois?
2: Sí, efectivament... Al final és el que dèiem, eh? Vull dir que quan pots ajudar tanta gent, i pots ajudar tanta gent des d'aquí, des de Sant Feliu, i quan ja has d'estructurar pues, un punt de professionalitat per això, perquè al final els diners són diners, són molts diners, i és important tenir un criteri a l'hora de repartir. Per tant, és que no... Se'ns acaben els elogis, la veritat.
0: I tant. Anna, tens la bici a punt ja o no?
3: Ostres, la bici.
2: Ton, jo ho tinc claríssim. I tinc el Raül aquí, que no ha marxat encara. Com que no em feu recorreguts a la meva mida...
0: Vale.
2: Queda aquesta paraula només. Gravel. Ja està. Àlex Mir, Gravel. Ja està.
0: Queda dit.
2: Queda dit
0: gravat,
2: aquí a les 8:58 del 25 de maig del 2020... No sé quan som, ja 25.
0: Però Gravel elèctric o Gravel de pedals normals?
2: No, de pedal.
0: Ah, carai.
2: De pedal.
0: Bueno, doncs escolta, l'Àlex agafa el compromís de la Gravel. Només ens diu això. Aviam si li quadra amb les idees aquestes que té Lluís Vilalta i la cosa quadra i el veiem fent amb unes bones malles voltant pels camins de Serra de Sant Feliu. Pau, tenim agenda, no, oi? No ha d'haver-hi gran cosa d'agenda.
4: No, en principi no hi ha competició ja. Vale. I que hem de confirmar si hi ha alguna cosa més pendent d'alguna federació, però en principi temporades acabades ja.
0: Doncs molt bé, escolta, hem fet un t'ho jugues diferent, un t'ho jugues especial. Esperem que a casa, sobretot, la Maria i la família l'hagin rebut com volíem que el rebessin i que sigui una abraçada col·lectiva des de la ràdio per tota la família. Àlex, Anna, gràcies.
3: Vagi molt bé.
2: Se'ns acaba això ja, eh? Se'ns acaba, eh? Ja es van acabar les setmanes i ja se'ns acosta l'estiu.
0: 3 o 4 programes es deuen quedar, una cosa així. Tenim ja encarat. La setmana que ve aviam si parlàvem els de futbol sala, aviam com han valorat aquest final de temporada, que no ens oblidem, no ha sigut l'ascens que volien ells, però hi ha hagut ascens de categoria.
2: Sí, sí.
0: Per tant, escolta, que això no passa amb tants equips. Sant Feliu diumenge té la tendència de perdre categories. Pau, gràcies.
4: Ara a veure.
0: Marxem. Cuideu-vos molt. Gaudiu d'aquest preestiu que esteu tenint a Codines aquests dies i ens escoltem la setmana que ve. Que vagi bé. Bona nit.

0: Bona tarda, benvinguts a l'últim Anem a la Muntanya del mes de maig. Passes de gegant, ara ja cap al final de temporada. Són les 9:06 minuts d'aquesta nit del 25 de maig de 2026. Torno a repetir la data, 25 de maig de 2026, perquè sembla que estiguem als vols de Sant Joan o sembla que estiguem a principis de juliol, perquè Déu-n'hi-do, quina calorada aquests dies. Déu-n'hi-do com pica el sol. És ben bé, després en parlarem al final del programa, però és ben bé que estem, jo crec que tots, una mica despistats amb el que està passant. Però no estem gens despistats d'on som, que estem aquí a l'estudi d'Ona Cuinenca, a punt de començar el programa d'avui. Amb aquesta olor ja d'estiu per totes bandes que es va respirant i amb ganes de compartir els pròxims 53 minuts amb tots vosaltres. Escolteu-nos en directe o a través de totes les maneres que són possibles, que també serem molt contents de que ens escolteu. Sense cap més paraula, ja donem la benvinguda a tots els membres de l'Anem a la Muntanya que estan aquí davant dels micros verds que tant ens caracteritzen, que tant caracteritzen a Ona Cuinenca. Què tal, com esteu?
1: Bé.
0: Aguantant aquesta calorada ja.
1: Sí, sí, màniga curta, tot taco sí, i pantalons curts.
0: Jo encara he anat amb màniga llarga, ara.
1: Bueno, és que ara quan sortim ja estaran per sota dels 20 graus, això suposo.
0: Sí,
2: ja farà fred.
1: Llavors ja farà una mica. Ja.
0: Però ha canviat com mitjó en pocs dies, després en parlarem.
3: En dos dies ha passat de ser primavera fresca a estiu calorós.
0: Dius passat encara plovia i fins i tot va nevar al Pirineu, dius passat, en algun lloc bastant, i en 4 dies s'ha fet això un tomb realment extraordinari. I bueno, estimen, després no llargo, ja. Després ho parlarem. Vaig anar a caminar per això pels vols de Sant Feliu el dissabte. I encara està tot molt obert, per això, encara...
1: Sí.
0: Jo crec que si ara acaben unes tempestes o així al juny, que segur que plou una mica al juny, ho tenim molt, molt salvat,
1: Sí, el que passa...
0: Encara que farà aquella calor tan gran,
1: el que passa és que quan comenci a fotre dues setmanes o tres de calor seguida sense ploure...
0: Sí,
1: s'assecarà tota l'herba que hi ha aquesta, tota aquesta herba que ha crescut i així, veuràs tu llavors com riurem,
3: Sí.
1: Que...
0: Sí, però crec que els arbres grans tenen...
1: Ah, no, els arbres grans tenen... no, en principi no. Tots els que havien de caure, tots encara no, Jo en tinc a la carretera algun de controlat que encara no ha caigut. O sigui que, i cada vegada que hi passo me'l miro a veure què passa, a veure si cau en aquell moment o no. Hòstia.
0: Sí, no.
1: O sigui que...
0: Jo feia dies que no feia una ruta tan llarga que va votar en Sant Feliu i en cas nota els efectes de les arbres caiguts.
3: I tant.
0: Caure moltíssims, Una trinxada...
1: N'hi ha molts, no molts.
0: Espectaculars, aquell dia va fer una
1: ventana. No, i anant pel bosc, de vegades vas per un camí que has fet sempre i tot de cop fas una curva i et trobes un arbre allà al mig que ha caigut i que, bueno, has de començar a mirar per veure on el passes i...
0: No, és que... Clar, ara ja fa dies que ha passat, però... Déu-n'hi-do que hi ha ventada, Déu-n'hi-do que hi dia, Va ser forta, Va ser molt, molt forta, sobretot a la nostra zona. És on més ens va tocar. Molt bé, algú més a destacar?
1: No, bueno, jo, mira, volia comentar... Jo volia comentar una cosa que em va passar ahir i que pot passar a qualsevol. I és que vaig anar a caminar per allà a Cabanyelles i quan ja tornava... Se m'acosta un gos amb una mala cara i una mala llet. I, hòstia, jo portava un pal, perquè sempre surto molt pal. I li vaig ensenyar el pal i tal, però em bordava i m'ensenyava les dents, O sigui que...
3: I et ve l'amo i diu, no fa res.
1: Sí, no, espera't.
0: Era gros?
1: Se'n va anar, era grosset. No enorme, però era grosset. se'n va anar i al cap d'una estona torna. I tornem, i altra vegada. Jo ja nerviós, ja saps? I bueno, finalment se'n van tornar. I llavors vaig veure la parella que... I els vaig fotre una bronca com una casa. Home, esclar, vull dir, els gossos s'han de portar lligats, tu. I més quan és un gos com aquest, que els amos segur que saben com és el gos, no?
3: I tant.
1: doncs, vull dir, collons, un gos així no pot anar de sol per la muntanya, tu, no hi pot anar, home. No,
3: si has d'espantar a l'altra gent...
1: Sí, sí, no, mira, i ara estic pensant en comprar-me algun esprai d'aquests de pebre o així per portar-lo a sobre, tu, perquè algun dia et pot passar alguna cosa i tens un disgust com una catedral, tu. Sí. I et fot una mossegada i...
0: No, és que pot fer molt mal, eh?
1: Home, i tant, que et pot fotre mal, tu. Un gos de... I a les dimensions que tenia la cara que fotia, tu, de veritat, eh? Mira que m'he trobat gossos pels carrers i per les muntanyes i per tot. Però em sembla que és la primera vegada que m'ha acollonit un gos, eh? O sigui que sí, sí, no?
0: Sí, estaves acollonit, vaja.
1: Bueno, estava no ben acollonit del tot, però sí, perquè portava el pal, i amb el pal jo pensava que me'n podia una mica escapar, no? Perquè li podia fotre algun hòstia, alguna... Però si no hagués anat amb el pal, m'hagués acollonit molt, eh?
3: Sí. Jo m'hi he trobat, Joan, sí, i alguna vegada m'he acollonit fort. Sí. I d'altres, el que et deia, ve el gos corrent de lluny i de lluny sents... No fa res. Sí, i penso, ja el tinc a sobre, espero que no em faci res.
1: Sí, sí. No, però és que aquesta parella estaven molt lluny, que no el veien. O sigui, no van veure com a mi se'm posava el gos. Eh? No el van veure perquè estaven molt lluny, no es veien, encara no es veien. Els vaig veure després caminant cap allà, els vaig veure, els vaig trobar.
2: Sí, sí.
0: Bueno, però més s'ha portat...
2: Jo fa unes setmanes també, pujant, vaig sortir a fer una volta... Vaig anar cap a... Volta Solanes, diria, sí, cap a les Elies i després cap a l'altra banda. I just sortir darrere el cementiri de Sant Feliu, pujant cap amunt pel Corriol, també dos nois amb un gos, i el gos em va marcar. O sigui, em va saltar i em va marcar el braç.
1: Hòstia. O sigui, et va arribar...
2: Sí, sí, sí. O sigui, no va ser una mossegada com a tal, però va ser com un cop de... De morro, saps? Vull dir, em va dir, hòstia, està bé? Dic, sí, estic bé, però això no... Vull dir, no és normal, això, no? Vull dir...
3: Ja pots estar lligant.
2: Vull dir, clar, vull dir...
1: Sí, no hi ha dret, amb l'assumpte dels gossos, vull dir, collons, els amos, no els, si és un gos que saben que és perillós, aquest segur que ho sabien que feia aquestes coses perquè no serà la primera vegada.
2: Jo
1: el que se'n va enfrontar amb mi portava molta mala llet, o sigui que...
0: Però a part...
2: I encara ens pregunten, quan aquest diumenge que vam fer la caminada de l'entrega al Xec de l'Enquins, encara ens pregunten si poden portar gossos la gent. Cada acte que fem hi ha algú que pregunta si poden portar gos. I dèiem, no, és que... Per molt que estigui acostumat a la gent, i a més perquè si no seria sentar un precedent que no volem. Però és que no amb tanta gent, no, els animals. Bueno, millor que no.
3: Sí, perquè si després deixes a un, has de deixar
2: a tothom. Sí.
0: No, llavors, clar, vindien 30 gossos.
2: Clar, llavors quin gos es porta a mi i quin no, seria un drama. Per això diem que no. Però sí.
0: I a part per la fauna salvatge, no sé.
1: No, per això que jo em compraré un esprai d'aquests i el portes, mira, el portes a la motxilla perquè un dia et pots trobar un senglar que sembla ser que això no és massa efectiu amb els senglars, però bueno, el senglar normalment, si sent soroll, també fot el camp. No, mai se m'ha enfrontat mai un senglar, no? O sigui que...
3: Bueno, i això de la fauna salvatge potser no crec que sigui tan important, perquè al final sempre s'han tret gossos, però la cosa és educa'l. Si el gos no fa res realment i et creu això, oita, si vol deslligat, deslligat, però si saps perfectament que el teu gos no el creu, i que pot saltar, encara que sigui saltar, que no vol dir ni marcar ni res, però hi ha gent que no li agrada que li saltin els gossos. Doncs, si no el pots controlar...
4: No saps el que et farà.
3: Clar. Mm.
1: No, jo havia tingut un gos, un pastor belga, que et posava les potes així, però era un gos que era molt inofensiu, però et posava les potes a sobre. Clar, podia collonir una mica, però no feia res. A part que jo no el deixava córrer, no? Però és que aquest tenia... Vull dir, em va ensenyar les dents, eh? Allò que quan se't foten així del davant i t'ensenyen les dents, m'hi cago un teu, fot una caguera que és massa, no? I això, hòstia...
0: L'altre dia em va passar un senglar per sobre. Va passar un senglar per...
4: Va esperar un moment perquè vaig anar a comprar el bon preu.
2: Els senglars no volen, de moment, Pep? Els senglars no volen. Vull dir que això, a sobre, aviam, explico bé perquè...
4: El cotxe, com si no m'anés, dic, collons, para un moment, hi ha un lloc que sé dels Vivers Ernest a davant, que hi ha un lloc per parar, i sento una remor pels d'allò. Em pensava que era un tio, i dic... Ja agafo una roca, dic, si em surt un tio d'aquí, li foto el cap. I no, em surt un senglar, però...
2: Com una vaca.
4: Però molt gran, eh? I em va passar, però com d'aquí al pau. O sigui, que el tio devia estar acostumat a molt les persones, perquè és que si no, no... No em va dir res, no em va dir mirar.
5: No,
4: va continuar, pam, pam.
5: Et podia preguntar on vas.
4: Jo crec que vaig a la Riera, els agrada molt les Rieres a les nits i això, jo crec que van anar a buscar la Riera, els havia despertar, perquè com que volen de dies, havia despertar i van anar a buscar la Riera, però no... Però, hòstia, m'ataca jo i... Buah, jo sí que m'ho colló, no m'ho colló. Buah, és tot un par de corda, que bueno, però tela. Molt bé, alguna cosa més? Tot bé?
1: No, tot bé.
4: Molt bé, doncs anem a... per l'editorial d'avui. De què ens parlaràs, Joan?
1: Doncs avui parlarem de la trinca. Parlarem de la trinca.
4: Molt bé.
1: Sí, és un article.
4: Posem la cinturí, sisplau, Pau, i hi ha l'editorial d'avui dedicada a la trinca.

Doncs sí, es tracta d'un article que vaig llegir al Punt Avui d'ahir i l'està escrit per el Josep Poc Clara, catedràtic d'ensenyament de secundària, i diu la transició segons la trinca. No llegiré tot l'article sencer, però la major part. Diu, la trinca va posar l'accent satíric a la transició amb cançons irreverents que feien broma dels fets del moment i van fer riure tota una generació de catalans. Des del novembre de l'any passat, 50è aniversari de la mort del Franco, anem llegint la premsa un munt d'efemèrides que rememoren fets de la transició que ens va portar cap al règim sorgit de la Constitució del 1978, en el qual, per bé o per mal, encara estem vivint. Tota etapa històrica té associada una banda sonora. La música en què ens produeix en aquell moment inspirada en els fets polítics o socials. Les terres de parla catalana, bressol de cantautors, van ser fecundes en aquest sentit. Autors com Lluís Llach, Ramon Muntaner, Quico Pi de la Serra, Joan Isaac, Maria del Mar Bonet o Raimon van produir cançons de gran impacte en aquells anys, que alguns casos encara escoltem i recordem. Per altra banda, va haver-hi també un trio de Canet de Mar que hi va posar l'accent satíric amb cançons irreverents que feien broma dels fets del moment amb caricatures, paròdies i unes lletres molt enginyoses que van fer riure tota una generació de catalans. A moltes cases hi havia discos i casets de la trinca, que va esdevenir tot un fenomen popular. La cançó per primer cop explica les sensacions d'una persona que vota per primera vegada i enganya l'oient fent-li creure que el protagonista va a practicar sexe. Un altre tema que havia estat reprimit durant la dictadura i va esclatar durant la transició. És avui quan ho faré per primer cop, perquè un dia és un dia o ara o mai. Que un tingui necessitats és llei de vida. I també el cos m'ho demana. Què carai! El tema Un gran dia ironitza sobre la primera comunió, un costum tradicional de la societat del moment. I diu així, per un pare i una mare n'és alegria millor al veure el fill fer la primera manifestació. Califa, composta en temps del franquista, és una crítica als abusos del poder a un ritme de xotis. I diu... Diu l'article 26 que en cas de compromís el califa pot, si cal, refregar-se a l'engonal i passar-se pels de llonces totes les lleis del país. També van tractar el fet polític català a una cançó com el Far West No Hi Ha Res. I diu que una tribu d'indis a l'oest americà que té alguna retirada amb el poble català. I continua. I per asserenar els ànims d'aquest poble tan tossut es firmà un tractat de pau que li diuen l'Estatut. Però com sempre passa al cine i a l'hora de la veritat es tracta amb rostres pàl·lids, sempre són paper mullat. I fins aquí l'editorial d'avui.

I us llegiré un preu de dites que m'han passat. I la primera diu: el que aprem d'observar no li cal preguntar. I l'altra que diu: que la força, el coratge i les ganes de lluitar mai ens abandonin.

0: Moltes gràcies, Joan, per l'editorial d'avui dedicat a la trinca. Molt bé, van marcar l'època, eh?
1: I tant. Van fer molta conya, i tant cantant així a través del disc com a través de la televisió, que també va fotre uns programes sensacionals. Per mi estaven força bé, va dir, se n'enfotien de tot Déu, dels polítics i de la mare que els va parir. I la llàstima és que ara tindrien molta feina.
0: No s'hi posarien ja, passarien ja tot. Molt bé, moltes gràcies. La setmana vinent, la primera editorial del mes de juny. I passem al coi del dimecres. Pep Sanz, on anem avui?
2: Avui anem al Castell de Montpalau, aquí a la Serralada Litoral.
0: Molt bé, anem cap al Castell de Montpalau amb la coi del dimecres.
3: Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Montbrú.

Doncs bona nit a tothom. Comencem la redacció de la Colla del Dimecres. Avui ens dirigim fins a Pineda de Mar i passat pel seu municipi anem a trobar un petit espai de pàrquing que està a prop del molí de Can Marquès. Comencem per pista asfaltada i a pocs metres endavant hi ha un encreuament de pistes. Agafem la de la dreta. En aquest mateix punt i endinsant vora el bosc hi ha el molí fariner de Can Marquès. Sembla, segons diuen, es va construir al segle XI i ampliat al segle XIV. Tenia la funció principal d'aprofitar l'aigua que baixava de la riera per moldre el gra de blat. Seguim per aquesta pista asfaltada, que comença a agafar desnivell. Al poc la deixem per entrar un camí que voreja la riera i que ens porta fins a la font del ferro que portava un bon raig. Aquesta font prové d'una mina d'aigua ferruginosa que va ser parcialment desfigurada amb la construcció de l'autopista C32. A pocs metres salvant la torrentera, en època romana, es va construir una arcada que s'inclou dins la mateixa conducció d'aigua que el tram d'aqueducte de Can Cua. Deixem la font i seguim pista amunt fins a arribar a l'espai on hi ha l'església de Sant Pere de Riu, l'església romànica. Les primeres notícies que es tenen remunten a l'any 1014. Feta la visita, girem cua i retornem fins al començament de la pista principal. Ara seguim per la carretera asfaltada i al poc la deixem per entrar a una pista de terra, on hi ha indicacions per pujar cap al turó i castell de Montpalau. Al mateix camí hi tenim una altra visita, un forn de calç en perfecte estat. El deixem també. Aquí hi ha dues opcions de pujada, pista i corriol. Nosaltres optem pel corriol. És costerut i pedregós. Es puja fins a un coll i seguidament s'arriba al cim del turó de Montpalau, de 264 metres. Situat als vessants, coberts de pins del massís del Mont Negre, hi trobem també les ruïnes de l'antic castell de Montpalau. La vista panoràmica de l'Alt Maresme és immillorable. En el mateix espai, molts segles enrere de la construcció del castell, el lloc havia estat ocupat per un assentament ibèric que ha deixat vestigis de tables a partir del segle IV abans de Crist. De la fortalesa medieval en queden alguns murs i restes de la torre de l'homenatge. Desfem el camí i fent una petita circular retornem de nou a l'aparcament. Durant el camí amb els cotxes fem dues aturades per veure el pont del Diable i visitar l'aqueducte romà de Can Clua, una mostra del passat imperial romà. Aquest vestigi recollia les aigües d'un petit congost de la vall del riu, assentament i l'existència d'un dipòsit de rec als voltants. Una curta caminada matinal de 6 quilòmetres, amb un temps de caminada de 2 hores 15 minuts i un temps total de 3 hores 25 i un desnivell acumulat de 313 metres. Molt boca aquesta excursió.

0: Moltes gràcies, Pep. Cim modest, 264 metres.
1: Bueno, sí. No tots els cims són a 3.000 metres.
0: No. Hi ha molts cims baixos, diguem, que són molt macos, eh? Són molt macos.
1: Jo aquest cap de setmana vaig estar a Figuerassa, al prop de Rasos de Peguera, i ja ho he estat, al mirador de Figuerassa.
2: Em sembla que sí, em sona molt.
1: Està a prop de, entre el santuari de Caral i Rasos de Peguera, entremig.
3: Hi havia parapents?
1: Sí, estava ple, Pau.
3: Es vola allà des de...
1: I la veritat és que no és un cim, però és espectacular. Les vistes que hi havia del pantà de la Vells, que està ple, Pep, està ple de vessar aquell pantà.
0: Jo vaig anar també a un mirador Paré, també. Estava el cel net des del Paré, extraordinari, també.
1: Aquest mirador vistes. També és molt maco,
0: eh? Molt maco, és molt maco,
1: el que tenim aquí.
0: Sí. No tenim gaire explotat això, però molt maco, eh? És molt maco, molt maco. Molt bé, moltes gràcies. La setmana vinent, la primera colla del dimecres del mes de juny. I ara ja tenim aquí el Josep. Josep,
4: bona nit.
0: Amb totes les novetats del Centre Excursionista.
4: Això que s'acaba el mes, Pep, ja s'està acabant el mes. I ahir vam tenir la xifra final de l'Oncodines Trail, tu, que a veure si havien arribat als 300.000, doncs van passar. 303.733, tu, vull dir que ha sigut un èxit total, tu, vull dir que això dona alegria de denunciar-ho, saps? Bueno, i què ens queda? Només que els dissabtes hi ha una sortida a l'Ametlla de Mar, el camí de Ronda, que si veniu el dijous o el dia 28 us hi podeu apuntar, i el mateix dia amb el president nosaltres anem doncs d'allò és l'Ametlla de Mar a fer l'Assemblea General Ordinària i Extraordinària de l'OFEC, vull dir que passes unes quantes hores per allà en xitxat a veure ja amb què, per on van els tiros i anar aguantant. I bueno, ja encetem el mes de juny. Què tenim el mes de juny? Comencem el dia 7, la Coral La Llum va a Rupit amb la 59a Cançó de Muntanya de l'OFEC. Llavors, què ens ve? El dia 14 fem una matinal al Gerra, perquè com a cuidadors del Gerra el tenim molt descuidat i hem de veure ja amb què, com estan tu, perquè no pot ser això, saps? Hem d'estar al cas. Llavors, ens ve el dia 18, hi ha la Mir, es fa una Mir a l'Institut. O l'Institut Manel Carrasco i Formiguera, que ja en portem, aquest serà el tercer, vam fer la Mira o Jaume Balmes, el FEDAC, i ara tocava l'Institut. El dia 19 ja comencem els audiovisuals, Teresa, els audiovisuals a la fresca. Suposo que serà així, oi? Bueno, ja demanem a la fresca. Ens ve l'Obert Naudín, que ens parlarà del nord del Pamir. A veure què ens dirà. És una incògnita. Aquest senyor ho porta molt ben estudiat. El dia 21, una altra sortida, que es anirà de Portbou a Llançà. La reunió serà el dia dijous, dia 18, que us hi podeu apuntar. I, per últim, el dia 28, una altra matinal per veure un altre tos del Gerra, a veure si ho tenim. Ja acabem pitat i ben d'or, perquè la federació això ens ho demana, que almenys com a cuidadors ho tinguem bé, saps, Pep?
0: Molt bé.
4: Vull dir que aquest de moment serà això, ja suposo que quan hàgim anat a la federació o a l'assemblea a veure quines novetats us podem anunciar.
0: Perfecte, recordar, sobretot aquest dissabte, la matinada, el dia 30.
4: Sí.
0: Molt bé, molt bé. I després ja anirem actualitzant cada setmana
4: a veure
0: les novetats del mes de juny.
4: Ara està d'allò, tot just s'ha...
0: Perfecte.
4: Ja està.
0: Molt bé, moltes gràcies, Josep.
4: Molt bé.
0: La setmana vinent, més novetats del Centre Excursionista i més agent del Centre Excursionista. I ara, si us plau, Pau, la sintonia de l'entrevista estatal del programa d'avui i tot seguit ja escoltareu a Pep Sanz.
5: L'entrevista de la setmana.
1: Bé, doncs, bona nit a tothom. Avui ens acompanya Pau Calero. Pau Calero és un especialista en el caiac, sobretot en el caiac de mar, i, de fet, potser és un dels pioners aquí a Catalunya. És guia i formador de caiac, i, a més, doncs, també especialitzat en divulgar i en fer servir, doncs, en fer formacions de caiac i també ajudar a que hi hagi un ecoturisme en el mar i la natura per molta gent. Bona nit, Pau.
5: Molt bona nit.
1: Com estàs?
5: Com esteu?
1: Com estàs,
5: bé,
1: Pau?
5: Molt bé. Molt bé. Mira, doncs ara mateix em trobo a la punta del Cap de Creus.
1: Què dius?
5: Al far, veient la posta del sol i res, aprofitant aquesta meravella de la natura per sopar una miqueta.
1: Ostres.
5: És a dir, un lloc molt especial, molt recomanable.
1: Oi tant que ho és.
2: Ets una mica privilegiat, doncs no? Carai,
5: bueno,
2: tu, perquè
5: vida,
2: és que
5: la vida brinda moments i cal aprofitar-los, oi?
1: Oi tant.
2: Encara s'hi pot anar al Cap de Creus, així és més o menys per lliure, o s'ha de demanar
5: sí.
2: permisos i no sé quantes coses més?
5: Bueno, ara el que passa és que fins a certa hora del matí pots accedir amb el teu vehicle particular i a partir d'una certa hora doncs, has d'agafar el servei que tenen muntat des del parc, que és una llançadera que et porta fins a la punta o fins al Pla de Tudela, que és aquest lloc tan màgic on Dalí s'inspirava per crear les seves obres tan fantàstiques, no?
1: Sí.
5: Però sí, sí, la veritat és que a fora temporada és de fàcil accés i quan doncs, estem a la temporada alta i tot està molt petat, doncs una mica més restringit. Però bueno, s'hi pot accedir, hi ha maneres de fer-ho, sí.
1: Doncs Pau, espero que ens puguis sentir bé. I res, l'únic que... Ens sents bé, eh? Una pregunta dins del món del caiac com a un dels pioners aquí és com vas començar a introduir-te en aquest món i intentar doncs, fer de mestre i de formador de caiac, no? Que et va cridar l'atenció.
5: Doncs mira, jo vaig estudiar turisme i després d'estudiar turisme vaig fer un postgrau en guiatge turístic. I la meva idea doncs, era pues, dedicar-me més a aquest turisme cultural o inclús a treballar arreu del món, ja que tenia idiomes, no? Doncs, per poder córrer món i tot plegat. Llavors, un dia em vaig enfilar damunt d'un caiac i allà va canviar absolutament la meva vida, perquè allà vaig descobrir una manera molt íntima de relacionar-me amb el mar, poder explicar la nostra cultura, explicar la nostra natura i explicar una mica allà on jo vivia a través del caiac. I allà va començar doncs, una passió. Aquesta passió es va convertir doncs, en una idea o en un projecte. No? Vaig somiar en que potser podria muntar una escola, podria muntar un centre doncs, per poder explicar les coses. Aquest projecte es va convertir en una realitat. Quan els meus pares em van avalar, vaig demanar un crèdit i es va tirar endavant. I des d'aleshores doncs, m'he dedicat a això, a explicar el Cap de Creus, a explicar la nostra cultura i la nostra natura a través del caiac.
1: Molt bé, carai. I quants anys fa ara que
5: doncs,
1: tens aquest projecte?
5: Doncs 25 anys.
1: 25 anys.
5: Fa exactament l'any passat va ser 25 anys, que vam fer una festa de celebració, i també va ser un moment en què vaig decidir fer un canvi de rumb a la meva vida i vaig vendre el negoci i vaig emprendre un altre nou camí.
1: Molt bé. I quin és aquest nou camí que has emprès?
5: Hòstia, doncs mira, m'agrada que em facis aquesta pregunta, no? Jo, a Mesa que Caiac, aquesta escola que vaig muntar a Llançà,
1: sí.
5: Sempre havia intentat fer com dues coses, no? Una era ensenyar, que a mi m'agrada molt ensenyar i m'agrada molt doncs, poder compartir coneixement i fer que les persones creixin, això per un costat.
1: Sí.
5: I per l'altra banda, també m'agrada molt el fet de teixir i fer que doncs, passessin coses, no?
1: Uh-huh.
5: I per això, si en un principi doncs, l'empresa estava molt dedicada, érem molt especialistes en donar cursos i érem molt especialistes en anar amb caiac tancat i tot plegat, va haver-hi un moment que vam començar també a fer rutes amb caiacs oberts, perquè així ens ho va demanar el mercat i vam entendre doncs, que el caiac era un mitjà. Uh-huh. Al cap d'un cert temps vam començar també a posar en valor doncs, això que dèiem, no? El territori, la gent local, el que ens fa diferents, i vam començar a fer que els nostres productes, les nostres experiències, es converteixen en experiències ecoturístiques, no? Uh-huh. I d'allà vam començar doncs, això, a teixir. I llavors ara, en l'estat en castig, doncs, per un costat segueixo ensenyant, perquè jo feia de professor especialista en diferents cicles formatius, i un institut ens ha demanat a mi i un altre company que els ajudem a desenvolupar tota la programació i continguts per fer el cicle inicial i final de formatius de tema de piragüisme. I per una altra banda, estic amb l'AMNE, que és una entitat de referència i que veritablement m'omple d'orgull i em fa molta il·lusió, una entitat naturalista que fa molts anys que està a l'Empordà, doncs els ajudo amb el tema de la coordinació, i per tant allà segueixo teixint. I per tant allò que era la meva essència, no? Perquè al final quan un té un projecte personal doncs acaba transmetent aquest projecte personal al com un és, no? com nosaltres som, sí. Doncs per un costat era molt de compartir els meus coneixements i per l'altre era molt de teixir, que sempre passés coses amb la gent que tenia al voltant. Ho estic fent amb el món de l'ensenyament i ho estic fent amb l'APNE, no? Sí. Els amics dels aigomolls i del patrimoni natural de l'Empordà. I això és màgic.
1: Oi tant, perquè, oi tant.
5: Perquè fa que encara estigui vibrant molt amb aquestes dues històries, no?
1: Uh-huh. I amb tots aquests anys i aquesta trajectòria d'ensenyar i d'aprendre, no?, també del caiac i la natura i Catalunya i el Cap de Creus i l'Empordà en general, tu has vist com ha canviat, també deus haver vist moltes coses, no? Com ha canviat, com també la gent doncs, també ha anat tenint doncs, també més interès, no?, pel Caia, potser. Com has vist tots aquests canvis? Quins són els que t'han sorprès més?
5: Bueno, pensa que quan jo vaig començar amb el món del caiac, vull dir, érem quatre empreses de Catalunya. Vull dir, i de ser quatre empreses de Catalunya, mica en mica es van anar muntant més centres, més punts de lloguer, i ara, veritablement, a la costa catalana, quasi, o la Costa Brava, que és el que jo més em referencio, des de Portbou fins a Blanes, uh-huh, hi ha un lloc on pots llogar un caiac a cada poble, no?, cada municipi.
1: I tant.
5: Això per un costat. Per tant, s'ha popularitzat molt. També ho ha fet que grans superfícies de venda de material esportiu, vull dir, venen caiacs, vull dir, tant ho pots trobar a supermercats, com qui diu, com a grans superfícies de material esportiu, no? I això també ha fet que s'ha acostat a molta gent, i allò que abans era d'unes quantes persones i que eren molt especialistes, s'ha popularitzat molt.
1: Clar.
5: Antigament la gent comprava molt el seu material propi per fer la seva aventura, i ara això jo crec que també ha canviat, perquè també, com que hi ha més proveïdors de material, doncs ja no hi ha la necessitat de tenir el teu material propi, sinó que el pots anar llogant. I un dia pots anar a Montrevé, i l'altre dia pots anar a Llançà per descobrir el Cap de Creus, pots anar al Fluvià per fer els aigomolls de l'Empordà, o pots anar a altres llocs, i a cada lloc tens un proveïdor. No?
1: Sí.
5: I això ha facilitat molt la història. I per una altra banda, jo crec que, i sobretot havent passat doncs, la pandèmia que vam passar, la gent s'ha sensibilitzat més de que és relacionar-se amb els espais naturals ens dona alguna cosa intangible, que de fet sí que és tangible, que ens alinea, no? Que ens alinea en tornar a recuperar qui som i perquè estem allà on estem, no?
1: Clar.
5: I
1: sobretot aquí a l'Empordà, que és on més et toca, no? Tot aquest tema de l'ecoturisme i de la divulgació ambiental que feu, que és molt important i que segurament moltíssima gent doncs fa molt bona feina i també li agrada i vol aprendre'n, a la vegada, com més a l'abast està de tothom, també potser pot ser una mica més difícil o més fàcil que molta gent no cuidi la natura com ho hauria de fer, no? El fet de tenir-ho tot tan a l'abast i tan fàcil. Quina és la part més difícil de fer aquesta divulgació ambiental?
5: Bueno, ho prenc de consciència, de que a vegades allò que estem intentant d'ensenyar és fràgil i per ser conscient de que hi ha coses que són delicades, no? En aquest sentit, jo li explicava l'altre dia a la Teresa que jo vaig fer una formació, un postgrau de valors i significats espirituals de la natura, en el qual allà vaig aprendre que hi havia valors intangibles de la natura i d'allò que expliquem o d'allò que vivim, que són molt fràgils, no? I un exemple molt clar podria ser el silenci, no? Llavors, jo molts dels guiatges que proposo, inclús quan faig un caiac snorkel aquí a Llançà, doncs jo intento començar la sessió escoltant el mar, no? Per dir-ho d'una manera. I això et posa en una situació o et posa en una predisposició a viure allò d'una certa manera. Però, a més, hem d'estar agraïts, perquè ja que em parles de l'Empordà, l'Empordà, com bé sabeu, doncs hi ha el Parc Natural del Cap de Creus, hi ha el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, hi ha el Parc Natural del Montgrí Medes Baix Ter, inclús hi ha el Penín de l'Albera.
1: Sí.
5: Això vol dir que tenim molta part del territori que està gestionada per uns gestors que s'encarreguen i han de preservar aquests valors naturals. I, en algun dels casos, com pot ser el Cap de Creus i el Montgrí Medes Baix Ter, ho fan alineant el que és els visitants, és a dir, el turisme, amb el que és la preservació de la natura. Amb una cosa, amb una eina d'Europarc que es diu la FETS, la Carta Europea de Turisme Sostenible. I això què vol dir? Abans hem de pensar, per exemple, no? Jo era un empresari del sector turístic i, per tant, el sector més conservacionista m'hi veia com un perill, no? Perquè jo era un empresari del sector turístic, per ells. Però entre el sector de lo que eren els empresaris turístics, jo era un hippie, jo era el hippie dels caiacs. Per tant, jo era... Saps?
1: Sí, sí, sí.
5: Llavors, al final, s'han casat les dues històries i s'han començat a sentar a la taula les persones que es dediquen a la preservació del nostre medi natural amb els gestors del que és la indústria turística i estan aconseguint generar sinergies o generar maneres d'entendre el com volem que es visitin els espais naturals que són beneficiosos per tothom, no?
1: Clar, clar, clar.
5: I això, jo crec que a l'Empordà tenim un bon exemple. I si parlem de la Garrotxa, si parléssim de la Garrotxa, allà és on va néixer tot, no? Allà és on hi ha quasi bé la primera Carta Europea de Turisme Sostenible. I allà, que no hi havia turisme, van buscar amb el turisme una manera d'activar l'economia de manera sostenible i posant en valor el territori, posant en valor les coses que els feia únics, que jo crec que és molt interessant. I és el que, de fet, aquí a la Costa Brava intentem de fer, no? El model turístic de la Costa Brava és un model, si tu vols, que ja és una mica antic, vull dir que ja fa molts anys que som, és un model turístic madur. I ara que ens estem adonant, doncs, que no tot s'hi val i que posar en valor allò que ens fa diferents i posar en valor la natura i la qualitat del mar i la qualitat dels nostres serveis i de la nostra gastronomia, al final ens posiciona molt millor davant de destinacions que sempre seran més barates, no?
1: Ah.
5: I, per tant, no té sentit, ja no només pel turisme, sinó per qualsevol tipus de negoci, per mi, per com jo penso, no té sentit anar per la lluita de preus, no?
1: I tant.
5: I hi ha altres valors que poden fer que el teu servei, que la teva experiència proposada o que el teu producte acabi siguent molt valorat i sigui el triat perquè aporta uns valors que són doncs, especials, no? I a casa nostra, i ara ja no només parlo de l'Empordà,
1: sí,
5: que evidentment som molt afortunats, podríem parlar de Girona, que evidentment doncs, som molt afortunats, però de Catalunya, de Tarragona, de Lleida, de Girona...
1: Sí, sí, sí.
5: I de tant. Barcelona, som molt afortunats.
1: Sí, sí.
5: I, per tant, val la pena que ens ho creguem, no? I a mi, a vegades, quan veig com Barcelona a vegades es desdibuixa, jo crec que tornar-la a dibuixar ens tornarà a posicionar encara molt més, per dir alguna cosa, no?
1: Sí, depèn de per on tu miris, sembla que s'hagin venut una mica, no?, el turisme i... Depèn de qui a la Girona ho pots veure i depèn de quin sector ho pots comparar més fàcilment, no, també?
5: Correcte. Pensa una cosa, jo ara estic en un projecte a través d'un amic, un bon amic, que va estudiar turisme junts, que té una empresa de consultoria de destinacions esportives, amb Maurici Carbó, i amb ell ara estem fent un projecte a Múrcia. Uh-huh. I si jo et dic Múrcia, a priori, tu dius, hòstia, és Múrcia, pobra gent, no? Perquè sembla tot com molt cremat, i la mar menor i tal. Doncs, bueno, allà ens han encarregat un projecte d'intentar de posar en valor tot això, amb una història que farem que es diuen Senderos Azules, no?
1: Sí.
5: I intentem de posar en valor recuperar l'essència. I estem fent una sèrie de rutes que són ecoturístiques, d'accessibilitat universal, i que intentem, doncs, de tornar, que tornin a creure en allò que eren i posar en valor, doncs, hòstia, aquell pescador, aquell restaurant, tot allò que ens torna a posar a mercat, no?
1: Clar.
5: I en aquest projecte, doncs, estem jo i en Miquel Sunyer, que va ser el creador de les Vies Braves d'aquí de la Costa Brava i de Catalunya. Vull dir, bueno, hi ha tota una sèrie de professionals que el que intentem de fer és tornar a posar en valor això que a vegades, doncs, ens hem desdibuixat, el que tu deies, no?
1: Bueno, i justament, i ara potser em desvio una mica, una manera de barrejar el caiac, la cultura i el producte local és l'enocaiac.
5: Ah, i tant!
1: Una de les coses que ofereixes o heu inventat, no sé si ho heu inventat vosaltres o no, però
5: sí.
1: una activitat que barreja el caiac amb el vi, no? Explica'ns una mica com funciona.
5: Doncs mira, l'enocaiac és una experiència en la qual el que fem és posar el paisatge a la copa. Fem una navegació, en aquest cas per Llançà, sortint de la platja del port, per anar cap a una zona molt bonica, que és la zona Cap-Ras, la zona més verge del litoral de Llançà, i en allà hi ha vistes del que són les vinyes d'Ugues de Valla. Expliquem una mica el tipus de viticultura que tenim a l'Empordà, expliquem les varietats autòctones, expliquem una mica el tipus de terroir que tenim, i després, anant a una platja, doncs, ve algú de la bodega, normalment o l'Edu o l'Ester, uh-huh. i ens explica una mica, ens fa un tast, i doncs, podem provar doncs, dos, tres vins, i podem doncs, veure doncs, aquest paisatge. No? A més, hem fet alguna cosa molt divertida, que han sigut tastos verticals. I això què vol dir? Que hem agafat una referència, per exemple, els Coma Fredosa, que és un dels vins bons que té, o que a mi m'agrada molt, vaja, que té Ugues de Valla, l'Edu, i fem un tast vertical en el qual fem tres o quatre anyades diferents i les provem, no? I llavors te n'adones que al final l'ampolla, el carreter, és el que ha passat aquell any. Aquella climatologia, aquella calorada, clar, aquella pluja...
1: Sí, sí,
5: i és molt interessant. I llavors l'enocaia, que és un d'aquests exemples que hem fet i hem intentat d'abordar per fer que el caiac ja no és la finalitat, com quan vaig començar, sinó que el caiac és un mitjà, uh-huh. un mitjà de descoberta, no? I l'enocaiac, o l'herbocaiac que fèiem amb l'Abris Mar, que era el que era el... un dels consellers del celler de Can Roca uh-huh. i que havia estat fent moltes coses en tema d'etnobotànica i de botànica culinària, doncs l'herbocaia què era? Doncs fer una ruta identificant les plantes i la flora que hi havia pel camí, no? I llavors fer un tastet d'això que anàvem veient, no? Vull dir que coses que veritablement molt xules.
1: Oh, i tant. I a més molt interessants. I aprendre mentre practiques i fas exercici?
5: Home, fantàstic.
1: Sí.
5: Fantàstic.
1: A més, anar amb caiac per la Costa Brava, jo que hi he anat, és un espectacle. Tots els penya-segats, depèn de les platges, les cales, les formacions
5: totalment.
1: Amb la tramuntana, tot el que hi ha. I si a més hi ha algú que t'ensenya les plantes que hi ha, els animals que hi habiten, tot això... Clar,
5: brutal.
1: És una cosa que crec que hem de tenir més en compte, també, tothom.
5: Totalment. Penso que la Costa Brava és un festival pels sentits. Vull dir, comences aquí a la part nord, no?, a la Costa Brava Nord, aquest Portbou fins a la punta del Cap de Creus, aquestes roques negres, no?, aquestes roques que estan molt erosionades pel vent, amb aquests, quan arribes a la zona de la punta del Cap de Creus, afloraments de pegmatita blancs, no? Vull dir que és aquestes roques negres i blanques, no?, te'n vas cap a la zona, per dir-ho d'una manera, de les Illes Medes i és més calcari, no? I per tant, les roques són més blanques, no? Són més arrodonides. Just passes el cap de Begur i, coi, de cop, les roques són roses amb franges de color negres. Te'n vas cap a la zona de Lloret i Tossa i aquell granit de color groguet, no?
1: Sí, sí,
5: jo penso que era molt divertit perquè nosaltres aquí llançàvem lloguer de caiacs i la gent se'n va d'expedició, no? Llavors se torna al caiac de mar i, veritablement, en funció de la sorra que hi havia dintre el caiac, podíem esbrinar o podíem saber o intuir on havia

0: increïble.
1: I tant, i tant.
0: Paisatgísticament i també culturalment, eh? Vull dir que molt potent.
1: Ara que hi estem posats i que comentaves alguns dels punts, podries donar dos, tres exemples de llocs o activitats que podrien fer la gent perquè a tu t'agradin i que creguis que si hi ha oients que ho vulguin fer algun dia...
0: I tant, doncs i tant. Amb caiac vols dir, eh?
1: Sí, sí, o amb caiac o alguna activitat que no tingui per què tenir a veure els caiacs, però que tu...
0: Home, mira, jo, si t'anés de dir per dir-me 4 o 5, tampoc m'extendré gaire, però un caiac snorkel aquí llançar, per dir una manera, d'anar de la platja del port, anar a la zona de Cap Ras i tirar-te amb una aigua somera, transparent, amb un fons de Posidoni espectacular, jo aquesta m'agrada molt fer-la, molt. I quan l'he guiada, l'he disfrutat i l'he gaudit moltíssim. Si saltéssim i ens anéssim ja del Cap de Creus, d'aquesta zona nord, d'aquesta zona salvatge, potent, la més verge de la Costa Brava, jo, sens dubte, faria una recalada en un port lligat, amb un lloguer de caiac just davant de la casa del Salvador Dalí, per descobrir aquests paisatges tan bonics i tan màgics, no? I possiblement, doncs, combinats amb aquesta història tan cultural, tan també bohèmia, no? Bohèmia daurada del Cadaqués.
1: Sí.
0: Després, evidentment, un ornitocaiac pel riu Fluvià, descobrint els ocells pel riu Fluvià, podent-ho combinar amb uns aiguamolls de l'Empordà i descobrir aquesta zona, doncs, evidentment, per mi és com molt màgic, no? És com molt i molt màgic. I després el que I deia, no? Si ja ens anem una mica avall, o sigui, les esquitxades aquestes roses i negres de lo que seria la zona de Tamariu, aquesta zona així, és molt xulo. És molt xulo, no? I per mi, doncs, val molt la pena. I ara, evidentment, seré filiopàtric, però jo ara estic sopant al far del Cap de Creus. Acabo de veure una posta de sol que és que encara l'estic veient, perquè, com bé saps, encara no s'ha fet de nit del tot. Això és molt màgic. O sigui, venir a la punta al Cap de Creus un dia a veure la posta de sol i fer un curri de bou o fer el que vulgueu menjar, vull dir, per mi és molt màgic, no? Al igual que un altre dia pujar aquí al monestir de Sant Pere de Roda i fer un dinaret amb tota la vista que tens allà baix, estant al mig d'un monument del segle X, segle XI, no? Hòstia, jo crec que, bueno, sí.
1: Jo he vingut a veure la sortida de sol aquí al far.
0: Home, l'1 de gener?
1: No, l'1 de gener no, però va ser un estiu, però...
0: Si has vingut l'1 de gener, t'anava a cantar la sardana que es balla en el sol ixent del primer dia de l'any.
1: Ostres, doncs mira, una cosa més que ens podem apuntar a l'agenda.
0: De la costa empordanesa n'és el més bonic recés, portitxol antic, per sempre visca caqués, per tradicions de nos amb nos... Així s'aixeca el dia 1, aquí a la Carai. Punta del Cap de Creus.
1: Home, totes aquestes coses sumen a l'agenda de coses a fer algun dia, eh?
0: Hosti, i tant.
1: Hosti, Pau, escolta'm, que això passa el temps molt de pressa. No sé si hem pogut parlar massa, perquè tens un currículum molt extens i segurament ens estaríem 3 hores parlant d'això.
2: Bueno, ja tornarà.
1: Però sí.
0: Hola, Teresa.
2: Pau.
1: Oh, i tant.
0: Com estàs, bonica?
2: Bé, i tu?
0: Molt bé. Content de sentir-te.
1: Doncs, Pau, hauríem d'acabar l'entrevista i si de cas ja podríem tornar a continuar un altre dia i continuem parlant d'això, que és molt interessant.
2: No sé, cap a octubre o novembre, deixarem passar un parell tres de mesos.
0: I tant que sí, sempre que vulgueu aquí em teniu, la veritat.
2: Molt bé.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Pau. I continua veient aquesta magnífica posta de sol.
0: Una abraçada molt gran i res, espero que... D'això que hem parlat, doncs, us hagi inspirat per poder venir a descobrir un petit raconet d'aquest país fantàstic que tenim.
1: I tant que sí.
2: Molt bé.
1: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: Bona nit.
2: Adéu. Bona nit. Adéu.
0: Adéu.

0: Últims minuts del programa d'avui. Els dediquem a l'espai del temps, com gairebé sempre. Què podem dir? Què podem dir d'aquest temps que estem tenint aquests dies? Doncs que és més típic de finals de juny, ja de Sant Joan i dates pròximes, que no pas de finals de maig. Tot i que jo recordo, així de memòria, que l'any 2015 al maig va ser també molt calorós, ho recordo perfectament, va ser molt calorós. També recordo el 2022, que va fer moltíssima calor. Sí, sí, sí. Jo el 2022 me'n recordo perquè la Gemma Permanyer va fer 40 anys i vam fer celebrar per aquí amb una caseta que hi ha per aquí a Solanes, me'n recordo, que hi havia. I aquell dia era pel 20 de maig o així, l'únic encara més abans que aquestes dates, i ja va fer una calor enorme. Aquell dia me'n recordo perfectament que estava en una onada de calor. Però bueno, sembla ser que els pròxims dies d'atenció es batiran tots els rècords. Però bueno, veurem. Veurem què passa, perquè demà serà un dia semblant al d'avui, màximes entre 29 i 30 graus, que jo crec que cap al prelitoral ja són una mica normals, a més de maig, però està pujant molt el termòmetre cap a l'interior. A Lleida és una de les pròximes, ja han arribat als 35 graus, i aquí sí que és una calor bastant disparada. Tot això per què? Perquè hi ha un anticicló enorme al centre d'Europa i està proporcionar una bombolla de calor molt gran, encara més, sobretot a França, Regne Unit, allà tenen temperatures disparadíssimes del que tocaria. Dimecres, de cada dimecres, encara pujarà una mica més la temperatura. Màximes de 31 graus cap a casa nostra, a Ponent ja arribaran els 35. Molts pocs núvols, tant demà com dimecres, molts pocs núvols, només 4 núvols a tarda inofensives. I atenció, perquè dijous arriba el pic de calor d'aquesta bombolla d'aire càlid que tenim a sobre. Les mínimes 17-18 graus a casa nostra i les màximes de ple juliol, màximes de 33-34 graus a Sant Feliu, cap a Ponent poden arribar a 38-39 graus, per això dic temperatures de ple juliol. I fruit d'aquesta mateixa calor, les nuvolades seran més importants. Dijous tarda podem tenir ja tempestes, sobretot cap a la zona del Pirineu. Aquí veurem només les restes de les tempestes, però sí que dijous a la tarda, també a casa nostra, els núvols es desenvoluparan d'una manera més important. No creiem que arribi a ploure, però sí que veurem nuvolades bastant més importants. I això és tot. Intentar passar aquesta bombolla d'aire càlida com es pugui. I els mapes a més llarg termini, he vist que, atenció, a l'1 de juny tornarà a canviar la cosa i podem tenir una primera setmana de juny força fresca. Però tot això ja ho anirem analitzant la setmana vinent. Moltes gràcies i molt bona nit a tothom. Fins la setmana vinent. Adéu.
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

Bona tarda, nens i nenes, amics i amigues de Planeta Rock. Aquí comença el programa més rock'n'rollià de les zones arrianes moianeses. Aquí comença el programa que us porta a través de la història de la música rock de la mà de qui us parla, Toni Colomer Nothingman, jo mateix. Saludem, com sempre fem, els amics de Sant Feliu de Codines que escolten la repetició del programa els dilluns a les 11 del vespre. Bé, aquestes últimes setmanes hem estat parlant de la gran icona de la música que és Bob Dylan. Vam repassar en tres capítols la seva, diguem, els seus inicis des de l'escena folk de Greenwich Village a Nova York fins al llançament del seu primer disc elèctric i ens vam quedar amb, diguem, la publicació del tema Like a Rolling Stone. Bé, avui tenia previst continuar una mica la seva biografia una mica més enllà, tampoc tant. Més que res, fins al festival, el famós festival de Nashville, on va presentar la seva vessant elèctrica i que ha portat tanta polèmica i ha escrit tants i tants llibres. Tot aquell lío de que si Pitsiger va voler tallar el cable de l'electricitat que portava l'escenari perquè no suportava que Dylan hagués traicionat l'esperit folk acústic i s'hagués passat a l'elèctric, que la gent li anava cridant Judas, en fi, tot això, i arribarem al següent programa, que també aprofitarem ja per acabar Dylan de fer alguna traducció d'algun tema d'ell. Però avui, com que tampoc he pogut acabar el guió aquest que us tenia promès, he pensat que seria bo escoltar algunes de les grans versions que s'han fet de temes de Dylan. Com ja us he dit diverses vegades durant aquests últims episodis, quasi bé sempre les versions que s'han fet de temes de Dylan són superiors a l'original. I començarem per la que està considerada, diuen alguns, això va a gustos, evidentment, la millor versió que s'ha fet d'un tema de Dylan. No sé si és la millor o no, això va a gustos, però sí que és de les més originals, evidentment. És la versió de All Along the Watchtower que va fer Jimi Hendrix del tema que Dylan havia publicat en el seu vuitè àlbum John Wesley Harding el 1967. Aquesta versió Hendrix la va publicar en el seu disc de 1968, Electric Ladyland. I és una versió realment molt original per la utilització de la guitarra, evidentment, però d'efectes de so i, diguem, de producció absolutament psicodèlica. És una versió que realment és tremenda. De fet, està considerada per la revista Rolling Stone en aquella llista que va fer dels 500, les 500 millors cançons de tots els temps, està ni més ni menys que en el número 48. És una versió que va, en el 1968, va arribar fins al top 20. És una versió brutal. Escoltem, doncs, Jimi Hendrix i la seva versió de All Along the Watchtower.

versió realment sorprenent de All Along the Watchtower, el Jimi Hendrix Experience, amb Jimi Hendrix, evidentment, a la guitarra, amb el grandiós bateria Mitch Mitchell a la bateria i Noel Redding al baix. Una versió realment sorprenent per l'època. Bé, passem a una altra famosíssima versió d'un tema de Bob Dylan. Estic parlant del tema Mr. Tambourine Man, que van popularitzar a la banda The Byrds. The Byrds és la següent banda a la qual dedicarem un programa a Planeta Rock, quan acabem de parlar del senyor Dylan. Aquest single que van treure del primer àlbum dels Byrds, l'àlbum que és de 1965, doncs van agafar aquest tema de Dylan, el van escurçar, evidentment, perquè les cançons de Dylan no s'acaben mai, i van fer una versió realment meravellosa. De fet, els Byrds han sigut la gran banda que s'ha considerat precursora del que es deia el folk rock, que era agafar cançons folk, però passar-les pels sedars del rock, especialment, a part de tenir un combo en baix, bateria, etc. El que li dona el so característic a aquesta versió és la guitarra Rickenbacker de 12 cordes de Roger McGuinn, que, repetint un petit riff, li dona tot el cos, diguem, a la cançó. Va ser un èxit brutal tant dels Byrds com, vull dir, que aquesta versió va ajudar que el públic de rock doncs s'apropés una mica a la música de Bob Dylan. The Byrds, una gran, gran banda. Escoltem Mr. Tambourine Man.

Mr. Tambourine Man dels Byrds, el seu primer gran èxit. Penseu que els Byrds, que en parlarem, com us he dit, ja al pròxim programa, o dintre de dos, bueno, tenia dintre les seves files, evidentment, el gran Roger McGuinn, l'ànima almenys sonora dels Byrds, però també hi havia David Crosby, que més tard fundaria Crosby, Stills & Nash. Hi havia el gran Gene Clark, que és un tio que jo hi tinc una devoció especial. En fi, una banda que ja en parlarem, perquè va fer grans versions, grans temes originals i va tenir un èxit brutal a Amèrica. De fet, se'ls considerava els Beatles americans. Passem a una altra versió conegudíssima d'un tema de Bob Dylan. Parlem de la versió del tema I Shall Be Released que The Band va fer pel seu primer disc, el disc de debut, el Music from the Big Pink, el 1968. Music from the Big Pink està considerat un disc fonamental dintre de la història del rock americà. Parlarem aquí uns quants programes de The Band, perquè The Band és una gran banda. La relació de Bob Dylan amb The Band és òbvia. The Band va ser la seva, diguem, banda de suport quan es va tornar elèctric durant unes quantes gires. I la seva amistat va durar anys i panys. És curiós perquè davant eren tot músics canadencs excepte el Levon Helm, que era, em sembla que era del Mississippi, no sé, però era, diguem, del sud dels Estats Units. El que cal destacar potser d'aquesta versió, a part de que és una interpretació molt, molt emotiva, és potser la veu principal, que és de Richard Manuel, que porta aquest to melancòlic i espiritual molt intens. Amb els anys, aquesta versió, que en principi, aquesta cançó, que en principi no era una de les més conegudes de Dylan, s'ha fet molt, perdoneu, molt imprescindible dintre de la història del folk i el rock. Escoltem aquesta preciosa versió de I Shall Be Released.

de pell de gallina, aquesta versió de I Shall Be Released de The Band, amb Richard Manuel a la veu principal. Com us he dit, Music from the Big Pink, aquest primer disc de The Band, ho va revolucionar tot. Eric Clapton volia unir-se a The Band, però li van dir, no, és que aquí no improvisem, aquí fem temes de dalt a baix. La gent arrifava a The Band perquè es fos la seva banda de suport i de cop van treure dos, tres discos, potser, que són autèntiques obres mestres, amb un compositor principal que era Robbie Robertson, però amb Levon Helm tocant la bateria i cantant, amb Rick Danko, Richard Monell i Garth Hudson, que és l'últim supervivent, o era l'últim supervivent de The Band, que va morir el 21 de gener del 2025. Ja no queda ningú. Com a, diguem, a punt final, aquest tema va ser l'últim que van tocar en el memorable concert The Last Waltz, l'últim vals, aquell concert que van gravar per despedir-se amb gent tan famosa com, en fi, Johnny Mitchell, Neil Young, Neil Diamond, Ronnie Hawkins, el mateix Bob Dylan, Muddy Waters, Paul Butterfield, en fi, els Staples, un festival. És una pel·lícula increïble de Martin Scorsese. I el tema amb el que van acabar el concert va ser aquest I Shall Be Released. Bé, passem a una altra versió també molt coneguda d'un tema de Bob Dylan. De fet, és un tema que es diu Mighty Queen, que originalment havia estat escrit per Dylan durant les sessions de The Basement Tapes. The Basement Tapes van ser unes sessions de gravació de Dylan precisament The Band. Llavors Manfred Mann, aquesta banda, aquesta banda britànica, li va donar un estil més pop i més alegre, amb un ritme molt enganxós i uns cors que han esdevingut memorables. La cançó va arribar al número 1 de les llistes britàniques i, evidentment, és una de les cançons més conegudes del grup. Escoltem Mighty Queen de la banda Manfred Mann.

memorables aquests cors de Manfred Mann amb aquest Mighty Queen, un dels seus grans èxits, potser dels seus grans èxits, no potser el número 1, però por ahí. Bé, passem a una altra versió conegudíssima de temes de Bob Dylan. Clar, és que s'han fet versions de temes de Bob Dylan per donar i vendre. Jo us estic posant més o menys els que són més coneguts. Després us posaré alguns que no són tan coneguts, però que són autèntiques meravelles. Bé, una altra versió que està considerada una de les adaptacions més personals i més influents d'una cançó de Bob Dylan és el tema que van fer la banda Them, en les quals hi figurava el immens, el lleó de Belfast, el senyor Van Morrison. Van Morrison, a mi m'encanta l'època de Dem, perquè és que sembla com, és com una mena de Jagger, o sigui, tenen la veu com molt similar. Això ho dic jo, no sé si la gent estarà d'acord o no. I van fer aquesta gran versió d'un tema de Dylan que es diu It's All Over Now, Baby Blue. Va ser un dels primers èxits de Dem i la van publicar poc després de la publicació de que Dylan l'hagués publicat en el 65 en el seu àlbum Bring It All Back Home, que vam parlar una mica la setmana passada. Bé, no m'enrotllo més. Escoltem aquesta gran versió de It's All Over Now, Baby Blue, amb la veu impressionant del senyor Van Morrison.

El lleó de Belfast, amb la seva emoció habitual, amb la seva emotivitat, amb la seva entrega habitual. Una gran versió. Una altra versió que està considerada una de les reinterpretacions més impactants i originals d'una obra de Bob Dylan és el tema que en va fer la grandiosa, la diva absoluta de el jazz, encara que va tocar tots els pals possibles, la gran Nina Simone. Nina Simone va fer la versió del tema de Dylan, The Ballad of Hollis Brown, que havia aparegut en el seu àlbum The Times They Are Changing, aquell tercer àlbum que us vam estar parlant la setmana passada, on Dylan va tenir ja va començar a veure que, coi, que estava escrivint temes per... més aviat per el que la gent volia o esperava d'ell, sinó, i no cançons que ell volia escriure. Doncs bé, Nina Simone va agafar aquesta cançó i la va portar al seu terreny. És una cançó que explica una història tràgica marcada per la pobresa i la desesperació, que Simone va transformar en un tema amb una base hipnòtica i influències, ja veureu, de jazz, blues, soul, en fi, el que era Nina Simone, que era una persona que abarcava molts estils i que ho portava al seu terreny. Per mi hi ha l'estil Nina Simone, és una cosa bastant indesxifrable. La seva profunda veu aporta encara més tensió emocional a aquest relat fosc de la lletra. Com us he dit, és una de les versions més considerades més increïbles d'un tema de Bob Dylan. The Ballad of Hollis Brown, Nina Simone.

0: Impressionant aquesta versió de The Ballad of Alice Brown, de Nina Simone. Com us dic, és una versió que està considerada una de les més grans interpretacions d'un tema de Dylan. Però clar, qualsevol cosa que interpreti Nina Simone agafa uns nivells d'excel·lència difícilment superables. Bé, hem estat posant una mica versions antigues. Anem a coses una mica més actuals. Per exemple, passem ara a una versió que sé que agrada molt a un gran dylanià amic meu, que és una versió que va fer Nora Jones del gran tema de Dylan, a Forever Young. És un tema que va interpretar en un concert que se li va fer quan va morir Steve Jobs, diguem, el gran, l'alma mater d'Apple, en un concert que es va dir Celebration of Steve's Life. Allà van tocar doncs músics que Steve Jobs admirava, com Nora Jones o com els mateixos Coldplay. Però la versió que va fer Nora Jones del Forever Young, que és un tema brutal, ella sola al piano posa bastant la pell de gallina. Recordeu, Nora Jones és la filla de Ravi Shankar, aquell gran gurú de la sitar i gran mestre de George Harrison. Doncs bé, aquest home va tenir dues filles. Una és Anushka Shankar, que ha seguit una mica la tradició de música hindú del seu pare, i l'altra és Nora Jones, que evidentment s'ha dedicat més al pop rock. És una versió meravellosa. Escoltem, doncs, Forever Young de Nora Jones.
1: Steve was a music lover, I think we all know that, and he was always very kind to me, and I know he loved Bob Dylan, so I'm going to do this Bob Dylan song.

Impressionant la sensibilitat de Norah Jones amb aquest Forever Young. Forever Young és un tema absolutament brutal. Jo és que el toco al piano cada aniversari, amb la meva, a la intimitat, diguem. Una mica per mantenir aquest esperit jove que intento mantenir, no sé si amb èxit o no, però és una cançó que cada aniversari toco al piano. Per mi mateix. Forever Young. Crec que quan fem la traducció de les lletres de cançons de Dylan, aquesta, evidentment, hi ha de ser. Bé, passem a una altra versió més actual d'un altre gran cantant, com és Sinéad O'Connor, que interpreta el tema I Believe in You. És un tema que va interpretar molt durant els anys 90 en directe. La cançó, aquesta cançó de Bob Dylan, formava part d'aquesta etapa de Dylan, que en va tenir moltes, però una etapa molt espiritual, molt reflexiva. Sinéad O'Connor ja sabeu que tenia aquesta mena de dualitat enfront de l'Església. Bé, ella li va donar una sensibilitat molt íntima, amb aquesta veu tan fràgil i que tenia, però que alhora tenia tanta força. La veu de Sinéad O'Connor, a mi és que em posa la pell de gallina. La seva interpretació accentua un missatge de fe, de confiança i fidelitat emocional. És una versió que està molt valorada, especialment per aquesta sinceritat, no? I per la intensitat interpretativa que aporta sempre a tot el que canta Sinéad O'Connor. I believe in you.

Quina meravella és sempre sentir a Sinéad O'Connor. És una cantant amb una veu excepcional. A mi em posa absolutament la pell de gallina. Una cançó molt espiritual, molt d'aquesta època de Dylan, molt fervorosament religiós. Un home que ha tingut unes anades i vingudes dintre de la seva espiritualitat una mica desconcertants, però, bueno, és el que hi ha. Els genis, diguem, que són així. Bé, ara posem un tema una versió del tema de Dylan, Going to Acapulco, feta per Jim James, el gran cantant de My Morning Jacket, un tio amb una veu privilegiada, i una banda, My Morning Jacket, que si no la coneixeu us la recomano, és una de les bandes de directes, considerada d'uns directes més potents que hi ha a Amèrica actualment. Doncs Jim James, juntament amb la banda, aquesta banda fronterera que es deia, es diu Calexico, California en Mèxico, Calexico, doncs van fer el tema Going to Acapulco. És una reinterpretació que combina folk, combina americana, que és més aviat el tema de My Morning Jacket, de Jim James, i sons fronterers característics de Calexico. La veu suau i melancòlica de Jim James aporta un aire una mica somniador, i però molt emocional. Com esteu veient, totes les versions que es fan de Dylan són molt, molt millors que les versions originals. Aquesta versió està considerada com una lectura molt elegant i evocadora d'una de les composicions, de fet, més misterioses de Dylan. Going to Acapulco, Jim James i Calexico.

S'acaba el temps. M'estaria aquí punxant temes i versions bones de Dylan. En fi, tres programes més seguits, però se'ns acaba el temps, com sempre. És el que hi ha. Bé, la setmana que ve continuarem amb el tema de Dylan, diguem, fins a aquest famós festival de folk de Nashville. Bueno, com sempre us dic, mori el reggaeton, els DJs no són músics, sigueu tan dolents com pugueu, i ens retrobem la setmana vinent per ja encetar l'últim capítol dedicat al gran geni, el senyor Robert Zimmerman, el senyor Bob Dylan. Adeu!

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Escoltes ICAT.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT. Me cansa.

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...
4: Juguen amb els dits, dec, dec. Em pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull...

0: Sí.
1: Simplificat.
0: Sí.
2: Desubicat.
0: Sí.
1: Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

love here. Eat zucchini. Eat zucchini.